0: perquè segueix viu en tots els personatges que va fer, en les sèries que seguim veient, en les pel·lícules que seguim veient i en la vida que ens segueix, diguéssim, segueix present. I jo, quan he preparat aquest homenatge, de cop i volta, i ara anirem a la part final de la seva vida, no? He dit, el Paco Rabal, molt bé, hosti, centenari del seu naixement, molt bé. I quan fa que va morir? Mm. 25 anys, David.
1: Imagina't.
0: Un quart de segle!
1: És molt fort, eh?
0: Fa un quart de segle que es va morir aquest home. I saps la millor de tot? Que he pensat, tant fa?
1: Sí.
0: Tant de temps fa? Mm. Sí. Un quart de segle que es va morir Paco Rabal. Mm. Ara escoltarem els seus últims moments. Mm-hmm. Però abans, m'agradaria que també recordéssim un moment en el que jo no sé si tenia més orgull la filla del pare o el pare de la filla. El que va aconseguir la filla, com no ho havia d'aconseguir, que un home que estava tan sol·licitat en aquell moment i que era una estrella inabastable, visités un humil plató de televisió, on la seva filla era l'estrella de la tele, als anys 90 va visitar el programa de Teresa Rahal.
2: Pues un señor que yo conozco mucho y que quiero muchísimo, que es mi padre, Paco Rabal. Aquí está.
3: ¡Ey! ¡Que va a desayunar con nosotros!
2: Mira, no me acordaba yo.
3: entra cantando el meo.
4: A mí, Teresa, que me delate.
3: Y además vamos a desayunar como desayunamos en Murcia.
4: Hombre,
3: con ajo.
4: Te lo he visto aquí en ajito. Recuerdos aguileños.
3: Porque cuando estamos en Aguilar desayunamos pan con ajo que nos hace mamá.
4: Sí, ¿eh? He venido esta mañana del día de Nochebuena para conocer los niños que convivís con Teresa. A estas horas tan tempranas y en tan agradable audiencia. Así es que me voy contento de ver a mi hija contenta y de haberos saludado a todos en estas fiestas.
1: Qué bonic.
0: Clar, et fa això.
1: Mare meva.
0: Aquest tall el vam ja escoltar quan va fer l'homenatge a Teresa Rabal.
1: Sí.
0: I clar, et fa això i et deixa mort, vull dir, en aquell moment del matí.
1: Quina meravella.
0: Un any abans de morir, qui li havia de dir? Un any abans de morir li van donar el Goya, el millor actor protagonista pel paper que va fer de Francisco de Goya, aquell Goya en Bordeaux, que el va portar a la victòria l'any 2000 per la millor pel·lícula de l'any 1999. I l'any 2001, i ara t'explicaré com va morir Paco Rabal. Però abans de morir va tenir la joia de recollir aquest Goya a Barcelona, que va ser l'any que es va fer, el primer any que es va fer l'entrega dels Goya a Barcelona. Només s'ha fet aquell any i aquest any passat. I l'any 2000 ell va recollir a l'Auditori de Barcelona aquest reconeixement dels seus col·legues de professió.
5: Los finalistas al Goya a la mejor interpretación masculina protagonista de 1999 son Fernando Fernán Gómez por La lengua de las mariposas, Francisco Rabal por Goya en Burdeos.
6: Vous ne pouvez pas bousculer les gens de cette façon.
7: Lo siento. Ya le he dicho que lo siento, no me he oído. Lo siento. ¿Y qué?
5: Jordi Mollà por Segunda piel y Josep Maria Pou por Amic Amat.
8: Y el Goya a la mejor interpretación masculina protagonista es para
9: Francisco Rabal por Goya en Burdeos.
4: Quiero dedicar este Goya en su centenario a mi admirado y querido tío Luis Buñuel. Porque con un rayo de luz y su cariño y su emoción me acompañó en el papel de Goya por las calles de Burdeos. Muchas gracias.
0: Fixa't, ell que dedicava aquest Goya l'any 2000 al centenari del naixement de Luis Buñuel, que va néixer el 22 de febrer del 1900 a Calanda, a Teruel. Avui estem celebrant el seu centenari. Aquí.
1: Imagina't, eh? 100 anys i això, no? Aquest llegat que queda amb tota la seva veu, amb tota la seva obra.
0: Estic allà, David. Estic molt emocionat. La primera és la de l'humor. Mm. Tu deies fa uns dies, quan parlàvem de Lluís Llongueras, que viu dins teu, que una persona que té sentit de l'humor, quan l'imiten, s'ho agafa bé.
1: Sí.
0: I s'ho pren amb cintura, no? I a més, fins i tot es pot riure de si mateix.
1: Sí.
0: El millor de tot és quan, després de morir, et segueixen imitant així. Cruz y raya.
10: ¿Cómo estás, poña de chica guapa? Y ahora dormidme la siesta porque si ya no son, ya a esta hora ya no vienen. Que todos los días viene el niño cansino a cantarme la canción y no me deja dormir. Y llevo tres platos de garbanzo en el cuerpo, cuarto de morcillo, cuarto de panceta y una morcilla de Toledo.
0: Aquel nen que le cantaba era Joselito.
10: Pero bueno,
11: ¿qué tal?
10: Joselito Tornista, ¿estás por aquí?
11: Es que digo, voy a dar una vuelta, hombre.
10: Como todos los días. ¿Cuántos años tiene ya, hermoso?
11: 39 para ser 40.
10: Joselito, ¿no te crees tú que
0: això, ja... Aquesta imitació li van fer després de morir, home, imagina't. El carinyo que desprèn aquesta imitació. Acabo ja. I acabo ja amb una cosa, això sí que és bonic, bonic, bonic, bonic. Veure, bonic, okay. Molt bonic. En l'homenatge que li va fer l'Íñigo,
1: sí,
0: va decidir acabar l'homenatge amb dos amics seus, Los del Río, que com que sabien que li agradava molt el flamenc, li tocaven moltes vegades sevillanes a casa seva i coses. I li van dir, hombre, don Francisco Raval merece su propia sevillana. I amb això acabem.

0: artista grande d'Espanya és don Francisco Raval. William Rascat aquí.
1: Fantàstic, quin homenatge més bonic, i que el que diem, que ens queda l'obra, ens queda la veu, i aquests homenatges tan
0: que
1: bonics. Que
0: treball costava, això.
1: Home, dir, escolta...
0: No volia afrontar-ho fins avui.
1: Ha costat, però ha valgut la pena aquesta espera, perquè que així ho hem celebrat en el centenari, que en el fons és el que tots ens agradaria, no? Haver deixat un llegat que quedi a l'obra i el que pots fer. Doncs Robert, moltíssimes gràcies per aquest homenatge, i la setmana que ve més se t'ha girat feina, eh? Una abraçada.
0: Que vagi bé. Adéu.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: I quan sona aquesta sintonia, sabeu que ho passarem d'allò més bé. És la idea sempre que venen els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Vamos! Ja els tenim aquí. Sí.
1: 4,
0: 5,
2: 6. Vinga.
0: Vinga. Temes, temes, temes.
2: Què?
0: Home, escolta, l'altre dia que el Sergi va fer una entrevista fantàstica aquí al programa de caire musical. Sí, sí, sí, sí. Escolta, el tema de la música, el Sergi... Sí, sí, sí, el Sergi... I escolta, i encara estem fent el programa, vull dir, jo tenia por que dic, ja veuràs, ara ens cancel·laran el programa. No, no, va agradar, perquè, o suposo que va agradar, o com a mínim no ens han dit res, perquè potser seria la interpretació. Sí, així, quasi és el millor.
1: Més val
0: no mirar
1: els índexs
0: d'audiència. No, no, per sort l'EGM es fa cada molt temps i ja potser la gent ja ho ha oblidat quan els hi preguntin. No, però escolta, que està posat en el tema, en el tema musical, en el tema underground, amb el tema Peter Han, el Sergi, cosa fina, eh?
3: Escolta, però l'important aleshores és que no hablen de ti, no?
0: Sempre. No, és al revés. S'ha dit sempre malament això, tens raó, Sergi. Jo deia que hablen de ti aunque sea mal. No, no, no, no. No, no, no, no.
1: Que no parlin mai de tu. Efectivament.

0: Efectivament, aquí està la clau. Hem descobert aquí ja l'autèntica clau vital. Lo important és que no partin de tu, ni bé ni malament. Passar desapercebut. Però escolta, Sergi, tu que domines del tema musical, l'altre dia va passar una cosa, que és que vam fer aquest concert. Bueno, més d'un n'han fet. De fet, avui hem fet el segon, ara que penso, de l'última de la fila, però sobretot el del diumenge. El que va passar és que va...
1: T'has pagat entrades o no per anar a veure si... No. És per fer equip.
0: Per anar en equip, per fer una mica... Un team building, sí. Que diuen ara, Un team building. Un team building. Doncs, escolta, allò que anava plovent, la gent mullant-se, i jo pensava, en mis adentros, dic, això podria ser una gran solució, perquè si la gent, habitualment, un dels problemes que hi ha als concerts és que el que tens al costat, la que tens davant, el que tens darrere, es posen a cantar les cançons i canten fatal i no et deixen escoltar els artistes, que és a qui has anat a veure. No has anat a veure i a escoltar a la persona que tens al costat i que no ha afinat una nota en
2: sa
0: vida.
2: No és un karaoke, no.
0: No és un karaoke, és un concert de que vols escoltar aquella gent. I has pagat un pastizal per poder escoltar aquesta gent. Potser és una bona cosa que plogui i llavors no puguin cantar aquesta gent, perquè els hi entra l'aigua a la boca i només volen beure cervesa o coses d'aquestes. I potser és una bona cosa que fa que la gent estigui més calladeta, fins i tot igual hagin d'aguantar un paraigües o alguna cosa i no puguin ni treure el mòbil perquè se'ls hi mullarà, ni cantar. Com ho veieu això? A veure, Sergi, comença tu.
1: Quan vas a un concert te lo tienes que tragar todo.
0: Ah, molt bé, sí. Molt bé.
1: Sí, sí. Si vas allà i plou, doncs et mulles.
2: Si el mòbil
1: està lluny,
0: sí.
1: Està lluny. Sí. Te lo tragues todo, ahí te lo tienes que tragar todo.
0: Sí, quan el Marc que especifica, parles només del concert, no? No després.
1: El concert, la llunyania del vàter, com canta la gent, com plou... Todo, pues que esto no es la ópera, vull dir, si tú vols anar allá y que nadie cante, vete a la ópera que ya verás como nadie canta.
0: Si no vols pols, no vagis a l'era, diu el clàssic, Vindries vas a això.
1: Vas a ver un Papalotio, un Bertolini d'estos, allí en la ópera.
0: Sí, senyor.
1: I ja està.
0: Val. Però si Marc, la llunyitat del lavabo, un concepte que acaba d'establir, d'acunyar el sí. Sergi, és fabulós i és una veritat. Com t'hagi tocat un lloc que està molt lluny del lavabo...
2: Normalment és directament proporcional a l'entrada que has tret.
0: Efectivament. Efectivament. És a dir, el preu no és per lo a prop que estàs de l'escenari, sinó de lo a prop que estiguis del lavabo.
2: Lluny que queda el lavabo.
0: Lavabo.
2: Sí. Molt bé. Quan més barata és l'entrada, més lluny el tens.
0: Més lluny el tens.
1: La barra per a tragar el Frankfurt, lo que sea.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. El Frankfurt que seguim que... parlant de...
2: No ho estàs... No ho arregles, Sergi, no ho arregles, això.
0: Pot portar confusió, tot això. És que ho van dir a la ràdio, que s'havia de... Bueno, no, escolti, no, vam dir el bocata, les olors, vols dir, no, Sergi, de...
1: Bueno, sí, és igual. Sí.
0: Escolta'm una cosa.
1: És que esto no es la ópera, esto no es una tribuna. Esto no son los tribuneros. Esto es un concierto.
0: És fort.
1: Vull dir, trepitjaràs goig.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: De plàstic, o no sé.
0: Sí.
1: No pots allà. Esto dejarme sitio, mi espacio vital. No,
0: sí, senyor.
1: Estic al mig i vull anar al lavabo.
0: No es pot anar un posar a primera fila i dir, no, respeta mi metro i medio, com els ciclistes, no? Mi espacio vital. No, tu allà t'aguantes i si et toca el del costat, que és més alt, i la Xella, diguem, que canta més que els... aquesta sí que canta la Traviata, doncs mai millor dit, tu menges això,
2: I el problema, si estàs allà i plou i tothom comença a treure paraigües, no veus res, llavors.
0: Clar.
2: I allà són mil bolets per allà i dius, hòstia, per on veig jo ara els de l'escenari?
0: A veure, que també et dic que des d'on veia gent que estava a l'Estadi Olímpic veient els... A l'última de la fila, jo tampoc crec que els vegin, o sigui, has d'acabar mirant a la pantalla, perquè són com dos figuretes petites allà a lo lluny, però bueno.
1: A veure, és molt bo, és estos, a veure. una capelina.

0: para ir a ver los Playmobils.
1: Una capelina, ¿no? Sí senyor, sí senyor. Sí senyor. Eh? Los Playmobils de la fila serien els...
2: Sí, però aquests que estan tan lluny, són els veritables fans, perquè són els últims de la fila.
1: Sí senyor, sí senyor. Sí senyor. Sí senyor, no havia caigut amb això, eh? Els que estaven darrere de tot són els autèntics fans de la banda.
0: O sigui, sí, fluidos corporales, sí. Fluidos naturales, sí. Todo.
1: Escolta, haurien d'haver fet aquí una cosa, seguint el que diu el Marc, eh? Haurien d'haver fet cua per entrar, i un cop, escolti, ja és l'hora d'obrir, llavors la giren, la inverteixen la cua, i els que estaven els últims són els que es poden ficar davant de tot de l'escenari per poder estar més a prop dels seus ídols. Com ho veieu, això?
0: Però si és l'últim, tienes que estar l'últim.
1: No, perquè és l'últim, però els últims seran els primers. Ja ho diu el...
0: Ostres.
1: Sí. Sí, això ja ho deia la saviesa popular.
2: Però això ho va dir algú que no arribava mai a temps als concerts.
1: Això també és veritat. I havia de dir, bueno, algun avantatge hem de tenir, no? I deia, bueno, quien no se conforma es porque no quiere, que diu també el clàssic, eh? Aquestes coses també... També es diuen, eh? Bueno, clar, és que això va així. Bueno, en qualsevol cas...
2: El més divertit dels concerts, però el més divertit dels concerts són aquells en què obren les portes i allò és una estampida.
1: Sí, senyor.
2: A veure qui arriba a primera fila.
1: Sí, senyor.
2: Allò sí que és com els San Fermines. Vinga, sí. Un encierro. Allà han deixat anar les vaquilles, sí. I a veure qui arriba primer allà a l'escenari.
1: Sí, ara que, no, que ningú se'ns ofengui, amb lo de les vaquilles, però quan estem... Quan jo imagino aquesta situació, això que diu el Marc, no, Sergi, que diu, porten igual 24 hores fent cua davant de la porta d'entrada, perquè quan s'obrin les portes la gent anirà corrent fins a davant de tribuna. Tu imagina't que en aquell moment s'obren les portes i ensopegues, et torces el turmell i no pots ja quasi ni caminar i arribes, no l'últim de la fila, però sí ja has estat esperant 24 hores fent cua i no i estàs a vintena fila, perquè què, clar.
0: Mira, que mañana són els concerts gratis.
1: Ah, mira.
0: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.
1: No sé si en queden, no sé si en queden ara de gratuïts.
0: Vols dir?
1: Ah, bueno, sí.
0: I tu vas allà i vas de passada, que la gent ni presta atenció de que no ja els coneixen ni res, pues allà has d'anar tu. Allà sí que s'està bé.
1: Sí, sí. No, home, sí, tens més possibilitat de descobrir, escolta, gent que després arriba ben lluny.
0: Ara coneixes més espai, música en directe... Bah. No te lo pierdas, por favor, no te lo pierdas, que es como lo de las estas... els concerts d'aquests, que no te lo pierdas.
1: Sí, sí.
0: No te lo pierdas.
1: Ara saps què fan? Digues.
2: No, anava a dir, aquí, des de que nosaltres anàvem a concerts fins ara, hi ha una evolució natural amb l'edat que es nota, eh? Quan ets jove, és això, obres les portes, corres allà com un boig, et baralles amb tothom per ser el primer allà davant de l'escenari. I suar, i saltar, i acabes i cridar, i acabes afònic, suat i brut. Ara, amb l'edat, al final cada vegada vas més enrere, més a prop del bar.
1: Sí, senyor.
2: Més a prop, és més important estar assegut als prismàtics per poder-ho veure de lluny.
1: Sí,
2: I, bueno, com a molt aixeques un moment, et bellugues, fas veure cavall, es tornes a seure, és tenir prop al bar i al lavabo.
0: Per la foto.
1: Per la foto. Hi ha gent que només es mou quan està fent la foto o el minivídeo. Saps allò que algú està gravant i fas ai, ai, ai, ai, com si fossis super, super dinàmic i després paren de gravar i tornes a ser un muermo. Perquè jo he vist gent així, eh?
2: I a més fas veure que et saps la lletra. Que
1: sí, senyor.
2: No saps, no?
1: Sí, senyor.
0: Haces playback.
1: Sí, no, però clar...
0: Però escolta, a mi el que m'agrada és fer un vídeo d'aquests, de que estàs ballant, d'estos que luego entra en bucle ahí, ¿sabes? Que se repite la imagen, ¿eh? O sigui que...
1: Uns infinities d'aquests, eh? Un boomerang, els diuen. Un boomerang, eh?
0: No. Sí, escolta, sí. Una altra cosa més. Esto del concierto, a veure si... Suposo que ja ho estan fent, no? Però... Jo lo recuerdo.
1: Sí.
0: O sea, no cal anar a agafar una entrada... Sí, todo virtual, vull dir, ells es graven en un lloc.
1: Sí.
0: I ells, per anar al concert, has de pagar i tu pots veure, aleshores, el concert que ells fan, claro.
1: Ah, sí? Ah, doncs pues mira.
0: Des del mòbil.
1: La comoditat de casa que deia el Marc.
2: Se m'acaba d'acudir, alguna cosa que potser donem aquí una idea. A veure. Perquè, clar, en un estadi que hi caben 50, 60 mil, 70 mil, no sé, depèn de l'estadi.
1: Sí.
2: Però... I un, i un concert virtual.
1: Per internet. Un concert virtual.
2: Per internet.
1: Sí.
2: Un concert virtual en què si el vols sentir amb exclusiva sí, pagues, llavors se't connecten i llavors pots veure, et connectes, i és un concert així com individualitzat per tu.
1: M'encanta.
0: Sí, sí. Individualitzat amb
2: això, aquí hem obert
0: 50 milions.
1: Escolta, està molt bé aquesta idea, eh? Jo la veig perquè, clar, allò que dius, ai, és que he volgut comprar entrades pel concert d'aquí de l'Estadi Olímpic, no he pogut, hauré de comprar entrades perquè van a París a tocar o van a Londres o no sé què, vinga, va, vinga.
0: T'han comptat un lot aquí si lo passen per internet, hombre.
1: Sí, sí, pues no cal, no cal que te'n vagis ni a Amsterdam, ni a Londres, ni a... És que només he trobat entrades per... Digues, digues.
2: No, és que l'excusa d'Amsterdam ja no cola. Ja no,
1: no cola?
2: Ja sabem qui van a Amsterdam.
1: Sí, exactament. Ja lo de menys és el concert, eh? Vull dir... Però és que només he trobat entrades a Auckland, a Austràlia. Dius, escolti, et deixaràs el sou per anar a Auckland a veure, a Melbourne, a Oklahoma, a veure el concert dels Amics de les Arts, per exemple. Escolti, què fan a Oklahoma els Amics de les Arts, no? Bueno, vull dir que... o jo que sé, o Charango o qualsevol, no? Sí, exacte, ja són més de Charleston que de Charango, exacte, o els Lacs en Busto o els Pets, vés a saber, no?
0: Doncs, Jackson 5.
1: Sí, senyor. Jackson Bustos, que és una, seria una barreja maca. Doncs escolta'm una cosa, això seria meravellós perquè així no caldria moure't. Sí, exacte, busco el Jackson's Five i estaria molt bé, i estaries còmodament des del seient. Avui en dia que tothom té unes teles enormes, si els veuràs de més a prop que en el concert. Sí, i a més el ritme que van les teles ara, que cada cop que quasi fan olor, doncs igual també si hi ha algun allò que sense allò que se'ls anava la saliva als cantants o tal, si és que ho notaràs fins i tot, si ho fan tan una experiència tan vital que semblarà que estiguis allà i escolta i t'estalvies tots els temes aquests, jo ho veig bé. Una altra cosa que vam fer en aquest concert que us volia preguntar si us sembla bé o us sembla malament és que tu compraves les entrades i no les podies imprimir. És a dir, l'entrada anava amb el teu telèfon mòbil en una aplicació. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
0: Això no és l'important, la bateria. L'important és que després no pots posar, enmarcar l'entrada
1: sí,
0: i posar-li la llum vina aquella en la que es veu allò
1: sí,
0: que
1: té
0: les entrades.
1: Sí.
0: Les marques d'aigua fluorescentes.
1: Sí, senyor.
2: Bueno, no, el que has de fer és emmarcar
1: el mòbil.
2: La imatge fixa de l'entrada.
1: Exactament. Et surt cara, l'entrada aquesta, t'imagina. Diu, mira, aquest mòbil, no? És que el concert de l'último de la fila, de tal, no sé què. Tu imagina't, el nou drama del segle XXI, quedar-te sense bateria. Ni pots viatjar, ni pots, no? Tens el bitllet de l'avió, a l'entrada al concert, el no sé què, et truca segons qui t'envia una nota de veu i ja s'ha acabat la bateria. Depèn de qui, saps? Algun familiar que et fa una nota de veu d'aquestes llargues. Tothom tenim un amic o familiar que t'envia una nota de veu que ja no és ni audiolibro, sinó que ja es considera podcast. I... No, això no és podcast, sinó que ja és audiolibro. I que t'acaba la bateria, només que escoltis una mica. Doncs et quedes sense concert.
2: Ja pots posar a doble velocitat, que igualment és mitja hora.
1: És mitja hora igual. Doncs pues clar, jo dic, escolta, si fan això en els concerts, no haurien de ficar uns puntos de recàrrega perquè si t'has quedat a zero et puguis reenxufar. Una mica com amb els cotxes elèctrics, saps què vull dir?
0: S'ha de fer tàctica, el pares i després quan estàs davant del porter l'encens.
1: Això també, sí. Això també. O...
0: No me acuerdo del número.
1: El PIN, t'has oblidat el PIN, perquè fa molt que no se t'apagava el mòbil i no recordes
0: el... Ara me tinc el PUC.
1: Exacte. Com ho falles el PIN, diu, és molt fort això, perquè tu fixa't com és la cosa.
0: Sí,
1: escolta, tu imagina't, si no ets capaç de recortar el PIN, que són

0: 4 números, quan se t'acaben els 3 intents has de fer el puc, que són 10.000 números i que només els has vist un cop a la teva vida. No puc, el que no puc, d'aquí es diu el nom, és recordar-ho. Ni recordar on el vas guardar. Ja no el número que el recordis, sinó recordar on vas deixar la targeteta que tenia el puc, el pin, el poc i el puc. És que clar...
1: Sí, sí, Spock, el Mr. Spock.
0: El Mr. Spock, sí, sí. Diu, escolti, què m'està demanant, sí, això? Ja fa molts anys, aquesta.
2: Pues tienes que enchufarte la consola, el videojuego de este de los Sims,
0: sí,
2: para recuperar el film y todo eso.
0: Per, exacte, per tornar-lo a la vida. Saps què podríem ficar també, Sergi? Una, tu que t'agraden les idees aquestes, i algun com ho hem comentat aquí al programa, de los cap, en capítulos anteriores de los tribuneros vam dir que algun gimnàs el que podia fer era ficar, connectar les elíptiques i les bicis estàtiques a la, com si fossin bateries, com si fossin dinamos, i la gent va pedalant
2: toma
0: i amb això...
2: Tierra.
0: Sí, una toma a tierra, i amb la cosa aquesta, doncs mira, vas d'això. Doncs que hi haguessin com una espècie de bicicletes estàtiques on tu t'enxufes el mòbil i pedalant una mica...
2: Un moment.
0: Sí.
2: ¿Por qué unas cosas tan raras? Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
0: sí,
2: haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí, xaca, i entonces con el sacseig ja se te va haciendo la bateria.
0: Molt bé. Com alguns rellotges, no? Vols dir que ja no...
2: Exacte, tu li vas a fer sí, lo sacudes,
0: lo sacudes.
2: Però
1: jo tinc,
0: està bé,
1: jo
0: això,
1: tinc una
0: eh?
1: Solució més fàcil.
0: A veure.
1: Jo més fàcil, això. A veure, oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
0: Sí, senyor.
1: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
0: Sí, senyor.
1: El senyor tal, pum, pum,
0: pum. Pum.
1: Pues, i dius... Marc, llavors et miren allà la llista. Ah, sí, sí que hi ets. Vale,
0: sí,
1: pots
0: sí,
1: passar.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Vale. I llavors fan...
1: Ell.
0: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Oh, oh, sí. Jo ho veig, això, eh?
1: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
0: Bueno, compte que vagin en temps la gent. Sí, que vagin en temps la gent, totalment. Escolta'm una cosa, la idea que deia el Sergi...
2: Sí, sí. Esa es buena, ¿eh? Mira, es que ya, mira, es que me parece que ya en Corea, no, con el de Laos, en el país ese, el de Laos.
0: Laos. Sí, sí, sí, sí.
2: Están ahí
1: Laos,
2: mirando.
1: De Laos.
2: Sí. Ya han metido como una bobina y ya empiezan a practicar con el móvil.
0: Escolta, que jo et dic una cosa, ¿eh? Jo lo de la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí, orientals, perquè són els...
2: Sacudiendo móviles.
0: I la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialidad.
2: Y ahora se cuenta las calorías.
0: Exacte, exacte. Diu, haces deporte, vida sana.
2: ¿A cuánto sacudes por minuto?
0: Sacudos por minuto, es dirà. I, no, i ho veig.
1: ¿Y tú a cuánto te la sacudes, no?
0: Sí, bueno, hi ha gent que porta entrenant tota la vida per recarregar el mòbil, ja t'ho dic, això, eh? Hi haurà gent...
2: Com el Rafa Nadal con los brazos. Ya. Estos que van a la montaña y
0: sí,
2: que no pueden cargar el móvil.
0: Sí, señor.
2: Tiene los brazos.
0: Tens, diu, diu, ¿estos brazos de qué son? Diu, no, es de cargar el móvil. Y, ah, sí, de cargar el móvil. Eh? Sí, home, sí. Tots hem sigut adolescents, saps què vull dir? O sigui que...
2: No sé què vol dir, la veritat.
0: Bueno,
2: no
0: sé, home, jo crec, és més, crec que pot haver gent que amb una mà estigui carregant el mòbil, bueno, és igual. La qüestió és que, saps?
2: Dos mòbils, o sea, que hi ha gent que puede coger dos mòbils a la vez.
0: Efectivament, efectivament. Tu imagina't allò, que estàs en un sopar, això passa molt, Sergi, Marc. Estàs en un sopar i treu algú un power bank delay d'aquests que pots carregar i diu, ai, que jo també estic sense bateria. Doncs quan hi hagin dues persones que no tenen bateria, et fiques allà, tipus, taca, taca, taca, taca, tipus salseta, agafes els dos mòbils, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, xaca, i en un moment tens els dos mòbils al 20%. Jo ho veig, això, eh?
2: La pel·lícula costa.
1: Bueno, el 20% si ho fas així al ralentí, si,
0: bueno, sí,
1: si
0: ja,
1: tens més entrenament...
0: Tots coneixem alguna persona, algun amic, alguna amiga, que és capaç de posar-lo... Mira, ja el tens carregat.
2: Sí. I tot això per anar a un concert.
0: Sí, senyor.
2: Increïble.
0: Sí, la gent per anar a un concert, sí. La gent per anar a un concert...
2: Jo tinc amics que els agrada,
1: bueno, això. I amb això, els mòbils, s'ha descobert que els mòbils són més...

0: dins del que ens pensem, eh?
1: Ah, i això?
0: Que es pensen que és un invent masculí. No, perquè, a veure, ja ho deia una cançó, la dona è mòbile.
1: Sí, senyor.
0: La dona del mòbil.
1: La dona è mòbile.

0: portem tota la vida improvisant, tio.
1: Sí, sou de jazz de tota la vida, vosaltres, eh? Sí, sí, està molt bé, està molt bé. Doncs escolta, home, el que toca el saxofon i el baix, el contrabaix, aquests sí que carreguen el mòbil en un moment, eh? Amb tot el moviment que fan allà de corda i de tot això... Escolta, carreguen. És que estava pensant algú. Com és que tu sempre tens el mòbil al 100%? Bueno, és igual.
0: És que sempre... El mòbil sempre és
1: Està... Sí, no està flácido.
0: Sempre
1: lo tienes al 100%. Hi hauria algú que veuria 128% de bateria.
0: I allò que mira, i jo que pensava que tenia Parkinson i no, era que carregava el mòbil.
1: Correcte.
0: A punt de rècord, a punt d'iniciar.
1: Està a punt de rebentar aquell mòbil. Aquell mòbil ja l'hauríem de reposar. És a dir, hauries de... No, no, és que el deixo obert perquè necessito que baixi la bateria, perquè està massa, ja s'està rescalfant massa. I surt un missatge, la bateria està demasiado llena, descanse, eh? En lloc de xansis. En fi, sempre aprenem moltes coses.
0: Queda pendent això del el team keep?
1: El team building. Hem de fer un team building, tu.
0: A ver si para los Pet Shop Boys vamos juntos y hacemos la crítica.
1: Sí senyor, anem a veure els Pet Shop Boys. Que el Sergi i jo som molt fan dels Pet Shop Boys. Y a ver si los anem a veure.
0: Habla con el jefe de más, el de estos de que tenemos que hacer el reportaje.
1: Diles
0: que hay que hacer el reportaje.
1: Hay que hacer el reportaje. També et dic que el Neil Tennant, que va ja només movent un braç, també carregaria el mòbil fàcilment. Però això ja... Això ja ho comentarem. En fi...
0: A ver si podemos ir a verlo antes de que deje de mover el braç.
1: Exactament, perquè ja està a punt ja de que ja no moure gaire el braç. En fi... Que ja no li carrega el mòbil. M'encanta. Avui hem après moltíssimes coses amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, els Tribuneros. Adéu-siau, fins la propera.

Una vida i una cançó. Mahalia Jackson, nascuda com a Mahala, sense la I, va arribar al món el 26 d'octubre del 1911 en una casa de fusta al carrer Water, al barri 16 de Nova Orleans, a Louisiana. No era un carrer qualsevol. Allà, era on el soroll dels vaixells de vapor del riu Mississippi se superposava el xiscle dels trens i els crits dels venedors ambulants. La casa era una shotgun house, aquelles cases estretíssimes i llargues típiques del sud dels Estats Units, on vivien 13 persones apilades en 3 habitacions. La seva tieta Duke, la seva mare Charity Clark i un ramat de tietes, cosins i altres parents que anaven i venien. L'aigua del pou era tan bruta que calia filtrar-la amb farina de blat de moro per poder-la beure.

El pare de la Mahalia Jackson, en Johnny Jackson, treballava de longshoreman, estibador portuari, de barber els caps de setmana i predicava en una petita església de tant en tant. Era un home, en general, absent, que vivia en un altre lloc i mai no va compartir la llar amb la mare ni la filla. Mahalia va néixer amb les cames corbades i infeccions als dos ulls. Li deien fish hooks, ganxos de pesca per la curvatura de les cames, fins que van anar adreçant-se amb l'edat. La seva mare, Charity, una bugadera i minyona devota, va morir quan Mahalia tenia només 5 anys. Des d'aquell moment, la nena va quedar a càrrec de la seva tieta Duke, que la va criar amb mà ferma i fe baptista. La família Clark era estrictament religiosa. El dissabte a la tarda es tancava la casa i no es tornava a obrir fins al dilluns. Res de jazz, res de jocs de cartes, res de vida alegre. Però la música sagrada ho impregnava tot. Mahalia va entrar al cor dels nens de l'església de Plymouth Rock amb 4 anys. Al costat de casa hi havia una petita església pentecostal on ella mai no anava, però s'aturava a escoltar per fora. Allà la música era més forta, amb tambors, platets i panderos, i la gent cridava i picava de peus. De gran, Mahalia recordaria aquell so com la primera vegada que va sentir The Bounce, aquell impuls rítmic que va portar amb ella durant tota la vida. De nit, al llit, la petita Mahalia cantava en veu baixa les cançons de Bessie Smith, la gran dama del blues que sentia del tocadiscos del seu cosí Fred. La família ho desaprovava. El blues era cosa de pecadors. La música dels justos era el gospel. Mahalia, en silenci, se les estimava totes dues.

Amb 16 anys, el 1927, Mahalia va agafar el tren Illinois Central cap a Chicago amb la seva tieta Hannah. Com milers d'afroamericans del sud en aquella època, buscava una vida millor al nord. El que va trobar els primers anys va ser una successió de feines mal pagades. Minyona, bugadera, empaquetadora en una fàbrica de dàtils... Però des del primer dia va buscar l'església. Es va unir a la Greater Salem Baptist Church, on va conèixer els fills del pastor que tenien un grup de gospel. Amb ells va formar part dels Johnson Singers, un dels primers grups de gospel professionals de Chicago. Durant anys, Mahalia va ser el que ella mateixa anomenava una fish and bread singer. Cantava per donatius en esglésies de barriada, sales de soterrani i locals improvisats. Venia entrades de 10 centaus als seus concerts. Cantava en funerals i en retirs religiosos. I es va fer una promesa molt seriosa a si mateixa. Utilitzaria la seva veu únicament per cantar per a Déu, mai per al món secular. Aquella promesa la definiria durant tota la vida. Va ser en aquella època que va conèixer Thomas Dorsey, el compositor que seria clau per a la seva carrera. Dorsey havia estat pianista de blues amb Ma Rainey i havia creat el que es coneixeria com el gospel modern. Junts van recórrer les esglésies negres del país. Ella cantava. Ell venia les seves cançons en forma de partitures impreses. La connexió entre tots dos va forjar algunes de les interpretacions més memorables de la història del gospel. Entre elles, Take My Hand, Precious Lord, de la qual en parlarem després.

El primer matrimoni de Mahalia va arribar al 1936. Isaac Ike Hunkel era un home educat, químic de formació, amb maneres refinades que van impressionar la cantant.

La convivència va anar malament de seguida. Ike tenia addició a les curses de cavalls i dilapidava els diners que Mahalia guanyava amb el seu gospel. I quan les finances van tocar fons, va intentar convèncer-la que fes música secular, que li pagaven molt millor. Mahalia s'hi va negar en rodó. El matrimoni es va dissoldre cap al 1941, sense fills ni grans escàndols públics. Sola, Mahalia va obrir una perruqueria al barri que ràpidament es va convertir en un punt de trobada de la comunitat gospel de Chicago. Tenia un pla B, i el seu pla B funcionava. El 1946, mentre assajava en un estudi d'enregistrament, un representant del segell Apollo la va sentir cantar un vell espiritual que havia après de nena. Van gravar-lo. Move On Up A Little Higher va vendre 100.000 còpies de la nit al matí i aviat va superar els 2 milions, convertint-se en el primer disc de gospel en arribar a les llistes del Billboard. Mahalia Jackson ja era famosa.

La dècada dels 50 va ser de consagració total. El 1950 va actuar com a cap de cartell al Carnegie Hall de Nova York, on va deixar bocabadat el públic d'aquella sala mítica. El 1952 va guanyar un important premi a França i va iniciar la seva primera gira europea. El 54 ja tenia el seu propi programa de televisió. Va fitxar per Columbia Records, que la van registrar amb tota la producció que es reservava per als grans artistes de jazz o pop. La seva versió de Take My Hand, Precious Lord, gravada el 56, la va convertir en una figura de talla mundial. L'èxit, però, no va venir sol. Quan el 56 va comprar una casa en un suburbi tranquil de Chicago, els veïns blancs van respondre amb amenaces i violència. Mahalia Jackson no va abandonar la casa. Es va quedar i es va implicar de ple en el moviment pels drets civils. Va conèixer Martin Luther King a la primera visita que va fer a Montgomery, Alabama, just quan el boicot als autobusos estava en marxa. King la va impressionar. Va arribar a ser-ne una amiga personal i una defensora entusiasta, finançant actes, cantant en mítings i manifestacions i actuant a la marxa sobre Washington del 63, just abans del discurs de I Have a Dream. La vida sentimental seguia sent complicada. L'any 1959, Mahalia estava a punt de casar-se amb el reverend Russell Roberts, un home del qual estava profundament enamorada. El reverend va morir de càncer poc abans del casament. Un cop més, el dolor. El 64 es va casar per sorpresa, a la seva pròpia sala d'estar, amb Sigmund Galloway, un músic de jazz reconvertit a venedor de construcció. El casament va ser una sorpresa per a tothom i no va tenir lluna de mel. Setmanes després, tornant d'un concert, Mahalia va tenir un atac de cor que la va deixar un any en convalescència. En Galloway va estar absent i, a més, va ser un home abusador durant tot aquell any crític. Va intentar agredir-la físicament en dues ocasions. La segona vegada, ell es va apartar i ell es va trencar la mà contra un moble. Mahalia va demanar el divorci. El jutge, un cop demostrades les infidelitats de Galloway, no li va atorgar cap dels seus béns.

Mahalia Jackson patia feia anys de sarcoïdosi, una malaltia inflamatòria que li afectava el cor, a més d'una malaltia uterina que va acabar requerint una histerectomia. Va actuar gairebé fins al final, visitant Àfrica, el Carib, el Japó, la Índia, on va conèixer Indira Gandhi. La seva darrera actuació va ser a Alemanya, el 1971. Poc després d'una operació abdominal, va morir d'un atac de cor el 27 de gener de 1972 a Evergreen Park, a Illinois.

Davis, als 60 anys. Va tenir dos funerals, un a Chicago, on Aretha Franklin va cantar Take My Hand, Precious Lord, en el seu honor, i un altre a Nova Orleans, on milers de fans van acomiadar la dona que havia canviat per sempre la música gospel americana. Coretta King la va elogiar públicament com a negra, orgullosa i preciosa. I una cançó, Take My Hand, Precious Lord. Thomas Dorsey va començar la seva carrera com a pionista de blues acompanyant Ma Rainey, i el 1928 va coescriure amb Tampa Reed It's Tight Like That, una cançó de blues carregada de doble sentit que va ser un gran èxit. Després va girar cap al gènere que el faria immortal, el gospel. Va compondre Take My Hands, Precious Lord el 1932, en un dels moments més negres de la seva vida, després que la seva dona morís durant el part i el nadó la seguís poc després. La melodia estava manllevada d'un himne de 1844 de George N. Allen titulada Maitland. La cançó va ser reconeguda de seguida com un clàssic del gospel i va consolidar Dorsey com el compositor de gospel més important de Chicago. L'any 29, en Dorsey ja havia descobert una jove Mahalia Jackson recent arribada de Nova Orleans i capaç de destrossar esglésies senceres amb la seva veu. Dorsey la va prendre sota la seva ala i tots dos van recórrer junts el país durant anys. Ella cantava les seves cançons i ell venia les noves peces de gospel en forma de partitures. Quan Jackson va gravar Take My Hand, Precious Lord per a Columbia, al març del 56, el segell va preparar la sessió d'enregistrament amb tota la cura que reservava per a les grans sessions del jazz. La potència i la gràcia d'aquell enregistrament la van convertir en un nom conegut a totes les llars. Dr. Martin Luther King Jr. va declarar que la gravació de Mahalia era la seva cançó preferida. La seva interpretació de la peça al funeral de King el 1968 va donar la volta al món. Quatre anys després, Aretha Franklin la cantaria al funeral de la pròpia Mahalia Jackson.

0: cada setmana quan obrim aquesta porta, aquesta finestra al món del coaching, amb el nostre coach de capçalera i formador, Jordi González Guillem, benvingut una setmana més.
1: Moltes gràcies, David, una matinada que engrescadora, eh?
0: Exacte, sí, sí, sí. Perquè això dic que quan obrim aquesta porta, aquesta finestra, sabem sí. que tindrem aprenentatge, sabrem que tindrem reflexió, però és com un viatge, és a veure on ens porta, no? Cada setmana aquesta història. I avui precisament ens vols parlar d'algun tipus d'aquestes aventures vitals, d'aquests viatges, i és que ens parles de la travessia sense destinació.
1: Sí, mira, això és la connexió amb lo positiu. Uh-huh. És un viatge on el valor no és arribar a un lloc específic, saps? Sinó en el procés, la desconnexió i la sorpresa. Acceptar el trajecte lliure d'itineraris, sobretot rígids, disposat d'un fluir sobretot on et trobis camí de deixar que escollessis el teu propi rumb, o no. M'entens? A la vida seria com unes vacances emocionals que les podem fer sense marxar molt lluny de casa.
0: Això estaria bé, a més, surt econòmic, en tot cas. Però és un... Encara que surti econòmic, és un repte, és una, cal una predisposició i cal molta actitud perquè això tiri endavant.
1: Sí, ho acabes de dir, l'actitud. El que a vegades sembla difícil ho podem tindre a la mà. El que passa que moltes vegades no ens donem compte de que lògicament...

0: busquem la dificultat. En lloc de buscar la pràctica, busquem la dificultat. I aquest viatge, aquest itinerari sense destinació, vol dir poder descobrir, aprendre sobre tota la vida. Perquè pensem que ho hem fet tot o ho sabem tot. I això estem en un camí erroni. Entens?
1: Exacte, perquè això implicaria que no estem oberts a l'aprenentatge, que no estem oberts a deixar-nos sorprendre. I és que va molt de la mà, no? El deixar-se sorprendre, si creus que ho saps tot, no, és impossible que et sorprenguis de veritat. Hi ha un punt de que per molt que hagis viscut, per molt que coneguis, saber que encara hi ha molt per descobrir, per viure, no?
0: Sí, les sessions de brainstorming que es fan en grups, jo també les aplico a persones de manera individual. És a dir, de poder estar un espai, un itinerari, en el qual no tens un objectiu clar. El que estàs obert és a les noves experiències, estàs obert a escoltar la gent, estàs obert a tindre una capacitat d'aprenentatge, sobretot que tu mateix t'autosedueixes o tu mateix a dir, escolta, tinc molt que aprendre encara, tinc molt que aprendre, perquè cada dia en el món, en el teu entorn, passen moltes coses. I moltes vegades, mira si tenim que aprendre, que a vegades sentim notícies pel nostre mitjà de comunicació, per la nostra emissora, el que sigui, i per televisió, tot això, i no estem preparats per aquestes notícies. Quan les venen sobtades, i per això el que proposa aquesta matinada és poder tindre la suficient reflexió per poder, ho hem fet moltes vegades, per poder escoltar d'una manera molt activa a tot el que passa. I sobretot deixar-nos portar també. O sigui, no tindre les coses esgades, no tindre una opinió etiquetada, dir, no, això ja ho sé, això m'avorrirà. Una vegada, la rutina. Sortir d'aquesta rutina.
1: Clar, perquè això també, en alguns casos, entra en contacte amb un altre fet, que és aquesta gent que, perquè no vol ansietats, perquè no vol patir, vol tenir tot sota control. Sí, llavors, com que vol tenir tot sota control, també els seus coneixements, també el que pensa, doncs no vol, com si diguéssim, pensar que pugui haver alguna cosa diferent, alguna manera de pensar diferent i que vagi en contradirecció, que qüestioni, no? El que penses o el que sap. I precisament el que pot fer és reafirmar o pot fer que alguna cosa la matitzis, l'aprenguis o fins i tot te la replantegis, que això és una cosa molt sana i molt necessària perquè els temps canvien i, per tant, el que tu et valia i potser doncs, era el més òptim fa 10 anys, doncs ara per tu és totalment diferent i per això cal una actitud davant de la vida, no?
0: Sí, aprofundir més en les coses, sobretot. I sobretot, per mi, una cosa fonamental, David, és no tindre la raó permanent. Correcte? Sí, perquè a vegades veus gent que dius, jo què sé, no, això ho tinc molt clar. Això molt... No, quan tu vols, i ho hem parlat alguna vegada, quan tu et penses que ho controles tot, se'ls comença a descontrolar.
1: se't comença. No. Ho vols aguantar tant que es comença a moure, no? Aquest castillo de naipes, no? Que es diu,
0: sí, eh? No, és que a vegades, moltes vegades diu más altes o más importantes han caído, no?
1: Sí, exactament.
0: No, és que a vegades dius, no, és que aquest porta un control de la seva vida, porta un control, a més, inclús, espera una ponderació a la gent, està en un estadi elevat i tot això, està en la piràmide del més alt, i no és així. I no és així, David, i no és així. No és així perquè aquest camí que ha fet aquesta persona és un camí que potser ja és perecedero, saps? Ja és perecedero, perquè el que dius tu, les coses van canviant, són molt cícliques, eh? La vida avui en dia és molt cíclica.
1: Seria una mica similar, si em permets fer aquesta metàfora econòmica, no? Com aquella persona que té uns diners i no se n'adona que per la inflació o etcètera, doncs si no els protegeix, els para i doncs va passant el temps i van perdent valor. No del tot, això no vol dir que s'hagi de malgastar els diners ni molt menys, però sí que s'ha de saber doncs, que quiet no avances, no? I que perds fins i tot. Doncs el mateix passa amb les experiències vitals i els coneixements, no? És a dir, sí que hi ha d'haver moments de calma o moments d'estalvi o moments de dir, escolta, doncs ara no és el moment, però també ha d'haver moments oberts a les experiències i oberts al que el que et farà sentir que allò té sentit, perquè si no, quin sentit té pensar que ja ho saps tot o que ja ho has viscut tot, si encara et queda vida, no? És que és contradictori.
0: Sí, això que acabes de dir és una cosa per mi molt, molt important, que és la inversió emocional. És a dir, la millor inversió que tenim a la nostra vida

0: És a dir, és el poder aprendre i el poder projectar-te i el poder superar-te i tindre millor benestar, millor qualitat de vida i, sobretot, que en el mínim esforç pots treure millors resultats. Clar. Però el que passa és que tens que reflexionar i parar. Correcte, no? És a dir, quina direcció estic prenent? I, sobretot, una cosa, ja ho he dit abans, és que a vegades vas per camins que no coneixes, però vas... però són motivadors. Entens? Perquè una cosa que ja la controles, ja la domines, no et motiva. És que no et motiva, David, no et motiva. En canvi, un camí en el qual tu estàs descobrint un paisatge, que això, un paisatge emocional que per mi és decisiu. Per què? Perquè estàs descobrint que les teves facultats cada vegada són més importants. Tens una base important. A la base d'aprenentatge no tothom està preparat. El que passa és que moltes vegades volem aprendre massa ràpid. Correcte, no?
1: I fins
0: no
1: i tot...
0: qualitat aquest aprenentatge.
1: Clar, i fins i tot pot passar que algú pugui dir, doncs llavors és que, per exemple, fent la metàfora dels camins, no? Doncs cada dia he d'agafar un camí diferent, no necessàriament, pots agafar el mateix cada dia, però cada dia fixar-te en una cosa diferent, no? En un arbre, en un rètol, en una pedra. És a dir, pots estar fent el mateix camí però aprenent en el mateix camí. Això no vol dir que un altre dia agafis un altre camí perquè doncs et vingui de gust a aprendre, però no forçar-ho, sinó que és més una, per això dic, una qüestió d'actitud que no d'aventura, no? En aquest cas...
0: Sí, sí, mira, jo me recordo que quan he fet alguna travessia així en solitari,
1: sí,
0: que jo soc molt addicte a totes aquestes històries...
1: Sí, és que si el seguiu per les xarxes, el Jordi, veureu que no per aquí, et sempre està fent algun entrenament, alguna història, i és bonic perquè pots estar vivint, no?, aquell camí per on va, o sigui que totalment digues, Jordi. Sí, sí.
0: Bueno, i també el David Cervelló,
1: bueno,
0: és un marxador internacional, eh?
1: Però jo soc més de donar voltes, mentre que el Jordi volgués o no, les seves travessies són més interessants, però és això, que quan vas en travessies, sí. Vius coses, reflexiones coses,
0: Sí, em va dir un dia un pagès fa molts anys, diu, l'única forma de conèixer aquest món, diu, és caminar o anar en bicicleta.
1: Fixa't.
0: I sobretot caminant. Perquè caminant és el que tu deies, si tu vas en un transport públic, que jo estic d'acord, o vas en el teu mitjà de transport particular i tal, la perspectiva és diferent. Camines i vas fixar-te en aparadors, vas fixar-te en les persones, vas fixar-te en els fets, vas fixar-te... Sempre t'alluerna. Per què t'alluerna? Perquè vas descobrint coses que no pensaves. La perspectiva de la vida, per això, jo sempre dic en aquesta metàfora, però sobretot i en aquesta travessia sense destinació, és surt un dia de passeig.
1: Sí.
0: A passejar per aprendre i per interactuar amb les persones. Perquè moltes vegades som unitats solitàries i moltes vegades pensem, perquè al final pensem que no aprenem res i que ja coneixem tot i que els amics són pocs i n'hi ha moltes amistats, però tenim que tindre noves perspectives i tindre noves relacions. Correcte?
1: Això és importantíssim i aquesta actitud que dèiem, no? Perquè es tracta de caminar posant-li el focus al que estàs fent, no? Estan plenament en allò que estàs fent. A mi una de les coses que més em crida l'atenció, bueno, hi ha moltes coses d'avui en dia que em criden l'atenció, però sobretot quan veig, no? Gent que està passejant doncs, la seva mascota, el seu gos, i aquells 5 minuts que té aquella criatureta perquè tu estiguis per ell i pendent per el gos, per la gossa, i veig que la gent està passejant-lo mentre està mirant el mòbil, i jo dic, és que no estàs fent ni una cosa ni l'altra. Dedica-li aquests 5 minuts i després ja tindràs un moment per consultar si hi ha alguna cosa important, perquè ha de ser molt important perquè sigui més important que el que estàs fent en aquell moment, que és acompanyar el gosset a la gosseta o portant a les criatures al parc o el que sigui, no, Jordi?
0: Sí, mira, la multitarea no s'aconsella.
1: El multitasking, que en diuen. El multitasking no fas cap tasking al final, Jordi?
0: No, és el que deus. No, perquè tens el cos present, però la ment és molt dispersada.
1: Exactament.
0: La tens molt dispersada. I què passa al tindre la ment molt dispersada? Que no concentres, no trobes un resultat bo. Correcte. O sigui, no valores aquella activitat que et pot portar un valor, perquè tota activitat és una... Mira, jo avui podria dir aquesta matina a tots els oients i a les oientes, diria lo següent, mira, la vida, tu vas caminant pel carrer i és com si estiguessis en una galeria d'art. Què fas en una galeria d'art? Estàs mirant les pintures, les escultures, tot això, i te vas

0: fixant a poc a poc. I li trobaràs que cada pintura, cada escultura o cada objecte d'exposició o joieria, el que sigui, dius, home, li trobo un què que molta gent no ho veu. Doncs a les persones que tu vas observant de manera empàtica, assertiva i tot això, trobaràs coses que aprendràs.
1: Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. Per això aquesta travessia sense destinació, sí que hi ha una intenció, sí que hi ha una destinació. El que passa és que consisteix en saber-se portar per aquelles característiques de saber que cada dia, encara que arribis físicament al mateix lloc, podeu a la seva pàgina web, doncs veureu les formacions, xerrades i llibres, etc. Però també a les xarxes socials el podreu seguir fent aquestes travessies que ens donen molta il·lusió, passió i informació. Jordi, una abraçada ben forta i fins la propera setmana.
0: Fins la propera, David.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: A Onda Cero Catalunya, la música de las nits.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

L'any 1916, una mestra de 23 anys d'Indiana va anar a buscar feina a Chicago. Es deia Elizabeth Smith. Havia estudiat literatura anglesa, li agradava Shakespeare i estava decebuda amb la vida a Huntington, el poble on havia crescut, en una granja amb 8 germans. Aquell dia va entrar a la biblioteca Newbery de Chicago, va parlar amb un bibliotecari i la seva vida va canviar per sempre. El bibliotecari coneixia un multimilionari excèntric anomenat George Fabian, que buscava algú amb coneixements de Shakespeare. Va trucar Fabian i dues hores més tard, Fabian va aparèixer amb una limusina i va convidar Elizabeth a passar una nit a la seva finca, Riverbank, a Geneva, Illinois. La finca era immensa, tenia laboratoris,

laboratoris, hivernacles, granges experimentals... I Fabian tenia una teoria, que Francis Bacon havia escrit les obres de Shakespeare i que ho havia deixat escrit en clau dins de les pròpies obres. Tot el que calia era trobar el codi.

L'Elisabeth va acceptar la feina, i així va començar tot. A Riverbank hi havia un altre treballador, William Friedman, un biòleg genètic jueu de Pittsburgh. Es van enamorar treballant junts buscant missatges secrets inexistents en les obres de Shakespeare. Es van casar el maig del 1917, i mentre buscaven patrons que no existien, van descobrir alguna cosa més important. Com trobar patrons reals? Com trencar codis de veritat? Sense ordinadors, sense formació matemàtica avançada. Només amb paper quadriculat i llapis. Xerrant l'un amb l'altre a través d'una taula, els Friedman van desenvolupar molts dels principis de la criptologia moderna. I quan els Estats Units van entrar en la Primera Guerra Mundial, només hi havia 5 o 6 persones a tot el país que sabien alguna cosa sobre trencar codis. Dos d'elles eren Elizabeth i William Friedman. Fabian va establir un departament de xifres a Riverbank amb els Friedman al capdavant i va oferir els seus serveis al govern. Diversos departaments governamentals dels Estats Units van demanar ajuda al Riverbank o van enviar personal allà per entrenar-se. Entre ells hi havia Agnes Meyer Driscoll, que va venir en nom de la Marina nord-americana. Els Friedman van treballar junts durant 4 anys a l'única instal·lació criptoanalítica del país. Fabian era generós però controlador. Interceptava la correspondència dels Friedman. Quan finalment van aconseguir marxar el 1921 per treballar per al Departament de Guerra a Washington, va ser com una fugida. William es va endinsar en la criptografia militar. Elizabeth va deixar la feina el 1922 quan va néixer el seu primer fill. I aleshores va arribar la prohibició. L'any 1920, els Estats Units van prohibir la fabricació, venda o comerç de licor. La llei Volstead va entrar en vigor i els nord-americans van deixar de beure? Doncs no, van beure més que mai, però ara ho feien il·legalment. Els contrabandistes portaven whisky del Canadà, rom de les illes del Carib, xampany de França i utilitzaven xarxes de ràdio amb missatges en codi morse xifrats per coordinar les seves operacions. La Guàrdia Costera estava desbordada. Tenien centenars de missatges interceptats que no podien desxifrar. I així, el 1927 van contractar Elizabeth Friedman de manera temporal per desxifrar l'endarreriment de missatges. La contractació temporal va durar 12 anys. Eventualment, ella i un petit equip de criptoanalistes que van entrenar van liderar l'esforç contra el contraban internacional i el tràfic de drogues.

Els primers codis dels contrabandistes eren bàsics, simples substitucions, transposicions senzilles. L'Elisabeth els trencava en qüestió de minuts. Però a mesura que els contrabandistes es feien més sofisticats, els codis es tornaven més complexos i l'Elisabeth seguia trencant-los. De vegades treballava 16 hores al dia. L'any 1928 la van enviar a San Francisco per ensenyar a C.A. Housel, que estava destinat amb el coordinador dels detalls de la costa del Pacífic, com desxifrar els missatges dels contrabandistes. Sota el seu ensenyament, Housel va ser capaç de descodificar 3.300 missatges en 21 mesos. L'octubre i novembre del 29 la van reclutar a Houston, a Texas, per resoldre 650 casos de tràfic de contraband que havien estat citats pels fiscals dels Estats Units. En fer-ho, va desxifrar 24 sistemes de codificació diferents utilitzats pels contrabandistes. Entre el 27 i el 30, mentre treballava per a la Guàrdia Costera dels Estats Units, el Departament de Narcòtics, el Departament d'Ingressos Interns, el Departament de Prohibició i Duanes i el Departament de Justícia, Friedman va resoldre més de 12.000 missatges codificats a mà en 3 anys. 12.000! A mà! Sense ordinadors! El resultat, 650 acusacions penals. Un dels individus que Friedman va ajudar a acusar va ser Al Capone. Sí, aquell Al Capone. El gàngster més famós d'Amèrica. Elisabeth va desxifrar missatges que connectaven Al Capone amb operacions de contraband i també va ser responsable de proporcionar informació descodificada que va resultar en la condemna dels germans Ezra, contrabandistes de narcòtics. El seu treball va desmuntar xarxes de contraband que operaven des de Mèxic, el Carib, el Canadà. Va trencar codis d'organitzacions criminals que movien milions de dòlars. I aleshores va arribar la Segona Guerra Mundial. I aquí és on la història d'Elisabeth es torna encara més fascinant, perquè durant la guerra, l'Elisabeth va desxifrar missatges d'una xarxa d'espies nazis que intentaven promoure aixecaments feixistes a Amèrica del Sud. Els alemanys havien establert xarxes d'espionatge a l'Argentina, al Brasil, Xile, i utilitzaven codis sofisticats, màquines Enigma, xifrats complexos, i Elisabeth els trencava. Un després de l'altre. Va identificar agents nazis, va descobrir plans d'operacions, va desbaratar intents de sabotatge. El seu treball va ser crucial per impedir que l'Amèrica del Sud caigués sota la influència nazi.

Però ara, i aquí ve la part més sorprenent de tota la història. Quan va acabar la guerra, qui es va endur el mèrit? John Edgar Hoover, el director de l'FBI. Hoover va dir que l'FBI havia trencat els codis nazis. Va dir que els seus homes havien desmuntat les xarxes d'espionatge. Va donar conferències de premsa. Va aparèixer a les notícies. I l'Elisabeth? El govern li va dir que no podia parlar del seu treball. Era secret, classified, top secret. Així que va callar. Durant dècades, ningú no va saber què havia fet. Els seus propis fills no sabien exactament en què havia treballat la seva mare durant la guerra. I mentre Hoover rebia honors i reconeixement, l'Elisabeth seguia trencant codis en silenci. Després de la guerra, Elisabeth va continuar treballant. Va treballar per a la Marina, per a l'Exèrcit, per al Fons Monetari Internacional. Va escriure articles tècnics sobre criptoanàlisi. Va donar conferències. Va entrenar una nova generació de criptoanalistes. I el 1938, Hillsdale College li va atorgar un doctorat honorífic en dret. Però fora dels cercles de la intel·ligència, ningú no coneixia el seu nom. William Friedman, el seu marit, sí que era famós. Era considerat el pare de la criptoanàlisi nord-americana. I ho era. Però Elisabeth també. Treballaven junts. Es feien millors l'un a l'altre.

0: Avui, Elizabeth Smith Friedman està al Saló d'Honor de l'Agència de Seguretat Nacional. Té una placa, un reconeixement, però durant més de 50 anys pràcticament ningú no va saber el seu nom. I aquesta és potser la part més tràgica de tota la història. No que els codis fossin difícils de trencar, sinó que trencar el sostre de vidre va ser impossible. Perquè l'Elizabeth ho va trencar tot, menys això. Va trencar codis nazis, va trencar xarxes criminals, però no va poder trencar el sistema que deia que el mèrit havia d'anar als homes, que les dones podien fer la feina, però els homes es quedaven als honors. I així, mentre Hoover apareixia a les notícies dient que l'FBI havia salvat Amèrica dels nazis, l'Elizabeth Smith Friedman estava a casa, callada, sabent la veritat, sense poder dir res més. La història té, però, una ironia final. Perquè avui, més de 40 anys després de la seva mort, sabem qui era Elizabeth Smith Friedman. Sabem què va fer. I Hoover? Bé, ara sabem que va mentir. Que es van dur mèrits que no eren seus. Que va utilitzar el poder de l'FBI per construir una llegenda falsa. I que la dona que va realment fer la feina, la dona que realment va trencar els codis, la dona que realment va salvar vides i va ajudar a guanyar guerres, va ser Elizabeth Smith Friedman. La mestra d'Indiana que va anar a buscar feina i va acabar canviant el món. Tot i que el món trigués 80 anys a assabentar-se'n.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: I sí, sí, aquesta setmana també tenim tecnologia i també tenim videojocs. El que passa és que se'ns ha ajuntat tot perquè s'estrena les pel·lícules del cinema, perquè és festiu el divendres, i això fa doncs que estiguem així una mica moguts. Però sí, tenim cita totes les setmanes amb el gran Dani Martín, Corso 89, vamos!
1: Vamos!
0: Vamos! Ja veuràs tu que... Que escolta, aquest cap de setmana, a veure, amb la pel·lícula aquesta del Demonio Vista de Prada, doncs, sí, sí, sí. Tot i que difícil que desbanqui, ja ho hem comentat a Michael, que l'ha petat fort, Tot i que el Super Mario segueix funcionant com és evident. Potser no tant com la primera, és curiós, perquè... Sí. No ha acabat de fer tant com va fer la primera en el seu còmput global, sent un èxit, Però...
1: ¿No sabes cuándo creo que puede haber otro pelotazo en ese sentido?
0: Sí.
1: The Legend of Zelda, el año que viene.
0: Estic d'acord. Aquest sí que estic d'acord. Aquest sí que crec que ho petarà a nivell màxim.
1: Live action.
0: Sí.
1: Y como empiecen a lanzar algún remake o alguna cosa, que vuelvan a relanzar algún juego y anuncien alguno nuevo, ¡buah! Puede ser potente. Es cierto que Super Mario es más universal, ¿eh?
0: Sí, ya te entiendo, sí.
1: Pero, claro, la segunda, como ya hemos tenido la primera y fue el gran boom, ¿no?
0: Sí.
1: Nintendo haciendo película tal. Pero no sé, tengo fe en The Legend of Zelda.
0: Clar, però és que corregis-me si m'equivoco, A mi em dóna la sensació que, com el que tu sempre ens comentes, no? Que serà igual que va ser. A més, va ser a tu l'únic que li he escoltat i és el que ho està clavant. Que la dècada que va haver, podem dir, de cinema de superherois seria substituïda per una dècada de nostàlgia videojueguil, que diem aquí. I amb això ho vas encertar plenament. La meva pregunta és... Encara que hi hagi aquest factor nostàlgia,

0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Al marge de que sempre doncs, ens crida l'atenció poder saber molt de la història dels líders mundials, sí que hi ha unes determinades eleccions que, com que no són cada 4 anys, sinó que quan succeeixen és per la mort del qui ostentava el càrrec, doncs acostumen a ser molt el que es diu mediàtiques, i de cop i volta, quan es mor un papa, de seguida doncs ens centrem, posem totes les mirades en aquest procés tan especial, la mítica fumata blanca, oi, que ens pot dir qui serà el proper papa. I per això, després, a vegades sembla que quedi en l'oblit, no?, com ha sigut aquest procés. És molt intens en aquells moments i després sembla doncs, que ja ho donem per fet. I a vegades és molt interessant poder reflexionar amb la pausa, amb el coneixement, com és el cas del Vicenç Lozano, que ha escrit el llibre Lleó 14, Ombres sota la cúpula, que el tenim a Pòrtic Edicions. Vicenç, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: És així, és a dir, durant el procés que es fa, sembla que... Escolta, cada 5 minuts estem preguntant, però ja tenim fumata blanca o encara no, oi? Estem tots pendents de tot això i comencem a interessar-nos, no? Dic l'opinió pública, no? Per els pactes, les votacions, tot això. Però després sembla que... Ah, ja. Però clar, hi ha molta feina darrere, Vicenç, de tot el que has anat recopilant per poder explicar com s'arriba a aquesta elecció, que és un procés molt llarg, no?
1: Sí, realment és un procés molt llarg. De fet, el procés de l'últim conclave del 2025, ara el 8 de maig, d'aquí pocs dies, doncs farà un any, realment va ser molt complexa i es va iniciar pràcticament el dia mateix doncs, que el papa francès va accedir al pontificat el 2013. Vull dir, realment, un conclave és per elegir, com deies tu perfectament, vull dir, un líder mundial.
0: Sí.
1: Si tenim en compte que el Vaticà, tot i ser l'estat més petit del món, és l'estat que potser geopolíticament té més influència, vull dir, a nivell internacional, influència, vull dir, una influència, vull dir, mediàtica, una influència de diplomàtica, etcètera. Vull dir, evidentment, al marge del que són les grans superpotències internacionals,
0: sí,
1: òbviament,
0: sí.
1: No?
0: Sí.
1: Però, realment, un conclave és, en definitiva, vull dir, una elecció que és seguida arreu del món, no només pels 1.500 milions de catòlics, sinó per la gent de tot el món. Es va iniciar, diguéssim, de poc temps després de l'elecció del papa Francesc, davant del fet de que era un papa trencador, era un papa realment que trencava la inèrcia de dos pontificats ultraconservadors, com van ser el del papa Joan Pau II i el del papa Benet XVI.
0: Sí.
1: Aleshores arriba un papa que realment de seguida es posa en contra la part de la cúria més ultraconservadora, bisbes d'arreu del món, cardenals d'arreu del món, que formen part d'aquest sector ultraconservador catòlic, que s'acaba aliant amb l'extrema dreta internacional i fa la vida impossible durant 12 anys al papa Francesc. Aleshores, de cara a aquest conclave, de cara al conclave aquest del 2025, d'ara farà un any, realment hi havia molta cosa preparada per part del sector més ultra de l'Església, aliat amb l'extrema dreta internacional, per treure's de sobre la possibilitat doncs, de que el nou papa sigués la línia i sigués el llegat, seguís el llegat del papa francès.
0: Fos continuïsta.
1: Intentaven tornar, vull dir, en

0: endavant, en definitiva, tornar enrere.
1: Clar,
0: és... de tota manera, hi va haver, que és el que explico jo al llibre,
1: sí.
0: I realment un joc d'intrigues, un joc de misteris, etc, etc, molt important.
1: És apassionant.
0: Alhora de, i molt apassionant, òbviament,
1: sí.
0: Per intentar doncs, aquesta lluita intrigant, sobretot dels assessors, que és el que jo parlo, amb el sector més tradicionalista de l'Església, hi va haver una batalla dels assessors, diguéssim, més progressistes, de cardenals més progressistes, que van crear un petit nucli per fer possible amb una extraordinària, molt ben calculada, estratègicament molt ben calculada, operació secreta, doncs que sortís un papa com Robert Francis Premos, que és, en definitiva, un papa tradicional amb les formes, però molt seguidor del papa francès en el, amb el tema doncs, de les reformes de l'Església. No?
1: Aquí seria allò de fer el front comú, no? Perquè per una banda doncs, estarien aquestes congregacions, aquestes, diguem-ne, doncs, aquest repartiment que a vegades es comentava, no? Recordo perfectament que es comentava molt, no? Les possibilitats de que fos africà o que fos americà del nord, per allò de dir una mica com els Jocs Olímpics, per anar repartint una mica, no? I penses, no, aquí deuen haver molts pactes interns que ja s'estan fent de dir no et presentis perquè si no li treus opció, no, el que volem, el que ens interessa que tingui més opcions. Aquí hi ha moltes històries d'aquestes, oi que sí, Vicenç?
0: No, hi ha moltes històries d'aquestes, hi ha molts dossiers que circulen amb una gran quantitat de fake news, dossiers falsos sobre, per intentar eliminar doncs, determinats candidats que, vull dir, que no convenen a un sector determinat, no? Jo vaig tenir el privilegi de ser l'únic periodista del món, en definitiva, que va donar el nom de Robert Francis Prevost i el dos dies abans de tancar-se els cardenals de la Capella Sixtina com el més que possible papa. Per què? Doncs perquè estava molt, molt informat. Tenia doncs, el privilegi de tenir doncs, informació dels assessors de cardenals més progressistes, però també dels més conservadors de l'Església, que em van facilitar aquesta informació que vaig poder doncs, avançar, diguéssim, al món. I tothom em deia en aquell moment que jo estava boig, vull dir, no et pensis. Tothom em deia que estava boig, com pot ser un papa nord-americà, vull dir, això és impossible, etc, etc. I vaig dir, bueno, ja veureu.
1: Vicenç, amb la mateixa proporció que et deien, ets boig, com vols que triïn aquest? Era després que et deien, ja t'ho deia jo, de cop i volta deu passar una cosa similar,
0: Sí, la gent s'apunta ràpidament, però bueno, en aquest cas no es va poder apuntar massa,
1: perquè no ho havien calculat. Correcte.
0: No ho havien calculat. Realment va ser un privilegi per mi, després de tants anys de picar pedra, diguéssim, a dins del Vaticà, poder doncs, donar això. I poder conèixer fil per randa com s'anava produint doncs, els debats previs al conclave, i també durant el conclave com s'anaven sumant, diguéssim, perquè a veure, cap dels dos sectors de l'Església, ni el conservador ni el sector més reformista, vull dir, arribaven als 89 vots necessaris. Aleshores, vull dir, els reformistes que tenien una mica més, no massa més, però de consens, degut a que el papa havia nomenat, òbviament, molts cardenals que eren, diguéssim, més oberts, aleshores van intentar anar sumant els moderats. Amb aquesta batalla. Com ho van fer? Doncs ho van fer a base d'explicar la personalitat de Robert Francis Prevost, d'explicar que era un cardenal que admirava, diguéssim, la tradició de l'Església a nivell històric, no pas com un museu. El tema de la missa en llatí, que es podria tornar a fer de tant en tant. El papa no fa misses en llatí, però ho pot, diguéssim, autoritzar. El tema de l'economia del Vaticà, que era també un tema molt i molt important en aquell moment, perquè el Vaticà tenia un problema de cash, tenia un problema de diners, no podia pagar les nòmines ja als funcionaris, tenia problemes per pagar les pensions, etc. Per què? Perquè no fluïa el diner provinent dels Estats Units. Perquè l'episcopat nord-americà va boicotejar el flux econòmic que enviava doncs, al Vaticà, i això va propiciar que una davallada, diguéssim, amb l'economia vaticana realment molt notable.
1: Una economia que té molts actius...
0: Donaria, doncs, una altra vegada, obriria la seta, en aquest sentit. No?
1: Una economia que té molts actius, però que no... O sigui, té molts passius, diguem-ne, vull dir que té molta riquesa, però aquesta riquesa no és cash, no és efectiu, no?, pel dia a dia.
0: No, exactament, hi ha molt patrimoni, evidentment. L'Església té un patrimoni incalculable, ha venut

0: ha venut molts elements del seu patrimoni durant aquests
1: Imagina.
0: últims anys per pal·liar els temes econòmics, però realment moltes vegades s'ha trobat l'Església Catòlica, no ve d'ara, vull dir, amb altres pontificats ha passat també, doncs, que s'ha trobat, doncs, amb un problema de caix, amb un problema de fluïdesa i de diner metàl·lic, diguéssim.
1: En els dos primers, diguem-ne, capítols del llibre, doncs descrivint com és aquesta negociació, no? Aquest com es van, diguem-ne, convencent aquests, anem a dir, representants més neutres, més equidistants, potser entre les dues opcions, i com es van guanyant aquesta possibilitat. Deies una, l'econòmica, diguem-ne, no? El que facilitaria, doncs, un ressorgiment, però m'imagino que aquí el factor, des de fora ens sembla que el factor humà, no? El factor persona, ha de tenir molt de pes. Clar, és realment així o al final és tot un tema de pactes?
0: No, a veure, vull dir, el factor humà és sempre important en aquestes coses, i més quan és un grup reduït de persones els que voten, perquè els votants van ser 133,
1: clar,
0: cardenals. Per tant, vull dir, el factor humà és molt important, les amistats són importants. Pensem que quan definim l'Església entre dues ànimes, una ànima conservadora i una ànima progressista, vull dir, no és ben bé, no hi ha una frontera clara en aquest sentit, perquè hi ha cardenals, doncs, que poden ser progressistes en determinades coses,
1: clar,
0: en el tema,
1: clar,
0: doncs, la benedicció dels homosexuals, dels parelles,
1: sí,
0: homosexuals, i en canvi són antiecologistes, etcètera, no? Vull dir, es pot produir, vull dir, hi ha... realment, hi ha una varietat extraordinària en les persones. Evidentment, les persones són importants, les personalitats són importants. El fet de ser un cardenal nord-americà i alhora peruà, és un cardenal que representa una mica el nord i el sud. Representa el nord i el sud d'aquest món global, coneixedor perfectament de lo que és el sud, però també coneixedor de les estratègies que aplica la gran superpotència nord-americana. I ho hem vist claríssimament ara amb l'enfrontament, doncs, que ha tingut fa uns dies, doncs, amb Donald Trump, el president dels Estats Units, no?
1: Totalment. En el llibre també parles de clar, com dèiem, els líders polítics, no? Com fan els seus pactes o com promocionen fins i tot, no? Segons quins candidats, paral·lelament, no? Aquí parlaves en el llibre de l'eix Trump-Macron-Meloni, que em sembla molt interessant tot això.
0: Sí, el llibre ofereix detalls inèdits que no s'han publicat mai, crec que és una exclusiva mundial de l'intríngulis, com es van produir les pressions, com es van produir doncs, la sortida d'aquests dossiers a la llum, com es va anar pressionant cardenal per cardenal, tant d'un sector com de l'altre, vull dir, en tots els sentits, no? Jo crec que el fet de que aquest llibre sigui important és perquè la gent es doni compte, molta gent ha vist la pel·lícula Conclave.
1: Sí.
0: Molta gent l'ha vista, la pel·lícula Conclave. La pel·lícula Conclave, vull dir, en definitiva, és una pel·lícula que està molt bé, però que només reflecteix el que passa dins,
1: clar,
0: de la Capella Sixtina,
1: clar,
0: i les sales del voltant, però no interpreta, no dona el peu a que es conegui realment les pressions exteriors que,
1: clar,
0: hi ha, que són pressions, òbviament, polítiques,
1: sí,
0: que existeixen. Hi va haver un pacte secret que va fer, doncs, el mateix dia del funeral del papa francès, hi va haver un acord entre el president nord-americà Donald Trump, el president de la República Francesa Emmanuel Macron i la primera ministra italiana Giorgia Meloni, per intentar ajudar-se entre ells de cara que sortís un candidat. Després tot això se'n va anar al Norris, perquè la figura del cardenal nord-americà de Robert Francis Prevost no era la figura, òbviament, que volia, doncs, Donald Trump, que apostava pel cardenal Dolan, un altre cardenal nord-americà, no? I més amb la línia del MAGA, més amb la línia,
1: sí,
0: ultraconservadora que ell defensa i està imposant a nivell de populismes o neofeixismes arreu del món, no? En definitiva, jo crec que això és important conèixer-ho perquè forma part... A veure, el Vaticà, en definitiva, jo sempre ho dic, és un microcosmos de la guerra cultural que s'està produint al nostre món.
1: Clar.
0: Una guerra cultural que enfronta a la gent que defensa les llibertats, la democràcia, els drets, la justícia social, contra una gent, un món, que vol conculcar aquests drets, vol que les democràcies

0: si es converteixin en purament formals, que es vagi a votar cada 4 anys, si no voten el que, que ells volen i es cuidaran de fer un cop d'estat, com va intentar fer el president nord-americà Donald Trump en la sala del Congrés quan va guanyar Joe Biden les eleccions als Estats Units, però, en definitiva, retallada de llibertats, que estem veient arreu del món amb la pujada d'aquests governs, diguéssim, populistes, o que jo anomeno clarament neofeixistes. No?
1: El llibre també, simplement per anar introduint algun dels elements que es trobaran quan el puguin llegir, parla o dedica, no, a les diferents votacions. Clar, jo m'imagino, Vicenç, que cada una d'aquestes votacions, el que fa, no es pot entendre sense l'anterior, no? És a dir, com es va condicionant el fet de qui es manté allò fixa, no? amb el mateix candidat, o qui està més disposat a ser permeable, diguem-ne, pel bé comú, possiblement, no?
0: Sí, pel bé comú o per interessos propis.
1: També, correcte, ho volia posar bonic. Però...
0: o per interessos de la seva pròpia arrenca al defensa, no?
1: Correcte.
0: Aquí es va produir un fenomen, tothom tenia clar i donava per fet, vull dir, el món, excepte jo i uns quants més que estàvem assabentats, que Pietro Parolino, que era el secretari d'Estat durant el pontificat del papa Francesc i que continua sent el secretari d'Estat actualment amb Lleó XIV, seria doncs el pròxim papa. Vull dir, això ho donava tothom com a molt clar. Ara bé, Parolin va enganyar a tothom, en definitiva ens va enganyar també els periodistes, vull dir, un personatge que semblava que seria continuista en la línia de reformes del papa Francesc i que va anar oferint càrrecs, va anar oferint solucions de continuïtat doncs, al sector més conservador de l'Església i que es va convertir en definitiva doncs, en el candidat conservador. En aquell moment, oposat doncs, a aquesta figura que era un gran tapat, en definitiva, que era Robert Francis Prevost, que va acabar doncs, no aconseguint els 89 vots necessaris, sinó superant fins i tot el centenar de vots.
1: Imagina't. És ben curiós el com es va doncs, destapant, no? I el que a priori, no? Les podríem fer aquestes travesses després, aquest joc, no? Entre el que se sap a dins, com bé ens explicava en Vicenç, el que es pensa a fora, el que es pressiona des de fora, però també des de dins, aquesta permeabilitat també a tot el que va passant en el món, no? És a dir, no es pot entendre les eleccions de cada un d'aquests papes, Vicenç, sense el context històric, oi que sí? Sense saber què estava passant.
0: Evidentment, cada papa està vinculat a, vull dir, òbviament, l'elecció d'un papa està vinculat al moment històric en què es viu. Realment, en una època de conservadorisme, etcètera, Joan Pau II va jugar un paper fonamental. Fonamental amb la destrucció del comunisme, amb el pacte que va tenir doncs, amb el president Ronald Reagan, amb Lech Wałęsa a Polònia i tal, que van acabar doncs, a destruir el comunisme, que era la seva obsessió, diguéssim, com a personatge i com a persona que havia patit els excessos, diguéssim, dictatorials al comunisme. Això és evident. Ara, l'elecció d'un papa nord-americà, què suposa? El van elegir només perquè era nord-americà? No. Jo estic convençut que no. El van elegir perquè era una figura, és una figura que escolta. Això és important en el món d'avui en dia, on escoltar cada vegada es considera un tema més sobrevalorat, no?
1: Sí, sí.
0: Quan realment és bàsic.
1: Sí.
0: Un papa que escolta, un papa que vol dialogar.
1: Exacte.
0: I un papa que estableix ponts de diàleg, que és important. El diàleg. Tornar una mica a la diplomàcia.
1: Exactament.
0: Que sembla ara que sigui una cosa que ha passat de moda.
1: Sí.
0: Tornar al dret internacional, que s'ha conculcat, sobretot per part del president nord-americà Donald Trump, però també, vull dir, doncs, per altres sectors com Vladimir Putin a Rússia, com Benjamin Netanyahu doncs, a Israel, etcètera, etcètera. Vull dir, això ho veiem en diversos àmbits. Jo crec que era molt important, evidentment, l'elecció d'un papa que fos una figura que estableixi ponts de diàleg en un moment en què els ponts de diàleg s'han trencat a tot arreu i que s'opta doncs, per la llei de la selva, la llei del més fort, i pel xantatge, per l'amenaça, etc. Quan hi ha gent que parla de negociacions, o la Casa Blanca parla de negociacions, el que fa doncs, és amenaçar.
1: Sí, sí, sí,
0: Ho hem vist, constantment, ho hem vist a Venezuela, hem vist l'assalt a la sobirania de Venezuela.
1: Ho estàs fent vist... molt malament.
0: No, exacte, i si no vols morir, doncs et posa al meu costat, senyora Delcy.

0: Senyor Delcy Rodríguez, posa al meu costat i llavors jo et salvaré la vida, però el que mano sóc jo, clar, vull dir, clar. El tema de Venezuela.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb el tema del genocidi, doncs, d'Israel,

0: que era l'ordre internacional que havíem conegut fins ara, i sotmetre el món amb un desordre i un caos que no se sap fins a quin punt pot arribar, no?
1: Sí, sí.
0: És, realment és una incertesa que jo crec que en aquests moments l'estat d'un líder ètic i moral, al marge de que sigui, vull dir, un personatge, un líder religiós, òbviament, però al marge d'això la necessitat existeix en un món realment que està desconcertat.
1: Totalment. Doncs aquestes i moltes, moltíssimes, diguem-ne, claus de com va ser tot aquest procés, de veritat que és com estar-ho vivint allà, una mica estar d'amagat, com haver-nos colat una mica...
0: Bueno, jo he intentat escriure-ho una mica, vull dir, com si fos un thriller, però és que no hi ha ni una coma de ficció, tot el que explico és la realitat, vull dir, com és, i no parlo només del Conclave. La primera part del llibre és el Conclave, la segona part és els paranys que es trobarà en aquest món, repeteixo, convuls, doncs una figura que ha de ser un líder ètic i moral del segle XXI, com és el Papa Lleó XIV.
1: El bé que realment, doncs, sí, més enllà de ser una figura històrica, passi realment a fer història com a tal. Doncs hi ha Ombres sota la cúpula, també el trobeu en la versió en castellà, Roca Editorial. Moltíssimes gràcies, Vicenç, per haver passat pel programa.

0: Una vida i una cançó. Hi ha artistes que semblen tenir una energia elèctrica que no s'acaba mai. Luis Prima era d'aquells. Trompetista, cantant, compositor, entertainer total. Un home que va reinventar la seva carrera dues vegades i que va morir amb les sabates posades, o gairebé. Italià de Nova Orleans, rei del jazz de swing, pare de Lounge de Las Vegas i els seus últims anys la veu d'un orangutan a Disney. La seva vida és tan americana com qualsevol que se n'hagi explicat. Luis Leo Prima va néixer el 7 de desembre del 1910 a Nova Orleans, a Louisiana, en una família d'immigrants sicilians. El seu pare, Anthony Prima, era fill d'un immigrant de Salaperuta, un poblet de Sicília. La seva mare, Angelina Carabella, havia emigrat de nena des de l'illa d'Ustica, al nord de Sicília. Vivien al número 1812 del carrer Saint Peter, en ple barri de Tremé, un dels nuclis musicals més importants de la història dels Estats Units.
1: I hear music and there's no one there. Smell blossoms and the trees are bare. All night long I'm walking on air.

0: is the twinkle in the sky, not twinkle in my eye. I wonder why, I wonder why, I wonder why, baby, baby, bubble,
1: La família Prima tenia música a tot arreu. La mare s'assegurava que cada fill aprengués un instrument i en Luis li va tocar el violí. Va ser batejat a la parròquia de Saint-Anne juntament amb el seu germà gran, León, que tocava la corneta, i la seva germana Elisabet. Una altra germana, Marguerite, va morir quan tenia 3 anys. De nen, en Luis va descobrir el jazz als clubs integrats de la zona de Little Palermo, on italians i afroamericans compartien espai i música amb una naturalitat inusual per a l'Amèrica d'aquella època. Va quedar fascinat per Louis Armstrong, que va convertir-se en el seu model musical. Als 14 anys ja havia format el seu primer grup, Louis Prima Kid Band, que incloïa un Irving Fazola de 12 anys al clarinet. Es va graduar primer al Jesuit High School i després va anar al Warren Easton, tot i que va acabar deixant el batxillerat sense acabar per dedicar-se del tot a la música. Es va fer membre del sindicat de músics i va començar a tocar la banda del Sinegar Theatre i els clubs del seu germà León. El 1929, tocant en un vaixell de vapor que atracava a Canal Street, va conèixer la seva primera dona, Louise Polizzi, amb qui es va casar aquell mateix any.

El 1934 va arribar el gran salt. El director d'orquestra canadenc, Guy Lombardo, va visitar Nova Orleans durant el Mardi Gras. Va veure actuar prima al club Shim Sham del seu germà Leon a Bourbon Street i el va convidar a anar a Nova York. Prima no s'ho va pensar dues vegades. A Nova York va aconseguir una feina com a cap d'orquestra resident a Famous Door, un nou club al carrer 52 West. Les seves actuacions frenètiques van convertir el local en un punt de referència de la vida nocturna novaiorquesa. Aquells anys 30 van ser productius i agitats alhora. Prima va enregistrar amb el segell Brunswick amb la seva banda, els Nova Orleans Gang. El 1935 va gravar The Lady in Red, un hit de jukebox a escala nacional, i el 1936 va compondre Sing Sing Sing, que va acabar convertint-se en un dels estàndards del swing, tot i que la versió que la immortalitzaria seria la de Benny Goodman. Prima en va treure pocs beneficis d'aquella cançó. El primer matrimoni havia acabat el 1936, i el mateix any es va casar amb Alma Ross. Va viure els anys 40 entre Califòrnia, on va intentar fer-se un lloc a Hollywood, i una successió de bandes de swing i big band que funcionaven bé, però que no acabaven d'arribar a l'estratosfera. El 1945 es va divorciar d'Alma i es va casar amb Tracy Lynn Barrett. Durant la Segona Guerra Mundial, quan el sentiment anti-italià era alt als Estats Units, Prima va ser criticat per exhibir la seva identitat ètnica amb orgull còmic a l'escenari. Ell no va canviar res.

0: for me.
1: You told a right and I'm very proud of you.
2: Quan els anys 40 es van acabar i l'era de les big bands va anar decaient, Prima va travessar un període difícil. Es va divorciar de Tracy Lynn el 1952 i llavors, el 1953, va conèixer i es va casar amb Kelly Smith, una cantant de Virgínia amb arrels Cherokee, 20 anys més jove que ell. La seva dinàmica sobre l'escenari, ell extravagant, ella immutable i seriosa com una pedra, seria la base del millor capítol de la seva carrera. El 1954, Prima va acceptar una residència al Lanx del Sahara Casino de Las Vegas. En aquella època, els Lanx de Las Vegas eren el nivell inferior de l'entreteniment de la ciutat, on actuaven els que no eren prou bons per al gran espectacle. Prima, però, va fer venir el saxofonista Sam Butera, un noi jove de Nova Orleans amb una energia descomunal, perquè formés i dirigís la seva nova banda, The Witnesses. I allò que va passar al Sahara va canviar la idea del que podia ser un espectacle de l'any per sempre. El grup feia múltiples funcions cada nit. La química còmica entre Prima i Smith era irresistible. Ell gesticulava, cridava, feia acudits i es llançava per terra. Ella l'ignorava amb una expressió de marbre total. El públic no se'n podia estar. Amb That Old Black Magic, Justa Gigolo, de la qual en parlarem tot seguit, i una llarga sèrie de covers de Jam Blues, el grup va llançar una residència que duraria gairebé una dècada. El 1959 van guanyar el Grammy al millor grup vocal per la seva versió de That Old Black Magic.

Tau, prima i Kelly Smith es van divorciar. Ell va substituir Smith com a partner artística per Gia Maione, una cantant molt més jove amb qui es va casar el 1963. Prima i Maione van continuar actuant junts fins a mitjans dels 70. Al 67 va arribar l'últim gran moment de la seva carrera. Walt Disney el va contractar per posar veu a Rei Louie, l'orangutan de El llibre de la selva, i per cantar I Wanna Be Like You. La cançó va ser un altre hit i el va presentar una generació nova de públic. L'any 1975, mentre estava operant-lo d'un tumor benigne al cervell, va entrar en coma. No va recuperar la consciència. Louis Prima va morir el 24 d'agost del 1978 als 67 anys. Està enterrat al cementiri de Metairie, a Nova Orleans, en un mausoleu on s'hi poden llegir les lletres de Just a Gigolo, una elecció perfecta per un home que va passar tota la vida ballant mentre el món girava.

una cançó, o dos, Just a Gigolo, He Ain't Got Nobody. Al llarg dels anys, molts músics han intentat desmentir la famosa sentència de Francis Scott Fitzgerald que no hi ha segones oportunitats a les vides americanes. Pocs, però, han demostrat divertir-se tant en l'intent com Louis Prima. Nascut, com dèiem, a Nova Orleans, en una família d'origen italià el 1910, Prima va aconseguir el seu primer gran èxit als anys 30 com a líder de banda de Nova York, però els canvis de moda el van anar allunyant del centre de l'escena. L'any 54, Prima i la seva banda, encapçalada pel jove saxofonista de Nova Orleans, Sam Butera, i ampliada per la seva dona, Kelly Smith, van ser contractats per actuar al Lounge del Casino Sahara de Las Vegas. En pocs mesos, el cantant havia ressuscitat la seva carrera i havia inventat, de facto, el concepte de l'entreteniment de Lounge a Las Vegas. Aquesta magnífica mescla, gravada en directe a l'estudi, reproduïa gairebé exactament com sonaven llavors, esbojarrats, alegres i incontenibles. Recolzat per una banda que s'ho passava bomba, Prima convertia el tema en una mena de fusió italoamericana entre Louis Armstrong i Louis Jordan. Les dues cançons, unides per Butera, no tenien cap relació entre elles en origen, però l'empremta de Prima és tan definitiva que ara s'interpreten regularment juntes com si sempre haguessin format un sol tema. Quan els Beatles van aterrar a Nova York el 1964, Prima tornava a lluitar per la rellevància. Amb dificultats, va sobreviure l'era del rock and roll, fins que la seva actuació estel·lar com el rei Louis al Llibre de la Selva li va donar un últim i brillant moment de glòria.

Doncs a Nits de Ràdio sabeu que ens agrada proposar-vos llibres que us puguin ser d'utilitat, perquè no tot han de ser flors i violes des del punt de vista que tot sembli que tingui una solució fàcil a les coses que ens preocupen, a les coses que ens poden fer una mica de mal, i a vegades busquem aquella solució màgica i no abordem el que realment ens cal per poder establir tot aquest procés que ens faci millorar. I hi ha llibres que ens ajuden en aquest camí fent-nos

0: Sabeu que aquí al programa, sobretot en el tram despertador, intentem tots els dies doncs recollir allò que és el Dia Internacional de no sé què i ho anem comentant una mica. Hi ha coses que diem, escolta, això potser no li caldria ni tenir un dia, i en canvi n'hi ha d'altres que hauria de ser un dia setmanal. Saps com allò que et vas ficant a l'agenda, que això ho recordem cada setmana? Doncs no sé si cada dia, però potser cada setmana estaria bé recordar certes coses que són molt importants avui en dia. I és que si tenim aquest goig i aquesta responsabilitat de ser pares, tiets, avis, familiars, no? Sabem que l'educació és complicada, i s'ha de fer d'una forma molt treballada i des de ben petits per aconseguir aquesta confiança. I és que hi ha molts reptes, sempre ha sigut difícil ser jove, però avui en dia hi ha molts més reptes quan tenen a veure amb internet i sobretot amb l'educació sexual, amb com entenen què és la sexualitat. I hi ha professionals que porten molt de temps ja defensant el com hem de fer-los entendre, fer-los veure què és el que és sa i què és el que és pervers absolutament sobre la sexualitat, i en aquest cas torna a publicar un llibre, publica un nou llibre, i per tant, vamos, aquí estem, som fans totals de l'Anna Flotats. Anna, benvinguda un cop més al Nits de Ràdio.
1: Moltes gràcies. Poder estar un altre cop al vostre programa és un plaer, la veritat.
0: En aquest cas, ja està molt ben trobat, no només el títol, sinó que a més m'encanta la imatge de la portada, perquè es diu Golosines Virtuales. Diu, ¿por qué enganchan a nuestros hijos y por qué el sexo en internet es ya un desafío generacional? I és que dins d'aquest embolcall d'una cosa que pot arribar a semblar quasi innocent, com podria ser, doncs, això, una golosina, no un caramel, però endollat el que seria l'internet, deixa de tenir, o millor dit, es multiplica molt més, no?, els riscs que teníem fa una, dues, tres generacions, oi que sí?
1: Totalment, totalment. La veritat és que el títol ve d'un element, d'una eina que utilitzo quan vaig a fer tallers a les aules, d'acord? Realment aquest concepte de golosines virtuals o llaminadures virtuals, sí, l'utilitzo per crear una analogia, no? Perquè mentalment, doncs, els menors facin una relació abstracta entre el que seria, doncs, tenir una dieta alimentària equilibrada i saludable, mm-hmm, no? La importància de cuidar la nostra alimentació per cuidar el nostre cos, amb el fet, doncs, de tenir també una dieta digital equilibrada i saludable.
0: Fantàstic.
1: I això, treballar-ho ja des de ben petitons i petitones. I aquest llibre l'he fet amb la intenció, doncs, de que sigui una eina interessant per famílies i docents, perquè des de que tenen 3 anyets ja, i que en el fons els estàs educant amb l'alimentació, posant un plat a taula que de vegades no els agrada gaire, no? Perquè potser són unes bledes i no els hi entren. Sí. Però si dius, menja una micona, doncs igualment, doncs, és interessant educar amb els productes audiovisuals i tot aquest món digital, no? De que a poc a poc els ensenyem què els hi és bo, què pot ser una eina útil, si no en el present, en el futur, per a ells i elles, i què no els hi és beneficiós. I en aquí, doncs, al llarg del llibre, doncs, parlem dels diferents tipus de golosines virtuals,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: I que n'hi ha algunes

0: que són perilloses perquè són molt enganxifoses, no?
1: Totalment. Totalment. I que tenen aquest component, com tots els components de, que tenen l'addicció, no? És a dir, que, i més amb aquest símil amb el que seria la xutxe, no? La golosina, la llaminadura, no? Que és una cosa que aparentment, doncs, escolta, no? Pues mira, quin mal et pot fer, no? Una, bueno, clar, una darrere l'altra et pot anar canviant l'imaginari. L'Anna us centra tota aquesta explicació, tot aquest assaig que ha fet en aquest llibre, basat en, doncs, en el que veu en consulta, en el que parla doncs, amb altres professionals, ho ha basat en quatre aventures, però m'interessa molt perquè ja quan el començava a mirar ja dic, és que ho veia claríssim que començaria així l'Anna, perquè abans de les aventures, el primer de tot, com vulguem dir, a veure, comencem per aquí, perquè si no llegim això, les altres quatre aventures no cal ni que les mirem, que és la comunicació en el nucli familiar. És que és així, és que això no es pot dir, ah mira, llegirem aquest llibre i ja està. No, hem d'haver treballat ja prèviament, o començar a fer-ho, més vale tard que nunca, que diu el clàssic, perquè llavors tindrem la base per entendre tot el que ens expliques, eh que sí?
0: Clar. Moltes famílies estan molt preocupades, és que no sé quan començar a parlar de sexualitat. Jo sempre els dic, la comunicació familiar és la clau d'inici. Mm-hmm. I a partir d'aquí, tot és camí, se't va aplanant el camí. Mm-hmm. Si tu tens una bona base de comunicació, de vincle amb els teus fills i filles, això ja et facilita moltes coses. I en aquest aspecte és molt important, jo he considerat abans de començar aquestes aventures, no, sí, al llarg del llibre, donar aquest espai a la comunicació familiar, perquè no ens hem de centrar només en el que seria doncs, aquest interès d'explicar què és la sexualitat, sinó també centrar-nos en la importància d'acompanyar els nostres infants en totes aquelles facetes, no, que per ells són importants i que de vegades nosaltres com a adult doncs, no, potser no els hi donem tanta importància. No? Mm-hmm. I que aquesta base és indispensable. Igual que tota la part digital, de ser bons guies digitals, clar, i ser coherents amb el nostre exemple, d'acord? Aquí, això és molt important i està en el llibre també molt remarcat.
1: Això és clau perquè, a més, enllaçant precisament amb aquesta primera aventura, amb aquest primer element, no, que seria clau, que doncs és la influència del joc físic i virtual en la sexualitat, té molt a veure amb el que hi ha un concepte que aquí es parla molt, el programa parla molt a la secció de tecnologia, que és la gamificació, no? Hem gamificat tot és puntuació, tot són punts, no? Tot són likes, tot són acumular premis, no? I fins i tot hi ha aquesta mala praxis, no, d'acumular match, no, en el Tinder, d'acumular relacions, de que sembla que més sigui més com més puntuació. Tot això fa que també si els adults tenen comportaments en aquesta línia, clar, a casa ja s'està veient també aquesta gamificació, aquesta puntuació, aquesta aventura, no, com a tal.
0: Sí, nosaltres, jo sempre ho dic, jo vaig a fer tallers i són tallers puntuals, però el treball de veritat s'ha de fer a casa.
1: Sí.
0: I com a adults hem de fer, i això ho dic en el llibre, hem de fer una autocrítica, no?, per ser millors guies digitals i un millor exemple. I a partir d'aquí serà molt més fàcil acompanyar els nostres menors d'edat, perquè el que no pot ser és que nosaltres doncs, no deixem els nostres menors d'edat doncs, de tenir una sèrie doncs, de xarxes socials determinades doncs, perquè no perdin el temps, no, amb un oci virtual que tampoc els aporta res i és mega addictiu, no? És una llaminadura que jo dic doncs, molt enganxosa, no?
1: Sí.
0: Virtual molt enganxosa, i que en canvi nosaltres perdem hores i hores mirant la vida i la intimitat d'altres persones sense cap més altre objectiu que aquest, d'acord? Mm-hmm. Aquí hem de fer una reflexió i ens hem de sacrificar com a adults i dir, mira, jo aquesta xarxa social no l'utilitzo professionalment, sinó que simplement ho faig doncs, per perdre el temps,
1: sí,
0: d'acord?
1: Sí.
0: I doncs la tancaré per tu. Mm-hmm. I em sacrifico per tu per donar-te un bon exemple, d'acord? I això és molt important, ser coherents amb la nostra actitud i les nostres accions, això és molt important. Mm-hmm. I en tot aquest món virtual, no és anar en contra d'aquest món virtual, sinó acompanyar-los a que tinguin una bona relació poc a poc la relació que estableixin amb aquest món virtual sigui saludable i equilibrada. Clar. Perquè no podem desvincular de la nostra realitat familiar i hem de buscar aquest equilibri.
1: Clar, quan es parla, per exemple, de...

0: I aquí en el programa hem comentat algun cop, Anna, el tema de quan va sortir el Pedro Sánchez, no? I tot això, el precio de ahora, los menores de no sé cuántos años, bueno, tot això molt bé, no poden acceder a les redes socials. I jo pensava, dic, sí, però com vegin els pares que estan tot el dia enganxats, diuen, escolta, i per què jo no puc si no deixes d'estar mirant els demés, no? I crec que això seria un exercici que és tan bo pel jovent com també pels adults. Jo crec que hi ha molt adult amb un adolescent al cap, o a d'altres jocs del cos, ja m'entens. Vull dir que al final, clar, és que al final passa això. Hi ha molta, no tothom, però molta de la gent que s'ha separat, els veus que estan tenint una segona adolescència. I amb això jo crec que també s'haurien de llegir aquest llibre, saps què vull dir, Anna? Perquè hi ha molta gent que vol viure també amb certes edats el que no ha viscut en d'altres moments, i ara és un món molt complicat, per tot el que dèiem d'aquesta connexió al que és a l'internet, que sí?
1: Sí, perquè en el fons, si som pares i mares que estem preocupats pues, amb l'educació sexual, avui en dia no podem desvincular aquesta educació sexual del món digital.
0: Que hi
1: és. I per tant, és primordial, és un pilar dins de la sexualitat, educar amb un bon ús d'aquestes noves tecnologies. I així també estem educant en consentiment, amb intimitat. Per exemple, en el llibre parlo molt de pilars, no? I l'autoestima és un pilar. Però aquesta autoestima es pot estar molt en perill en aquest món digital, perquè fàcilment podem perdre el control de la nostra intimitat.
0: Totalment.
1: I això doncs pot acabar afectant molt a la nostra autoestima. I tot això és sexualitat.
0: Sí, sí, sí.
1: I en aquest sentit, les famílies hem de ser molt conscients que és un repte familiar i ens hem d'agafar positivament, eh? I com a nucli familiar, dir-los als nostres fills i filles, mira, és nou per tu, és nou per mi, però ho descobrirem junts i juntes. No és anar en contra de les pantalles, és aprendre a treure el millor de totes aquestes noves tecnologies, que siguin eines molt potents per a nosaltres, per ser millors persones, però que no ens esclavitzin i no ens controlin, no? La nostra vida, la nostra intimitat. I aquí està la clau de tot.
0: Hi ha un tema capdalt que també toques en el llibre, i és el fet de tot allò que ens pot ser nociu, com tot, pot ser molt saludable o pot ser nociu, no? Depenent de quins productes, depenent doncs, de què consumim, no? En tots els aspectes. I la pornografia, per exemple, és un dels casos. Clar, quan una, per exemple, anem a dir, no està prohibida la venda, per exemple, d'alcohol a tothom, només als majors de 18 anys, per exemple, no? Però no es facilita que qualsevol ho pugui comprar. És a dir, es posen les dificultats. Clar, els que ja tenim una edat, nosaltres abans no vam veure coses de sexualitat, bueno, ja pràcticament jo ja tenia edat de ser avi, vull dir, perquè no accedies a aquests. Avui en dia és que només cal obrir el navegador d'internet, que ja et podràs accedir al que vulguis. No hi ha controls de cap tipus, que és cert que és molt difícil posar portes al camp, allò que es diu, d'acord, sí. Però el que és evident, i al final és el que ens hem de quedar, és que és hiperfàcil, per tant, no és allò de dir, bueno, és que això igual no se n'entera, o igual no li arriba, no, és que està allà, és tan fàcil que... Clar, ha de ser difícil de com es podria legislar, perquè, per exemple, deies en el llibre parles de que no podem esperar, dius, un món o un entorn virtual segur pels menors. No, és que no podem esperar que algú posi una llei o que posi un candau, no?
1: Clar. Aquí una mica, com a pares i mares, hem d'agafar les riendes que dic de la situació i dir, no em puc estar esperant a que millorin pues, els famosos controls parentals, que millorin la legislació. Haig de ser jo el que tingui el timó de la situació, aviam, en la mesura que podem, òbviament, no? Però és en aquest moment en què tu agafes les riendes de la situació que adquireixes doncs, aquesta figura doncs, de ser guia digital del teu fill o filla, no? I en aquest moment doncs, no és el fet de posar més controls parentals, sinó estar acompanyant el teu menor en les seves inquietuds, en saber posar límits, perquè han de saber esperar, val? No tot ho pots tenir quan tu desitges, d'acord? No pots potser jugar aquell videojoc que tota la teva classe juga, per què? Pues perquè no et convé.
0: Correcte.
1: I punto. saps? I ja està. No, és una llaminadura virtual perillosa, fill meu, sí, saps? Busquem sí. una altra, d'acord? Saber posar límits, d'acord? Això és superimportant. I a partir d'aquí també doncs, anar-nos educant i una mica per fer prevenció no? doncs, d'aquests entorns que són més perillosos i que són addictius, com pot ser la pornografia. I és aquest acompanyament el que els hi donarà protecció, seguretat, quan siguin més grans, per poder navegar tranquil·lament en aquests entorns virtuals.
0: Un dels factors claus de la pornografia, perquè a vegades ho comparem entenent que no és el mateix, però per exemple quan es parla dels videojocs, no? És a dir, algú que juga videojocs violents serà més violent en la vida real, i hi ha aquí hi ha estudis que defensen tot el contrari, sinó de que treus l'adrenalina però que saps que no ho faràs a la vida real, possiblement perquè hi ha una disjuntiva, una separació més gran entre el videojoc i la vida real. Però possiblement en la pornografia no succeeix exactament així, no? I això fa que hi hagin certs rols, fins i tot de noies, que entenen que han d'agafar el rol dels personatges. I dic personatges perquè no és real, no? I això és el que és perillós, no?
1: Sí, sí. I també en aquest aspecte, el fet de jugar a videojocs violents i dedicar-te a passar hores i hores i hores i hores a jugar a videojocs dolents, també acaba fent que la teva empatia, d'acord, doncs acabi minvant. O sigui, sí. arriba un moment en què tu acabes naturalitzant doncs, una sèrie d'actituds, accions, que no hauries de naturalitzar. I igual que passa amb la pornografia, doncs també doncs, allà hi ha un grau de violència molt gran i que tu, d'anar-ho visualitzant, el teu cervell ho acaba naturalitzant. I acabes inclús desitjant realitzar aquelles accions. Per què? Doncs perquè el teu cervell doncs ja ho troba com una cosa inclús bona, val? Perquè moltes vegades està relacionat doncs, amb la masturbació de la persona.
0: Clar.
1: Trobem persones que acaben sent addictes, esclaves, a aquesta masturbació vinculada a la visualització de productes pornogràfics. Realment, la indústria pornogràfica sap que la gent jove, la població adolescent, és la població que fàcilment és més manejable, que poden ser, exacte, perquè tenen un imaginari sexual que és, podríem dir, com un lienzo en blanco.
0: Totalment.
1: D'acord?
0: Moldejable.
1: I clar, exacte, totalment moldejable als seus productes.
0: Sí, sí,
1: perquè
0: sí.
1: I això és realment perillós.
0: Sí, aquí en el llibre tu parles de que això ho relaciones amb que l'adolescent, el jove, és el més propens a caure en aquesta addicció perquè és menys probable o està menys capacitat per l'autocontrol, per exemple, no? Pel fet de dir, escolta, un adult dirà, no, escolta, fins aquí, no, escolta, que potser m'estic enganxant això o l'altre, tal, no sé què, no? Mentre que el d'això, clar que és una amalgama, és una explosió de sensacions, l'adolescència, doncs vinga, dame más de esto que m'ho passo bomba, no? Clar, és molt més difícil.
1: Clar. O sigui, aquí hi ha l'autocontrol, la falta d'autocontrol propi de l'edat.
0: Sí.
1: I clar, en aquest sentit, també tenen, no tenen a nivell mental, pues, el risc també els atrau molt més, no? Aquesta novetat doncs, sexual, tenen la curiositat pròpia de l'edat doncs, per descobrir què és la sexualitat. O sigui, són molts factors que influeixen en que siguin persones doncs, que tinguin un risc superior. Tot i així, hi ha molta població adulta pues, que està enganxada també. Però clar, fa vergonya dir això, d'acord? Una persona que és addicta o que té un consum problemàtic, que és el més freqüent, un consum problemàtic de pornografia, doncs potser no li dona importància, no? O potser té un problema i li fa por, li fa vergonya d'explicar-ho.
0: Allò de cuando quiera lo dejo, ¿no? Cuando quiera lo dejo.
1: Clar, eh? I en aquí s'ha de demanar ajuda. Sí, hem de treure'ns aquesta vergonya, no? O aquest sentiment de culpabilitat i anar a buscar ajuda perquè hi ha solució.
0: Sí. A mi m'ha fascinat un concepte que treus en el llibre, a part del llibre de golosines virtuals, jo que col·lecciono els Tria la teva aventura, que eren uns llibrets que anaves triant això i els col·lecciono perquè em va encantar quan jo era jovenet, doncs clar, veure que dius passa la pàgina, no sé què, a mi ja dic, és que ara me l'hauré de llegir tres cops perquè vull triar l'altre camí, que això va molt bé, però hi ha un concepte que m'ha deixat totalment esfereït perquè no el coneixia i té a veure doncs, amb per què, amb un dels elements de per què l'efecte Coolidge, que és això de que sempre hi ha alguna variant, alguna novetat, alguna nova, diguem-ne tendència en la pornografia que fa que sempre sigui innovador, i lo innovador és el que et crida l'atenció, no? Per tant, és com un enganxe infinit, no? El que pot provocar.
1: Clar, clar, clar. O sigui, això és, en el llibre parlo d'aquest efecte enganxifós d'algunes llaminadures virtuals que les fan perilloses, no? Uh-huh. I són aquest, inclús l'anticipació de la recompensa, no? Aha. Perquè estem parlant, doncs, d'estímuls, no?, que et provoquen una recompensa immediata.
0: Sí,
1: i tu, el teu cervell es va acostumant i tu ja anticipes aquesta recompensa.
0: Clar.
1: I, a més, hi ha un reforç intermitent i hi ha recompenses variables, no? I aquests efectes Coolidge, bé, aquest efecte novedors, no? Tot això fa que siguin llaminadures altament enganxifoses.
0: Mm-hmm.
1: I, a més, estan vinculades, doncs, amb la teva pròpia sexualitat, doncs encara ho fa més potent, no? Mm-hmm. Aquest efecte enganxifós, en el cas de la pornografia.
0: Que té el paral·lelisme, Anna, amb el que van desenvolupar a la Universitat de Stanford sobre les xarxes socials, de conèixer per l'algoritme allò de la recompensa que no sempre és encertada, no? És a dir, que vés a saber si aquest vídeo és el que m'agradarà, vés a saber si aquesta persona és la que aquesta fotografia m'agradarà, funciona igual, no? Doncs aquesta recompensa intermitent, no? Que fa que,
1: sí, sí, sí.
0: Que la gent s'hi enganxi més, no?
1: Clar, clar, clar, totalment. I clar, el tema és que tot això està vinculat, doncs, amb el nostre circuit de recompensa, no? Amb el que dèiem de l'alliberació de dopamina,
0: sí.
1: També en una altra entrevista que vam parlar amb tu. I en aquest sentit, nosaltres, aquest sistema de recompensa, nosaltres és el nostre sistema motivacional.
0: Clar,
1: és a dir, l'hem d'entrenar des de petits i petites per aprendre, doncs, a saber esperar, esforçar-nos,
0: sí,
1: no? Per
0: sí.
1: Aconseguir objectius a llarg plaç.
0: Exactament.
1: Val? I aquí està la clau de tot, perquè amb tots aquests productes que són llaminadures virtuals, el que estem fent és acostumar-lo a objectius a curt plaç, amb recompenses immediates que moltes vegades no necessites ni esforç.
0: És clar, interessantíssim.
1: I això és un gran problema. O sigui, que igual que les xutxes, tu,
0: sí.
1: Un dia a la setmana, quan te'n vas al poble o a la ciutat,
0: sí, sí.
1: I et compres unes quantes xutxes i te les menges amb els teus amiguets o les teves amiguetes, no passa res, no? Tu no pots estar menjant xutxes, llaminadures, els dic als nens, cada dia, i bosses i bosses i bosses,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: no
0: sí.
1: És bo per la... Doncs igual amb els productes virtuals. Hi han productes virtuals, no?, que una micona de tant en tant no passa res,
0: sí, sí.
1: Però no podem estar cada dia, no? I aquí hem de ser crítics i crítiques.
0: Totalment, perquè a més, si no, el que passarà és que si només mengessis xutxes, doncs ja no li trobaries el gust al menjar de veritat, no? Podríem dir-ne. Doncs aquí passa
1: exacte.
0: El mateix, no? A la sexualitat real, no? Podríem dir-ne.
1: Sí, exacte, exacte. I en aquest sentit, jo no vaig en contra de les pantalles, perquè
0: correcte.
1: Penso, sóc una defensora del cinema, i penso que hi ha pel·lícules que poden ser molt, molt útils per ensenyar, parlar i treure temes sobre sexualitat importants, no? Consentiment, etc. I de vegades sempre els dic que és millor mirar-te una pel·lícula bona i llarga de 2 hores,
0: sí,
1: d'acord?
0: Sí.
1: I compartir-la en família, fer debat sobre allò, d'acord? Però en canvi, i això no té per què ser una llaminadura virtual.
0: Correcte.
1: És una forma d'aprendre, però en canvi estar 2 hores amb algun tipus, doncs, d'entorn digital, que sí que pot ser com menjar-te unes quantes bosses de llaminadures.
0: I que en aquests casos sempre pots més o menys saber on comences, però mai on acabes. I això és
1: el que
0: la vida sempre s'ha de vigilar, no només on comences, sinó on acabes. Molts, molts temes i moltes històries interessants aquí que podreu aprendre. Crec que és d'obligada lectura. Com ara diuen els joves, literal, que ja he vist que el llenguatge el fa servir aquí dels pros i tot això.
1: Sí,
0: vull
1: sí,
0: dir que
1: sí,
0: està
1: sí,
0: bé que coneguem una mica com funciona,
1: sí.
0: Com funciona la cosa, i l'Anna això ho investiga, ho toca de ben a prop i ens ho pot explicar amb llibres tan meravellosos com Golosines Virtuales. El trobeu a Destino. Moltíssimes gràcies, Anna, i fins ben aviat.
1: Moltes gràcies, David. Un plaer, en sèrio.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio, doncs d'estiu, que el que fa és no només intenta refrescar-vos, perquè és això, que la ràdio l'estiu ha de ser fresca, com si allò que dius, carai, ostres, que estic molt millor, estic suant, però potser una mica menys del que pensava,

Perquè mira, menys estic escoltant aquesta gent que em distreu. Nosaltres estem aquí per distreure. És la idea principal que tenim, per fer que passeu una bona estona i aprofitem l'estiu per escoltar doncs, els millors moments.

0: Cordones distingue este año diferentes trayectorias y propuestas. Por ello, la Asociación de Amigos del Teatro de Valladolid concede este premio excepcional a trayectoria profesional y brillante en el mundo del teatro y que recogerán sus hijos el próximo 13 de septiembre a la 1:00 p.m. en el Salón de Espejos del Teatro Calderón de Valladolid.
1: Parada ahora en Aragón, Onda Cero, Zaragoza, Chema Catalán.
2: El Gobierno de Aragón rendirá homenaje a los agricultores que han colaborado en las tareas de extinción de 6 incendios durante este verano en la gala de los premios agroalimentarios el 9 de septiembre. Destaca la labor, por ejemplo, de los tractores que trabajaron para proteger los núcleos de los pueblos afectados.
1: Onda Cero Mérida, David Cerrato.
3: La localidad pacense de Medellín alberga hasta el próximo domingo el certamen de belleza masculina Mister Internacional Spain 2026. El momento central de la programación llegará el próximo sábado 29 de agosto, cuando el Teatro Romano de Medellín acoja la gala final de Mister Internacional Spain 2026.
1: Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
4: El gobierno vasco ha dado el banderazo inicial al nuevo curso político y lo ha hecho anunciando una nueva ronda de contactos durante las dos próximas semanas entre el Lehendakari y agentes políticos y socioeconómicos. Pretende Pradales abordar el actual escenario de incertidumbre y el ciclo electoral del 2027 con asuntos candentes como la inmigración, la crisis de Ceuta o las transferencias del estatuto.
1: Y cerramos en Asturias, Onda Cero Oviedo, Arturo Téllez.
5: Seguirá la limpieza tras los destrozos de una tromba de agua que afectó la pasada media tarde al centro de Asturias, sobre todo un tornado en la localidad de Antromero, en la comarca de Cabo Peñas, con daños en viviendas, caídas de árboles o derribo de un hórreo. Hubo inundaciones puntuales en Avilés y Oviedo.
6: En Onda Cero somos más de uno.
7: Si pensaves que ho havies vistut aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix el teu Skoda d'ocasió, gerència o quilòmetre zero amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. No ho deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Skoda a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
8: Pensando en reformar, aprovecha el agosto sin IVA en Solglass. Instalación garantizada, rápida y sin obras de ventanas de máxima seguridad y ahorro energético. Tonsinera 2, 973-267700 y en solglass.es.
9: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria Gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
10: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
11: Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
12: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la 7a temporada de lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
11: Lideratges amb Ariadna Belver. A Onda Cero, la ciutat.
13: Míriam, aquí tens, et torno les claus de la ciutat.
14: Home, ja era hora, Robert. Has cuidat bé la casa?
13: Home, i tant, he regat les plantes, t'he deixat les entrevistes al seu lloc, els oients ben desperts i les ganes de passar-s'ho bé intactes.
14: Doncs perfecte, perquè jo torno amb les piles carregades i moltes històries per explicar.
13: I amb la metralleta també carregada, missió completa. Ara el timó torna a les teves mans.
14: Robert, gràcies per cuidar la ciutat aquest estiu.
13: I gràcies a tots vosaltres per ser-hi cada migdia.
14: A partir del 31 d'agost torna la ciutat de dilluns a divendres de 12 i 20 a 2 aquí a Onda Cero Catalunya. Ens escoltem.
11: La ciutat de dilluns a divendres de 12 i 20 a 2 de la tarda amb Míriam Franc.
13: Els oients diu més protagonisme per part meva.
14: Mira, carinyo, calla ja.

0: persiguiéndolos con perros y envenenando las fuentes de agua.
1: Es el testimonio de Munira Subasi, que, como muchas otras esposas y madres, perdió a su marido y a su hijo en aquellas matanzas que fueron el colofón macabro de más de 3 años y medio de guerra, durante los que Mladic también bombardeó Sarajevo a diario y sometió a sus prisioneros a toda clase de atrocidades. En total asesinó a 10.000 personas, lo que le valió el apodo del carnicero de los Balcanes y la condena en noviembre de 2017 a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad por parte del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Menos de una década después, Mladic ha muerto con 83 años en la cárcel en la que cumplía condena.
2: 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Cataluña, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Anna Utiel.
4: Bon dia. Salvador Illa reuneix el seu govern avui i demà al Monestir de les Avellanes, a Lleida, per traçar l'estratègia del nou curs polític que tot just comença. De seguida més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon dia.
5: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que no hi ha cap incidència rellevant al voltant de l'àrea metropolitana, però sí que us hem de demanar cautela i sobretot previsió si sortiu avui a cap de setmana, ja que cap al migdia, ja i mig matí també hi hauran ja forces retencions i per això us demanem que sobretot molta cautela. Bon dia.
4: Pel que fa al temps, aquest matí tindrem núvols a la costa, mentre que a l'interior farà més sol. A la tarda, el cel assolellat serà més generalitzat. De cara al cap de setmana, temps estable, amb sol gairebé arreu del territori, tret del Pirineu, on hi haurà alguns núvols. Quant a les temperatures, avui hi ha una lleu davallada del mercuri, tot i que es mantenen valors alts. Ens esperen màximes de 33 graus a Barcelona, 34 a Tarragona, 32 a Girona i 31 a Lleida. I a partir de demà, més calor. Tant dissabte com diumenge hi haurà temperatures més altes al migdia, tot i que les nits no seran tan càlides.
3: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
4: El govern català es reuneix avui i demà al Monestir de les Avellanes, a Lleida, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La principal urgència per Salvador Illa és el conflicte amb els docents, que han convocat una vaga per al primer dia de classe el 8 de setembre. Altres temes prioritaris són Rodalies, l'habitatge, la gestió forestal i l'enfortiment dels serveis públics. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, Illa i els consellers es faran la foto de família al matí a l'accés del monestir i després el president presidirà un acte on està previst que faci un discurs. A partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu on es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític. Això l'endemà que la Generalitat demanés una solució consensuada entre totes les comunitats per als menors que van entrar a Ceuta. El govern assegura que faran tot allò que calgui per donar resposta al que qualifiquen de crisi humanitària. Abans, però, el Departament de Drets Socials vol estudiar la viabilitat de les propostes que planteja al Ministeri de Joventut i Infància. Marcos Díaz, bon dia.
6: Bon dia. Ara per ara, la ministra Cira Arrego ha posat sobre la taula que Ceuta signi convenis de col·laboració amb entitats socials d'arreu d'Espanya perquè assumeixin l'acollida o bé buscar famílies disposades a fer-ho. El que de moment s'ha aparcat per la negativa del PP és el repartiment de menors entre les comunitats autònomes perquè se'n facin càrrec de la seva tutela i protecció. Ho explica el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
7: Avui no s'ha parlat de cap repartiment, no s'ha posat aquesta opció a sobre de la taula. La ministra ha plantejat diferents vies possibles a la pròpia aplicació del decret que s'està aplicant per intentar alleugerir la situació d'alguns dels menors a la ciutat de Ceuta.
6: Moreno ha reiterat que el sistema català d'acollida està preparat per rebre menors, tot i que adverteix que la solució no pot recaure únicament sobre les esquenes d'un territori.
4: Mentrestant, des de l'associació Ampicat, que aplega professionals de l'atenció a la infància, alerten que el sistema d'acollida no és tan fort com diu el conseller. Ho ha dit el president de l'entitat, Antonio Gutiérrez, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
8: Que puede asumirlo, sí, pero bueno, que tampoco es para decir que tenemos un sistema tan fuerte como dice. Pero entre otras cosas, pues hay que tener en cuenta, que, o no sé si lo tienen en cuenta, que faltan educadores y educadoras sociales en todos los centros del sistema de protección de Cataluña. Ya no solo los centros de los trabajadores acompañados, en todos los centros.
4: En aquest sentit, des de FEDAIA, la federació que agrupa el conjunt d'entitats que treballen amb la infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables, defensa fer un estudi cas per cas de cada menor. Apunten que cada nen viu una realitat i té un context particular. Escoltem la vicepresidenta

0: projecte de l'entitat Pilar Núñez a la brúixola d'estiu.
1: Jo crec que aquest estudi de cas per cas el podem fer a la ciutat de Ceuta o podem fer-ho amb altres comunitats autònomes. L'hem de fer en espais segurs, espais protegits, espais que siguin que puguin garantir que aquests nens i aquestes nenes, i en concret aquestes noies, tenen preservats els seus drets.
0: I assegura que les noies són, diu, doblement vulnerables.
2: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
0: Els agents rurals preveuen per avui un perill molt alt d'incendi a gairebé 180 municipis de 21 comarques catalanes, de manera que Protecció Civil ha suspès totes les activitats previstes en zones de risc. També ha prohibit encendre foc i utilitzar material pirotècnic. La llista de localitats en nivell 3 per risc d'incendis podria ampliar-se al llarg del dia. I pel que fa a les flames que van cremar, recordem, 55 hectàrees a Collserola, el passat dimarts la Guàrdia Urbana ha detingut un home com a suposat autor. Els agents la acusen d'incendiar diversos contenidors al barri barceloní de la Prosperitat, per la qual cosa consideren que també podria estar darrere de l'incendi de Collserola.
2: Más de uno Catalunya.
0: L'Institut Català d'Oncologia i la Clínica Goodman han subscrit un conveni de col·laboració per millorar l'atenció de pacients oncològics. L'objectiu és que tinguin companyia durant tot el procés de recuperació. Pere Parés, bon dia.
3: Bon dia. Prop del 5% dels pacients que s'atenen anualment a l'Institut Goodman de Neurorehabilitació pateixen una lesió neurològica derivada d'un càncer. Són casos en què un tumor maligne ha causat una lesió medular o un dany cerebral o que pateixen una patologia anomenada quimiocervell, és a dir, problemes que sorgeixen després d'haver-se sotmès a sessions de quimioteràpia o tractament de càncer. Cristina Bonet, de l'Institut Goodman, parla dels avantatges del conveni.
4: Per al pacient, el que té és aquesta sensació de continuïtat i de coordinació entre ambdós, que no són dos problemes diferents, perquè el teu cos és el mateix. Són tractaments que estan combinats per donar-te el millor en cada moment.
3: Per tal que es doni aquesta continuïtat, ambdós instituts també es formaran mútuament, amb l'objectiu que els professionals tinguin nocions tant dels tractaments de càncer com de la neurorehabilitació que pot necessitar el pacient que el rep. A més, Bonet també comenta que el conveni també inclou programes de neurorehabilitació a domicili, és a dir, els fisioterapeutes tracten el pacient des de casa i l'ajuden a realitzar exercicis quotidians.
2: Más de uno Catalunya.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tots sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
2: Más de uno Catalunya. Amb Anna Utiel.
0: Passen 27 minuts de les 8 del matí i repassem els esports amb José Agustín Gómez. Bon dia.
7: Bon dia. El Barça guanya 2-0 a l'Atlètic Club de Bilbao al partit ajornat de la primera jornada de Lliga. Rafinha i Fermín van fer els gols barcelonistes. Rodri va debutar amb la samarreta blaugrana jugant uns minuts a la segona meitat. L'equip de Hansi Flick és el líder a primera divisió. Ahir es va fer el sorteig de la primera fase de la Lliga de Campions. El Barça jugarà al Camp Nou contra Manchester City, Aston Villa, Feyenoord i el Como de Cesc Fàbregas. Fora de casa disputarà els partits contra PSG, Sporting de Lisboa, Galatasaray i Sabac d'Azerbaijan. Livakovic és oficialment porter del Futbol Club Barcelona per les properes 4 temporades. Falta saber si es quedarà al primer equip o si sortirà cedit. Barea Zaragoza arriba a l'Espanyol cedit pel Bayern de Múnich per una temporada amb opció de compra.
0: I acabem, com sempre, amb cultura, amb música, la que sonarà a Figueres en la segona nit del Festival Acústica. Un dels noms destacats serà el grup Alosa. El duo de música tradicional catalana actuarà a la plaça de la Palmera a 2:15. Mitja hora més tard, a la Rambla, serà el torn de Buhos. Per

0: I els seguiran a un quart de dues. L'últim plat fort de la nit, un grup que està de comiat, és La Fúmiga.
1: Estic fent tot per mi, ha estat un any molt dur, per fi ho he aconseguit, jo ja no...
0: Els valencians estan de gira aquest estiu per acomiadar-se del seu públic després de 10 anys de trajectòria, i amb ells, amb La Fúmiga, acabem aquest breu repàs informatiu en clau catalana que ha comptat amb Dani Sánchez, al control tècnic, i els deixem de nou amb Más de Uno i Miguel Ondarreta aquí a Onda Cero.

0: Más de uno Catalunya, amb Anna Utiel.
1: Son media las 7:30 en Canarias.

0: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Si pensaves que ho havies vist tot aquest estiu, arriben les segones rebaixes al nostre concessionari oficial. Aconsegueix un Audi d'ocasió, gerència o quilòmetre zero, amb condicions de finançament irrepetibles i entrega immediata. Unitats superlimitades. Vine abans que volin. Aquest agost les segones rebaixes són aquí. No te les perdis. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Audi a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
2: ¿Estás pensando hacer reformas? Aprofita l'agost sense IVA a Solglass. Instalació garantida, ràpida i sense obres, de finestres amb la màxima seguretat i estalvi energètic. Ton Cirera 2, 973 267700 i a solglass.es.
3: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
4: Una de la madrugada. I tu estàs en la cama, con la respiración relajada y el sueño a punto de arrastrarte del todo. Pero entonces, el plástico de la botella cede. La nevera empieza a emitir un zumbido. Y en el rellano se escuchan pasos de un vecino que vuelve a casa medio zombie. Que lo único paranormal que escuches de madrugada sea la rosa de los vientos. Escucha fenómenos extraños, historias y misterios. A partir de la una de la madrugada, todos los fines de semana, en La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Onda Cero.

0: deixis escapar. Aquest agost les teves segones rebaixes són aquí. Vine abans que volin. Visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida. Ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Naiox.
1: Cada dia té un ritme, cada hora una història, cada moment una veu. A partir del 31 d'agost, aquest és el ritme d'Onda Cero Catalunya. El dia comença amb Más de Uno, amb Rafa Latorre i Carlos Alsina. Continua amb La Ciutat, amb Miriam Frank i l'actualitat més propera. A l'hora de dinar, informa't amb Notícies Migdia amb Gabriel Figueredo. A la tarda, Por Fin, amb Jaime Cantizano. Quan arriba el vespre, La Brúixola amb Lola Sorribas. I també La Brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz. Tota l'actualitat esportiva i la millor tertúlia futbolera. Quan cau la nit, Nits de Ràdio amb David Cervelló. I el cap de setmana, Júlia en la Onda amb Júlia Otero. Lideratges, amb bones mans. I Radio Estadio, amb Edu García, viu tota l'emoció de l'esport. Una nova temporada, totes les veus, tota la informació, només a Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: Abans que volin, visita'ns a Dalmau Motor, concessionari oficial Volkswagen a Lleida, ara també a Golmés i Tàrrega. Dalmau Motor, del grup Nayox.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
3: Si busqueu una cala que sembli treta d'una postal, apunteu aquest nom, Cala Montjoi a Roses. Situada al cor del Parc Natural del Cap de Creus, combina aigües cristal·lines, un entorn salvatge i una tranquil·litat difícil de trobar en ple estiu.
4: S'hi arriba fàcilment per mar o carretera des de Roses. A la cala hi trobareu aparcament i fins i tot un petit bar a tocar de la sorra. Aquí els pins gairebé arriben fins a l'aigua i els penya-segats dibuixen un paisatge ben mediterrani.
3: És una destinació perfecta per fer snorkel, sortir amb caiac o caminar pels senders que recorren aquest espectacular racó del Cap de Creus.
2: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu de WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08.
5: Onda Cero. Noticias en Onda Cero.
6: Ya son las 12 de la mañana, las 11 de la mañana en Canarias y el equipo de Noticias Mediodía.

0: La ciutat d'estiu és un programa que realitza en Daniel Sánchez Sánchez des de l'estudi 1 d'Onda Cero Catalunya, aquí a la Rambla de Barcelona, i que integren diferents persones que ja són com de la família per vostès i que aquest estiu els han acompanyat cada dia. Jo sé que hi ha moltes persones que estan a l'altra banda de la ràdio ara i que diuen gràcies a Déu que han estat aquí a la ràdio al peu del canó, en Gerard Sanz Muñoz. Gerard, bon dia, com estàs?
1: Què tal? Bon dia, Robert.
0: La Clàudia Moreno Lozano. Clàudia, bon dia,
2: bon
0: com
2: dia,
0: estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: I en Pere Parés Isern, bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Robert.
0: Que és un home que a partir de dilluns sé jo que anirà cantant per la vida...
3: Los ricos también lloran, efectivament.
0: Que és la cançó que hem popularitzat aquest estiu aquí amb motiu de la seva secció d'esports, que de cop i volta un dia a mi se'm va ocórrer anomenar-la així perquè no hi havia més titulars que homes plorant perquè volien més diners, perquè volien més quartos, i això és el que vam titular Los ricos también lloran. De seguida arribaran a l'estudi altres persones que també han format part d'aquesta ciutat d'estiu. Mira, ja està entrant a l'estudi en Marcos Díaz Alcaraz, que està molt atrafegat també. Avui és un dia caòtic, però...
1: Un dia boig, avui, eh?
0: Sí, sortirà bé, sortirà bé. Sí. Ara de seguida arribarà la persona que posarà ordre a partir de dilluns en el desordre.
1: Ja està aquí vigilant,
0: sort, eh? Sort que torna ella, sort que torna ella. Vostès no s'esperen aquesta visita. Com tampoc se n'esperen una que vindrà a la segona hora del programa, però hasta aquí puedo leer, com diria la Mayra Gómez-Quem. Marcos Díaz Alcaraz, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia, Robert.
0: Tot bé? Estàs ja de sortida, tu també?
4: Estic comptant les hores que em queda. Em queda un dia.
0: Un dia, perquè és dilluns.
4: El que queda de divendres i el dilluns.
0: Dimarts tornarà aquí a la seva antena la Montse Valls Navarro, sí, que també tornarà a la ciutat en el seu temps d'anàlisi i d'informació, i que ja et substituirà tu després de tot un mes. I l'Anna Utiel Argudo, que està arribant ara a la peixera de l'estudi, que també avui anem tots una mica amb l'aigua al coll. Però sortirà bé, ja veuràs.
4: Sempre que va sortint bé, Robert.
0: Sí, sí, sobretot perquè tenim uns tècnics meravellosos que fan mans i mànigues per entendre les coses. L'Anna Utiel Argudo entra a l'estudi i li faré la pregunta al milió. Anna, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, molt bé.
0: Deia jo que avui la pregunta que em faig jo i que de seguida m'ajudarà a resoldre una cantant és com dir adéu. I això és el que volem preguntar avui a l'audiència, ara ho explicarà en Gerard, perquè, com sempre, aquest programa també el fa l'audiència que està a l'altra banda de la ràdio.

0: Hi ha gent que és molt educada a l'hora de dir adéu, diu adéu-siau, fins aviat, i que, o passeu bé, o Déu vos
1: guard
0: quan saluda, o se'n va dient això, no? I hi ha altres que diuen allò de hasta luego, Mari Carmen.
2: Hasta luego, no? Mari Carmen.
0: Vosaltres sou de dir fàcilment adéu? És a dir, l'hora dels comiats és fàcil per a vosaltres?
2: A mi em costen molt els comiats, em posen molt trista, però tot i això no sóc de les que busca estalviar-se'ls justament perquè me'n posen

0: tristes, sinó que sé que s'han d'encarar, s'han de viure els comiats i s'han de... Bueno, has d'assumir que estàs trista i viure aquesta tristor.
1: Sí, però a vegades els comiats són per bé, vull dir que...
0: Sí, és veritat que ara m'he posat en...
1: La tessitura negativa, però també hi ha una part positiva que dius, escolta'm, si una cosa no funcionava o una persona no funcionava a la teva vida, li dius adéu i ja està.
0: Sí, però acostumen a ser tristos els comiats igualment.
1: Sí, com sigui, sí. En Marcos, li és fàcil dir adéu?
2: No, jo crec que mai és fàcil dir adéu, encara que algun adéu sigui, com tu deies, no, perquè surts beneficiat o és per començar una cosa
1: etapa.
2: Millor, una nova etapa, però en general a mi m'entristeixen i al cap i a la fi, com diu l'Anna, també s'han d'afrontar, forma part de la vida, dir adéu.
1: Sí, és veritat. El Gerard no és un home gaire emocional, podríem dir. És emocional, però
3: bueno,
1: contingut.
3: Ho porto bastant per dins.
1: I a l'hora de dir adéu suposo que et costa, però no cau la llagrimeta.
3: Però clar, depèn de com dir adéu. Jo, per exemple, sí que és veritat que la meva parella sempre em diu quan és una reunió amb molts amics o tal, m'acomiado de tots i cadascun de les persones.
1: Era
3: amb...
1: trencar una llança a favor d'en Gerard Sanz, moltes, però aquesta n'és una, que és que és la persona més educada de aquesta redacció, d'entrada, perquè entra cada dia i diu bon dia a tothom i cadascun i amb un somriure, mai no té una mala cara, pot tenir un dia dolent, un dia que estem adormit menys per culpa de la Bruna, però és la persona més educada i més alegre, perquè quan arriba jo dic aquest home com té aquesta alegria a les 9 del matí, doncs en fi, la té.
3: No, però sí que és veritat que ho tinc, mira, dic adéu a tothom i la meva parella de vegades m'ho diu, ostres, et passes mitja hora acomiadant-te de tothom? O sigui, fa una hora que has dit adéu i portes mitja hora acomiadant-te, dic, ja, però és que no ho puc evitar.
1: Hi ha gent que entra a la redacció i quan marxa a les 5 de la tarda encara no ha dit bon dia, vull dir que...
3: No,
1: hi ha aquesta espècie de gent.
3: I si has de veure aquella persona o aquelles persones amb uns dies o tal, va... més a l'ús, no? Ei, vinga, va, doncs anem parlant, eh?
1: Fins sempre,
3: vinga,
1: que dic jo. Sí. La Clàudia Moreno Lozano no ha hagut de dir gaires adeus a la vida encara, o sí?
4: No, de moment no.
1: Vull dir, els companys de la universitat sí, ja?
4: No,
1: encara no?
4: No, em queda un any.
1: Et queda un any encara, molt bé. Però en la resta de la teva vida encara no has dit grans adeus, no?
4: No, jo crec que no.
1: Molt bé. I el Pere?
5: Jo, bé, a companys de la universitat sí, és una sensació estranya, perquè és... Hi ha els amics que conservaràs i després hi ha la gent que és com està en aquest llindar entre...
1: No hi seran.
5: Exacte, sí. Que has d'assumir que potser són les últimes paraules
1: segurament,
5: que els hi dius. I...
3: Els de aviam si ens veiem. Quan tu li has de dir alguna cosa, aviam si ens veiem.
1: Sí.
3: O sigui, amb qui t'has de veure realment no li dius.
1: I qui vol fer per manera de veure't, ho farà. I si no, no ho farà. Ahir en Víctor Lozano va posar una cosa, una reflexió similar a això en les seves xarxes socials, que vull recuperar perquè la frase em va semblar molt reveladora i té a veure amb això. Víctor Lozano, el busco ara mateix al seu Instagram, Víctor Lozano, el tinc aquí, i va posar: hacedme caso, hay un mandamiento en la vida que se cumple a rajatabla. Quien no tiene interés, busca excusas. Quien tiene interés, busca soluciones. Està bé, no?
3: Molt bé.
1: Doncs qui no tingui interès...
3: A vegades el Víctor sorprèn,
1: Sí, sí. Bueno, ho diu tot això amb una copa amb margarita a la mà, que està bé, està de vacances, vull dir, doncs perfecte.
4: No he entès la metàfora, però vale.
1: Quien tiene interés busca soluciones. I que margarita a la mà, que està aquí vivint la vida.
2: I que parlava, Robert, de fórmules per acomiadar-te, estava pensant ara, no sabria dir-te quina fórmula, més enllà de l'adeu, ens veiem... Fins després, fins aviat...
3: Sí, fins sempre del Robert...
2: Però hi ha una que sí que tinc clara que no m'agrada. A veure, vosaltres, què és el que opineu? És el cuida't.
1: Ah,
2: el cuida't,
1: sí.
2: La gent que et diu, cuida't.
3: Sí, sí. O sigui, jo ho dic molt, Jo ho dic molt. Vinga, cuida't, adéu.
2: Cuida't és de què?
1: Hi ha gent que fa també...
2: Per què? Per què m'haig de cuidar de què?
1: M'has vist alguna cosa
4: clar,
1: que m'he de cuidar? També la gent que utilitza el mateix comiat són tan burocràtics que s'acomiaden burocràticament de les persones verbalment, vull dir. Allò que posen al correu electrònic d'un saludo, que a vegades et surt un salido.
3: Un salido.
1: Doncs un saludo també ho diuen per telèfon, diuen un saludo. I dius, un saludo de què?
4: Ja, no, queda artificial.
1: Hi ha gent molt polite a l'hora d'acomiadar-se, gent menys polite. Polite vol dir educat, correcte.
3: Però
1: i gent...
3: cuida't no és tan literal. Marcos. És com una mostra de carinyo, de vinga, cuida't, que vull que estiguis
1: sí,
3: bé.
1: Deures, no. Posa deures, cuida't, sí, sí, sí. Per si de cas. En qualsevol cas ens hem de cuidar cada dia. I vostès com ho fan? Avui preguntem per això a l'audiència del programa, oi Gerard?
3: Doncs mira, sí, ja que ho hem estat parlant nosaltres també, doncs ens hi traslladem a l'audiència aquesta pregunta del dia, ja que avui és un dia de comiants. No t'he vist plorar encara, Robert? No. T'he vist beure molta aigua? No sé si de forma preventiva, per si et deshidrataves
1: no,
3: després de tanta llàgrima.
1: Em deshidrataré més.
3: Jo crec que sí. Jo

0: Aposto per tu, perquè avui hi haurà llàgrima, hi haurà vessal aquí a la taula de l'estudi, però sí, una mica el que hem estat parlant nosaltres, doncs els hi traslladem a l'audiència, no? Com fan ells per acomiadar-se, si els hi costa molt o no acomiadar-se, sí que és veritat que depèn del context, però una mica doncs el que hem estat parlant, eh? Quina frase diuen, potser tenen una frase la de sempre, sí. Potser diuen cuida't, per cabreig del Marcos Díaz, però sí, ens poden traslladar les seves respostes a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-7609 08, us costa molt acomiadar-vos i com us acomiadeu d'aquelles persones amb les que heu estat?
1: Mira, hi ha algunes publicacions que ofereixen frases molt elaborades per dir adéu sense ser una mica filosòfic, una mica literari fins i tot.
0: Ostres, però haver de recórrer a una aplicació per acomiadar-te de la gent,
1: sí, però la gent,
0: aquí hi ha un problema.
1: Segurament hi ha algú que ha anat a ChatGPT per acomiadar-se algú. Segurament.
0: Una mica de personalitat, no?
1: I diu coses com se tarda un minuto en decir hola y una eternidad en decir adiós.
2: Ay, por favor.
1: Recuérdame y sonríe, no, porque es mejor que recordarme y llorar.
0: A mí algú em diu aquesta frase i dic, estàs bé?
1: Sí.
0: No?
1: Nunca digo adiós, porque un adiós significa irse e irse significa olvidar. Doncs no, tu pots marxar d'un lloc i no oblidar.
2: Uau,
1: ho comprovarem avui, ja veuràs.
0: Home, o un si me querei irse.
1: Irse,
0: no?
1: Home, però, sí. Aquell és un obligat. Aquell és que, però és que a més a més aquell és provocat per tu. Tu convides una sèrie de gent a un lloc, la sèrie de gent va a aquell lloc i quan arriben diuen no, si me quereis irse. D'aquí no se'n vagin, perquè estarem fins a les dues
0: o
1: de la tarda.
0: O un arreando que es tarde, que aquí l'hem posat molt també a la ràdio que mereixes.
2: Arreando
0: que es tarde.
1: Doncs arreando que es tarde. A dos quarts d'una, tocats del migdia, expliquem que el govern i les quatre diputacions de Catalunya han signat un conveni per lluitar plegats contra els incendis a través de la prevenció i la gestió forestal.
3: Davant el creixement de les superfícies boscoses, els efectes del canvi climàtic i el risc de patir incendis virulents de nova generació, la Generalitat, les administracions locals i supramunicipals i la ciutadania han de treballar conjuntament.
4: La gestió forestal és un dels principals reptes que assenyala Salvador Illa. Per al que queda de legislatura, el president de la Generalitat assegura que el seu govern no retallarà ni un euro en tasques de prevenció i extinció d'incendis. Protegir el territori, sentencia, interpel·la tothom.
5: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos, gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
4: Paraules de Salvador Illa des del monestir de les Avellanes a Lleida, on el govern està celebrant una trobada entre avui i demà per traçar les línies mestres del que queda de mandat. Govern i diputacions es donen 6 mesos per concretar el conveni i detallar els àmbits d'actuació compartida o els mecanismes de coordinació per combatre els incendis.
1: Això és molt important, però també és important que hi ha 20 detinguts i prop de 550 identificats en un dispositiu dels Mossos al Camp de Tarragona que s'ha fet en el marc del Pla Campai contra la multireincidència. Entre tots els identificats acumulaven més de 2.200 antecedents.
3: Els agents han fet controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i també a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A més, han intervingut en diversos barris d'aquests municipis. En l'operatiu han participat 75 efectius, unitats especialitzades del cos i agents de policies locals i també de la Policia Nacional. Als detinguts se'ls acusa de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental.
1: Doncs ben detinguts estan. Un estudi reforça la hipòtesi que la pesta porcina africana que va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana. Perdó, aquest estudi reforça la hipòtesi que la pesta porcina africana arribés a Catalunya a través de l'activitat humana. És una recerca del Centre d'Investigació en Sanitat Animal adscrit al CSIC.
3: L'informe conclou que, si bé l'origen concret continua sent desconegut, tot apunta que es va introduir a llarga distància a causa del desplaçament de persones. L'estudi analitza el genoma de la pesta porcina africana i fa un seguiment molecular de la variant del virus detectada a Collserola el passat mes de novembre. Els investigadors recorden que els productes porcins contaminats continuen sent una via reconeguda per la introducció del virus i recorden que els primers casos van ser en un entorn amb alta connectivitat humana, és a dir, a prop de carreteres.
1: Corregeixo el que he dit, ho dic bé ara, eh? Un estudi reforça la hipòtesi que la pesta porcina africana va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana. Ana Otil Argudo, t'escoltem a 2:45, al Notícies Migdia, en el teu últim Notícies Migdia.
3: Últim Notícies Migdia, oh. Sí, oh. Però molt contenta també que tornin els companys.
1: Sí, no?

0: Torna dilluns en Figueredo.
1: Gabriel Figueredo torna dilluns, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, espero que la travessa d'aquest mes d'agost hagi estat profitosa.
1: Sí, i al teu costat més encara.
0: Ai, gràcies.
2: Creia que anaves a acabar la frase dient molt contenta de deixar l'informatiu migdia.
1: No, contenta.
0: No, perquè ara segueix treballant incansablement dilluns a la redacció.
1: Realment, em sap greu contradir-te. Només una setmaneta, estarem una setmaneta fora i ja torno quan comenci el curs escolar i ja em tindreu.
0: Molt bé. El que sí que marxa, i marxa molt temps de la ràdio, és en Marcos Díaz Alcaraz, que se'n va fins al 14 de gener, vas dir?
2: Fins al 14 de gener no torno, però marxo al 30, o sigui, el 31 encara continuo aquí.
0: Ah, el 31 encara continuo aquí, però jo dilluns ja no tinc competències aquí.
2: Ah,
0: saps?
2: Bueno,
0: jo tinc unes altres competències a partir de dilluns.
2: Però si tu saps perfectament que la ciutat d'estiu és el que va entre ciutat i ciutat.
0: Ah, perfecte, totalment, totalment. Jo, és l'oasi de l'any. En Marcos se'n va a fer coses més importants que les que fa aquí, que ja ho són prou, que és cuidar de la seva filla, la Sofia, que acaba de néixer fa res, fa 3 mesos, no?
2: Farà 5 de setmana que ve. El temps vola, eh?
0: Tempus fugit. Doncs se'n va cuidar de la Sofia i després el mes de gener ja tornarà amb un altre aire. Sí. Que vagi bé, Marcos, i
2: gràcies,
0: Diana. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
3: El compte enrere ja ha començat. Últims dies sense IVA a Conforama. Tot sense IVA en sofàs, matalassos i mobles. Aprofita-ho abans que s'acabi. Només fins l'1 de setembre. Conforama.

0: La Clàudia Moreno Lozano avui s'enfronta a l'última secció que ens ha fet aquest estiu tan bonica, tan treballada. A més, és tan treballada perquè tiene enjundia aquesta secció,
1: feina,
0: perquè he hagut de treballar cada setmana en 5 sons que pertanyessin a una temàtica concreta i que ens aboquessin a una cosa de l'estiu, no?
1: Sí.
0: I ens ha fet...
1: Vam fer la carretera, l'aeroport,
0: l'avió,
1: el xiringuito.
0: Les coses que serveixen per refrescar-se.
1: Combatre la calor.
0: Molt bé. Jo estic perdut amb els sons d'aquesta setmana. Molt perdut.
1: Home,
0: perquè no sé per on tires.
1: Doncs fem un recap.
0: Vinga, va, un recap des de dilluns fins a dijous. Això és dilluns, eh?
1: Sí, i això era els autos de xoque.
0: Clar, però és que després venen la resta i et perds el context. A veure, següent, el dimarts. Sí, sí.
1: Una batucada de
0: tota la vida. Ja, però aquí jo em vaig perdre, perquè no casava allò del dilluns amb el dimarts per mi. Dimecres. Clar, és que això...
1: Una sardana.
0: Sí, però una sardana què? Clar, una sardana amb uns autos de xoque, no, que era allò del dilluns, i una batucada...
1: Una batucada, a veure... Blanco y en botella.
0: Ja, sí, sí, ja tinc un concepte, però...
1: Va, el de dijous, anem a escoltar el de dijous. Si això amb la batucada, si ho perdem...
0: Clar, això és un correfoc o un castell de focs artificials, no? Una cosa així.
1: Doncs anem amb el d'avui, que ja és el més revelador.
0: Vinga, va. Home, clar. És que jo em vaig perdre el dimarts. Em vaig perdre el dimarts amb aquesta...
1: Et vas desorientar, no?
0: Em vaig desorientar. Jo vaig dir dilluns que al costat dels autos... Això, hi havia el tren de la bruixa.
1: Bruixa.
0: I la bruixa ha arribat a l'estudi. No està el tren.
1: Ai, per favor,
0: el tren està
1: pobre.
0: En Peter. Peter està al tren agafant l'última història d'aquest estiu, però no és la bruixa. És la directora d'aquest programa que per sort dilluns a les 12:20, per sort dels tècnics, dic, per exemple...
2: Sort que ha arribat. Sort, perquè... Això és un descontrol.
0: Míriam Frank Alforcé, bon dia, com estàs?
2: Bon dia, Robert, què tal?
0: Com han anat les vacances?
2: Fatal, unes ganes de tornar, us he trobat tant a falta... Bueno,
0: és tan mentidera.
2: Comptant els dies per començar temporada...
0: Doncs sí. Què em vas dir fa 2 dies?
2: Que et trobava a falta.
0: Sí, i que tenies ganes de tornar.
2: Sí, és veritat.
0: És veritat, no? Sí, sí. Vull dir que no menteixis, que fas una mica de teatre, però està bé que diguis també...
2: És veritat,
0: que...
2: tenia ganes de tornar. No, tinc ganes de començar temporada perquè venen moltes cosetes. Vienen cositas. Fueguito, fueguito.
0: Sí, la gent, qui més qui menys, qui torni de vacances, comença una nova etapa, no? Cada any comença una nova etapa. Però pels de la ràdio, per les persones que fem la ràdio... I mira, deia una cosa fa unes hores Marta García ayer, que a partir de dilluns farà la brújula, sí. Que tinc moltes ganes d'escoltar-la, sí. Deia, al final, los de la ràdio, volvemos un poco como a ordenar la sociedad, perquè la ràdio és aquest fil de la vida que a partir del primer dia de feina, el 31 d'agost d'aquest any o l'1 de setembre, comença a ordenar-te la vida, endreçar-te la vida al matí, a la nit sobretot també, i si al migdia estan aquí, vamos, ja és la bomba.
2: És rutina.
0: Rutina.
2: Que és molt necessària, eh? Mm-hmm. A vegades estem fins als nassos de la rutina, però... es necessita.
0: Però fixa't la rutina que arriba dilluns a aquesta emissora, que a les 6 del matí saludarà un home

0: home que fins ara no hi era. A les 10 saludarà un home que ja hi era, però que...
1: canvia d'horari.
0: Canvia d'horari, més o menys. A la nit hi haurà una dona que canvia d'horari, que canvia de programa. De programa no, però perquè ha participat a La Brújula. Però canvia de programa, sí. I venen moltes coses en aquests programes, de novetats en, cada, en cadascun dels programes, Más de Uno i La Brújula. Però... i a la ciutat...
1: no hi ha canvis.
0: No hi ha canvis?
1: No hi ha
0: canvis. Mentidera.
1: Sí, sí, hi ha canvis, però la cadira... és aixecat, és que aquí no m'agrada aquesta cadira. Aixecat ja de la meva cadira.
0: Sí, ara me'n vaig a l'última cadira de l'estudi, faré tot el programa des d'allà, val? Els convidats vindran allà, al meu costat.
1: No, ja quan jo marxi m'és igual.
0: No. El piset has vist que t'ha canviat una mica, no? Aquest mes d'agost?
1: Sí, me l'has... bueno, canviat, sí,
0: la decoració
1: sí.
0: És molt agradable, molt agradable. Què et sembla,
1: és una de les novetats.
0: Què et sembla la Clàudia Moreno? Com ho ha fet aquest estiu?
1: Bueno, vaig estar un mes amb ella.
0: Sí, però després, com ha desenvolupat
1: força
0: la seva
1: bé.
0: Tasca?
1: Sí, molt sí. Bé. Doncs... evoluciona favorablement.
0: Molt bé, molt bé.
1: Tant que potser és una de les sorpreses d'aquesta temporada.
0: Ah, alerta! Ai. I hi ha més sorpreses perquè, a banda de que tenim un estudi amb càmeres robotitzades...
1: això fa por.
0: Que això fa una mica de por. Perquè
1: sembla... ens haurem de controlar.
0: Gran hermano, no sé quina mira, quina no mira. Hi haurà algun canvi a la ciutat, sobretot de dies, de personatges que passen per un dia cap a un altre?
1: Sí, és que hem ordenat una mica la ciutat perquè ens donava la sensació que estava desordenada la ciutat. Aleshores hem decidit, va, anem a posar ordre... cada... perquè saps què, Robert? Sempre parlem que el poble es viu molt bé.
0: Sí.
1: Ens encanta viure al poble, la natura, els animalons, i és cert, uh-huh. Està molt bé. Però la gran majoria vivim a ciutats. Mm. Doncs gaudim, aprenem a viure bé a la ciutat.
0: Sí, bueno, la ciutat hi ha dies que l'odies.
1: Bueno, doncs hem d'aprendre a estimar-la, sí. I a gaudir d'ella, i a viure bé a la ciutat.
0: Ho farem en...
1: i aquest serà una mica el leitmotiv d'aquesta temporada.
0: Molt bé, veus que bé? Viure bé.
1: Viure bé a la nostra ciutat.
0: I viure més bé, si mm-hmm. podem, tot i els problemes de la contaminació, el trànsit...
1: ah, exacte,
0: i...
1: bueno, és el que té viure a una ciutat. Sí. Aleshores,
0: aquesta,
1: cada dia...
0: i altres ciutats de Catalunya...
1: sí, totes les ciutats de Catalunya, escolten, clar, clar, no estem parlant només de Barcelona, evidentment, hi ha moltes ciutats aquí.
0: Tarragona,
1: a
0: Girona,
1: Catalunya.
0: Lleida, sí, sí, Manresa, sí, sí. Gandesa... Gandesa ciutat, sí.
1: Bueno... tota l'àrea metropolitana.
0: Sí, de cada
1: hi ha
0: un.
1: Moltes ciutats a casa sí. Nostra. Vale. Aleshores, cada dia guiarem els nostres oients en un aspecte.
0: Perquè estic parlant aquí amb la Miriam Frank, però saben els oients d'Onda Cero Catalunya, els de Tarragona, el 93.5 de l'FM, tornen amb Pablo Alcaraz la setmana sí. Vinent, que tenen la seva hora d'una a dues a la ciutat de Tarragona, i a Lleida, el 94.1, amb la Núria Mora, tornaran també la setmana que ve tota l'actualitat de Lleida i els personatges d'aquelles contrades.
1: Doncs mira, ja que parles del Pablo i de la Núria, també seran una de les novetats del programa.
0: Ah, sí?
1: El programa a primera part.
0: Que bé, no?
1: Sí, farem sinergies.
0: Molt bé, sí. I xerinola.
1: Perquè és veritat que nosaltres sí. Desapareixem per Tarragona i Lleida a la una, i clar...
0: tindré menys espai per parlar, vols dir?
1: No, carinyo, jo mai... això mai. El Robert ha d'aparèixer a totes les accions,
0: però
1: ja ho sé.
0: M'estàs dient que em robaran minuts?
1: No et robarà ningú minuts. És més, tindràs molts minuts.
0: Ah, sí? Per fer molta feina.
1: Se't gira feina.
0: Se'm gira feina, ja ho sé.
1: No, ja ho has
0: però
1: vist.
0: Procurarem fer-la amb tota la professionalitat possible i amb, també amb la voluntat i amb l'alegria de, també d'animar les persones que ens escolten, de fer-los passar un bon dia. Míriam, t'escoltem dilluns a partir de les 12:20.
1: Ah, ja fas fora?
0: Sí, perquè ve una persona molt especial que ens ajudarà...
1: més que jo?
0: No, més que tu n'hi ha ningú. Que ens ajudarà a saber dir adéu de manera cantada.
1: Ah, molt bé.
0: Queda't.
1: Vinga.

0: Des d'ara fins a les dues tenim moltes coses per explicar. Parlarem de seguida amb Sílvia Pantoja, que ens ajudarà a dir adeu amb una cançó que ha titulat Arrivederci. I després, a partir de la una, venen en Xavi Casinos, en l'última secció d'aquesta ciutat d'estiu, i també l'última de l'Alicia Escribano, que assegura que avui devorarà Madrid. No sé què de voler dir, això. I després en Víctor Ruiz Nobel, que ens ajudarà a repassar tots aquests records desbloquejats que ens ha portat aquestes setmanes d'estiu. Acabarem amb un convidat que vostès no s'esperen, però que estarà aquí, i amb moltes coses més, fins les dues.
1: Robert Calvo a la ciutat d'estiu. La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: I jo em preguntava com podria dir adeu aquest any. No vull que sigui ni lacrimogen, ni que sigui un funeral. Això és una festa perquè s'acaba el temps d'estiu aquí a la ràdio i comença la temporada regular. Unos vienen, otros que se van. I jo em preguntava això, com dir adeu? I he trobat la persona que m'ajudarà avui a fer-ho de la millor manera possible. És ella.

0: la Masia Xavi Espart des de la posició de lateral esquerre. De fet, el jugador de només 19 anys va fer una centrada molt bona a Rafinha que hagués pogut ser el primer gol dels culers si el pal no ho hagués evitat. El capità brasiler, però, no va desperdiciar l'assistència que li va fer posteriorment Pedri i va driblant el porter, va posar l'1-0 al marcador al minut 37. Malgrat el bon joc del Barça, l'Atlètic de Bilbao va saber resistir, mantenint-se 1-0 amb el seu porter Unai Simón en estat de gràcia. Al minut 89, però, Fermín va saber aprofitar un error de la defensa i va posar el 2-0 definitiu al marcador.
1: És un partit on va debutar el migcampista Rodri.
0: El madrileny, que ha sigut el fitxatge estrella del Barça fins ara a l'estiu, va ser ovacionat des del moment en què va sortir a escalfar i va poder jugar una mitja hora de partit i va compartir mig del camp amb Pedri i Marc Bernal. El futbolista va agrair el recolzament de l'afició, però va afirmar necessita més rodatge després d'un estiu que per ell ha sigut massa llarg.
1: Això a la Lliga, però també sabem quins seran els rivals del Barça i el Madrid a la fase Lliga de Campions.
0: Sí, és la fase Lliga de la Champions, la fase abans de començar amb l'eliminatòria. A falta de que se sàpiga exactament quins dies serà cada partit, es van repartir ahir els rivals que s'enfrontarà a cada equip en aquesta primera fase del torneig, que serà els dies 8, 9 i 10, o començarà aquests dies 8, 9 i 10 de setembre. Els rivals més forts del Barça són el Manchester City i el PSG, campió de la Champions la temporada passada. A més, també jugarà contra l'Aston Villa, que va guanyar l'Europa League, l'Sporting de Portugal, el Feyenoord, el Galatasaray, el Como i el Sabah. Per la seva banda, el Real Madrid es veurà les cares amb l'Inter de Milán, l'Arsenal, el PSV, la Roma, el Leipzig, el Shakhtar, el LASK i l'AEK d'Atenes.
1: El que se va és el Pere avui, se va d'aquest programa. A l'Espanyol s'ha fet oficial el fitxatge de Brian Zaragoza.
0: Sí, l'extrem format a les categories inferiors del Granada arribà procedent del Bayern de Múnich, cedit per un any amb opció de compra de 8 milions. Escoltem les primeres paraules de Zaragoza com a jugador blanquiblau.
2: Sí, no, bueno, al final desde el primer momento me transmitieron mucha cercanía, creo que es un club humilde, trabajador. Mi fútbol se basa en disfrutar, vengo aquí a intentar poder disfrutar de nuevo, a conseguir los objetivos y a jugar el fútbol de calle que siempre he hecho. Vengo motivado, vengo con muchas ganas y lo único que quiero es volver a disfrutar de fútbol y sacar mi fútbol.
0: Zaragoza ha sigut internacional amb Espanya i té una ampla experiència a la Lliga. Ha passat per equips com el Granada, l'Osasuna i el Celta, a més del Roma de la Lliga italiana.
1: Pere, escolta, m'ha estat un plaer compartir amb tu aquest estiu i no podia faltar l'últim dia. Ara Dani ens ho posarà. Home, perquè ho té carregat des del primer dia.
0: Intentarem contenir l'emoció.
1: Perquè aquesta secció sempre es dirà: los ricos también lloran.

0: la Lluna, que els avançava ara fa 24 hores que estaparia, s'ha quedat tenyida per una tonalitat vermellosa. Ha estat com una lluna de sang aquesta matinada perquè hi ha hagut un eclipsi parcial de lluna que s'ha pogut veure arreu de Catalunya. Bé, l'han vist les persones que a les 4:34 de la matinada s'hagin despertat, 4:34, ni 33 ni 35, i ha acabat a les 7:52 del matí. L'hora de màxima visibilitat ha estat a les 6:13. Hasta llavors, com quan cap un cert aquella hora, un quart de set del matí, la Terra ha cobert el 93% de la superfície de la Lluna. És magnífic acabar la temporada d'estiu amb un eclipsi de Lluna. Per última vegada aquesta temporada d'estiu, la Clàudia Moreno ens porta de ronda per Catalunya. Ho has gaudit, això, Clàudia?
1: Moltíssim, moltíssim. M'he quedat amb ganes de parlar de moltíssims llocs.
0: No, s'ha quedat amb ganes de parlar de moltes coses que ha vist aquí en aquest estudi i segurament alguna cosa s'emportarà bona, no ho sé.
1: Sí, una cosa sí,
0: però ara ha flipat amb algunes altres, segurament. La Clàudia, que ens porta de ronda per Catalunya amb aquest cotxe sostenible, ens ha portat a Cantallops ja,
1: sí.
0: Ens ha portat, que és el seu poble, ens ha portat a Gironella, que és el meu. I què queda per fer avui?
1: Mira, com que això és la ciutat d'estiu,
0: sí.
1: Jo crec que toca acabar el programa en un lloc pues, molt d'estiu, no?
0: Sí.
1: Davant del mar. Per tant, avui he triat l'Estartit, el Baix Empordà. El Baix Empordà, no sempre anirem a l'alt,
0: encara
1: que sigui increïble, i que està al costat del massís de Montgrí.
0: Sí.
1: És un poble de tradició marinera que té al seu davant un dels espais naturals més espectaculars de la Costa
0: les
1: Brava,
0: Illes
1: les
0: Medes,
1: Illes Medes,
0: que són meravelloses.
1: No he anat, tio.
0: No, has...
1: no, és que mira, tinc una història tan increïble amb això, o sigui...
0: Però
1: era...
0: el col·legi no he anat a les Illes
1: Medes. Era el destí de les colònies de Sisè.
0: Ah.
1: I...
0: Estaves malalta.
1: No, la casa de colònies on s'acostumava a anar va fer reformes aquell any i vam canviar a una altra cosa.
0: Ah, amiga.
1: Que dic, no hi havia més per triar? Doncs pues no, es veu que no.
0: Doncs ara has d'anar-hi.
1: Sí, perquè
0: peu.
1: Són una reserva marina protegida i, bueno... la biodiversitat. Està el vaixell aquell, no?
0: Sí, que
1: pots baixar
0: allà
1: del fons.
0: Sí, sí.
1: Però també es pot fer com snorkel, excursions amb vaixell, submarinisme... A mi...
0: T'agrada el submarinisme?
1: No. Lo de la bombona tal, m'asfixia. I snorkel amb el tub, tampoc. A mi m'agrada bussejar, no sé si t'ha ben dit.
0: Sí, és a dir, fica el cap a l'aigua.
1: Sí, m'agrada capficar-me a l'aigua amb les ulleres,
0: sí.
1: Que no entri aigua, sisplau, perquè això em molesta moltíssim, però... sortir jo a respirar.
0: Molt bé.
1: I això
0: és a dir, posar només el caparró dins l'aigua. Mig cap.
1: Mig cap.
0: Molt bé.
1: Mig cap.
0: Doncs podem anar a l'Estartit aquesta tarda, per exemple, és un bon pla de tarda,
1: sí.
0: O aquest cap de setmana, si no tenen cap pla. Jo demà me'n vaig a Torredembarra, a Tarragona.
1: Mira.
0: No perquè me'n vagi a casa d'en Robert Tatai Ribas, que
1: viu allà. Dir que em sona, ja, que hi ha algú de... aquí.
0: Però vaig a veure uns familiars que tinc allà i demà me'n vaig a Torredembarra.
1: Doncs mira, un altre indret del que veus tampoc m'ha donat temps a parlar.
0: Que deuen estar en Festa Major o
1: sí,
0: no sé.
1: Sí, Santa Rosalia, no?
0: Sí, crec que sí. Doncs mira, me'n vaig a Santa Rosalia. Gràcies, Clàudia, fins ara.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo.
0: És divendres i és temps d'en Xavi Casinos aquí a la ciutat d'estiu. Xavi, bon dia, com estàs?
3: Molt bé.
0: Que és una

0: que coneix molts secrets de Barcelona i a més ens els explica aquí de franc, senyora, senyor, de franc, com la Míriam, que tornarà dilluns aquí a l'antena d'Onda Cero Catalunya. Però abans en Xavi ens explica coses que tenen a veure amb això, amb secrets de Barcelona, i que connecten amb l'economia de la ciutat, una economia que sempre ha estat molt lligada a la porta d'entrada de la ciutat, que és el mar, no? Vam parlar aquí fa un temps de les drassanes de Barcelona, de on hi ha ara el Museu Marítim, que, per cert, saben què es va fer amb la pedra que va sobrar de la construcció del que ara és el Museu Marítim, per tant, de les Reials Drassanes de Barcelona? Es va fer l'Hospital de Sant Pau, aquella pedra va ser donada per Martí l'Humà, l'Hospital de la Santa Creu, que està aquí al carrer de l'hospital, i després va esdevenir al carrer l'Hospital Sant Pau, que compleix 625 anys.
1: Fixa tu.
0: Però en Xavi no ens explica això, ens explica una cosa que té a veure amb els diners avui.
1: Sí, avui parlarem d'un rellotge. Un rellotge que va marcar bona part de l'economia d'aquest país a finals del segle XIX, principis
0: del segle XX. Era el Big Ben de Barcelona, no?
1: Era el rellotge que sincronitzava les grans operacions mercantils. Aquest rellotge encara existeix, el que passa que no funciona, fa temps que no funciona, però encara presideix a la sala de contractacions, que es deia, del que en coneixem com el Bursí.
0: Sí.
1: El Bursí és aquest edifici que hi ha a la plaça de la Verònica, a mig carrer Avinyó. Doncs allà està aquest Bursí. Aquest Bursí va ser construït entre el 1881 i el 1883 com a seu del casino mercantil, que agrupava a corredors de canvi, de borsa, banquers i homes de negoci en general. Era una mena de borsa alternativa a la que funcionava a la llotja, al Pla de Palau. El que passa és que aquesta tenia una certa més importància perquè aquí es feien les liquidacions de les grans transaccions, malgrat els oficials continuaven passant a la llotja. Doncs bé, doncs en aquesta sala, que actualment l'edifici s'ha dit que està sotmès ara a una profunda rehabilitació per destinar-lo a la Biblioteca Andreu Nin, actualment a la Rambla, i altres entitats culturals del barri gòtic. Aleshores, un dels llocs on més s'està treballant és aquesta antiga sala de contractacions, que està recuperant tot el seu esplendor, tota la seva llum natural i la seva alçada, perquè durant molt temps va estar dividida per un pis intermig. Ara s'ha eliminat aquest pis, es pot veure tot l'esplendor, està tot encara molt recuperat, molt protegit per les obres, però ja es veu el rellotge, que no marca les hores, com aquell del Bolero, però que està previst que es torni a marcar.
0: És un rellotge dels Dantes, clar, que té els números romans encara. Hi ha gent que no sap llegir els números romans a dia d'avui. Jo entenc que els instituts ja no ensenyen els números romans, perquè els nois i noies d'adolescents ara no els saben llegir.
1: No, jo a mi em va ensenyar el meu pare sent molt petit, però bueno.
0: I he de dir també, perdona'm que hi afegeixi una cosa, vam fer fa un temps aquí un debat sobre aquest tema i un reportatge sobre això. Els nanos d'avui en dia no saben llegir els rellotges analògics, perquè no n'han tingut mai.
1: No, clar.
0: Sí, sí.
1: Lògic. Doncs bé, com us deia, aquí en aquesta sala tenien lloc les transaccions més importants de l'economia barcelonina i catalana, i aleshores el rellotge era molt important perquè el rellotge, que ho és, havia de ser visible des de tots els racons de la sala, allà on es feien grupets i es tancaven negocis, i era molt important sincronitzar les operacions d'inici i tancament de negocis i transaccions, i el rellotge era fonamental en aquest tipus d'operacions. Bé, amb tot això es va acabar instaurant la borsa oficial de Barcelona, de la llotja. Avui no està la llotja, però continua.
0: Però si fan coses allà. Ja.
1: Sí, sí. Bé, la qüestió és que aleshores el casino mercantil va començar a entrar en una certa crisi. Va haver-hi la Primera Guerra Mundial, que també doncs els va tocar una mica, i va tancar definitivament amb el començament de la Guerra Civil. Quan va acabar la guerra no es va permetre reobrir l'edifici i va passar a ser la seu de l'Escola de Belles Arts i més tard l'Escola d'Arts Aplicades i Oficis de la Llotja. Això va ser fins al 2009, que van aparèixer problemes estructurals en l'edifici i va recomanar el seu tancament. Afortunadament, avui s'està recuperant aquesta joia del neoclassicisme de finals del segle.
0: Jo conec una persona que obre la finestra de la seva habitació i el té al davant. Pues viu al davant del borsí d'aquest rellotge, d'aquest edifici. Bé, Xavi Casinos, escolta, m'ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tu aquests
1: igualment,
0: divendres d'estiu.
1: Com sempre.
0: Dilluns torna aquí ja la titular del programa i, a més, com deia jo fa uns dies i ho hem avançat aquí, en Xavi portarà novetats aquesta temporada, però jo no diré res.
1: Molt bé.
0: Que llavors tot se sap.
1: Exacte.
0: Per tant, li hem de deixar el secret, mai millor dit, per explicar a la persona que l'ha d'explicar, que és la directora d'aquest programa, que dilluns torna als comandaments i en Xavi potser haurà de refer els seus horaris, però no ho sabem encara.
1: Bueno, no és molt bé.
0: Dilluns se sabrà tot.
1: No és
0: que vagi
1: bé,
0: Xavi. Adéu-siau.
1: Vinga,
0: adéu. Adéu.
2: La ciutat d'estiu, amb Robert Calvo. La ciutat d'estiu.
0: Se acabó.
3: Madre mía.
0: Se acabó, Alicia.
3: Se acabó, desde luego.
0: Alicia Escribano, bon dia, com estàs?
3: Pues trista. Trista i afectada.
0: Sí, sí. No, i et dic que l'hora que comença ara...
3: Sí. Això són les últimes notes d'una melodia que és com la muerte del cisne, no?
0: Sí, igual. Avui és el dia de Chanquete ha muerto.
3: Ostres.
0: És l'última secció... Bueno, l'última d'aquest estiu.
3: Ah, això sí, això sí.
0: L'última d'aquest estiu que compartim l'Alicia Escribano i jo en aquest estudi de ràdio que ha estat el nostre refugi climàtic d'aquest estiu, d'aquest mes d'agost i part del juliol, i en el qual hem ballat, hem cantat, hem rigut, hem plorat.
3: Bé, això ja per descomptat. Amb tu és inevitable emocionar-se sí. I fer les coses amb intensitat com si este fuera l'último verano de nostra
0: sí,
3: vida.
0: Sí, pues sí. Mira, no em diguis això que ja començarem el lacrimal activau i segurament el tindré fins al final. Però serà una hora molt musical i molt divertida, esperem la part divertida i jo la suplirem la part emotiva.
3: Vale.
0: Hem dit tot aquest estiu, el que portem d'estiu, que aquesta sintonia és una melodia que va composar un gran compositor d'aquest país per una pel·lícula que es va dir El turismo es un gran invento.
3: Sí.
0: I tu bé ho saps, el turismo es un gran invento, no?
3: Desde luego.
0: Sí, l'Alicia que viu de... viu.
3: Sí,
0: és periodista
3: sí, sí.
0: Especialitzada en viatges.
3: En viatges.
0: I com aquí... també ho és en Carles Lamelo.
3: És veritat. I hem jugat aquí amb les cançons que ens transporten de viatge, que ens fan viatjar amb la memòria, altres moments de la nostra vida, del passat, de la família, de viatges que potser vam fer amb aquells iaios que ara ja no estan i que amb ells sí. Vam anar, com vam dir el primer dia, a Benidorm,
0: no? Que vam anar a Benidorm amb la de Los Pajaritos.
3: Los Pajaritos, per exemple. Te'n recordes? Hem fet tantes i tantes cançons tan boniques, totes,
0: sí.
3: No?
0: Bueno, hem escoltat Rafaela Carrà, hem escoltat la de...
3: Boniem Rasputin, Cartagenera.
0: Cartagenera, això. Morena, Cartagenera, Morena.
3: El Puente de Mallorca, València.
0: Ai, sí, amb
3: tantes cançons, no?
0: Amb la Elena Bianco. Bé,
3: sí.
0: Hem repassat tots els estius, des del més Yeye...
3: Sí.
0: El més, gairebé més actual, gairebé no?
3: Més actual, no? I avui volem tancar amb una cançó que tu i jo vam dir un dia... Aquesta és una de les cançons de la nostra vida, també, no?
0: Sí,
3: ens agrada.
0: Però abans de fer això,
3: sí, que...
0: com
3: ah,
0: ho hem
3: sí,
0: promès
3: sí,
0: tot l'estiu, hem dit, aquesta sintonia que hem utilitzat l'hem robat d'alguna manera, l'hem agafat prestada a un home que es diu Anton García Abril, que és un compositor molt important d'aquest país i potser la gent per aquesta pel·lícula no li sona, també va composar Sor Citroën, la música de Sor Citroën.
3: És boníssima, la banda sonora de Sor Citroën.
0: O va composar per televisió sintonies tan boniques i mítiques com la de Anillos de Oro.

0: bonica aquesta cançó.
1: És bonica, eh?
0: És tan preciosa.
1: És com molt, molt afectada, molt sentida, sí. No? A més, jo tinc vagament recordo...
0: Parlava del divorci, aquella sèrie.
1: Sí, però abans, clar, socialment, inclús per les dones, no? Ser una dona divorciada, aquella imatge que hi havia, no? D'una dona rebutjada, no? I aquesta música... jo crec que enganxa molt bé amb aquella generació de dones, no?, que van ser valentes, que es van prendre aquesta decisió, o es van veure en la tessitura de que, bueno, que li demanava el divorci, no?
0: Diu l'argument de la sèrie.
1: Quin era l'argument de Niños?
0: Diu: Lola és una abogada madura que decide retomar su carrera profesional tras unos años apartada del ejercicio para cuidar de sus hijos Sonia, Dani y Pepa. Para ello se asocia con Ramón, un amigo de su marido Enrique, y se especializan en causas matrimoniales. Para llevar a cabo su actividad, alquilan un piso en el centro de Madrid, propiedad del anciano

0: cristiana, Doña Trini, tras el fallecimiento de la hermana de esta, que oponía resistencia a permitir que en su propiedad se tramitaran causas de divorcio, si bien estaba dispuesta a permitir, en un equívoco inicial, que Lola ejerciese la prostitución. En sucesivos episodios, ajá, los variopintos clientes desfilarán por el bufete. Ramón y Lola serán testigos de situaciones dramáticas, a veces rocambolescas, y vidas destrozadas. Tiempo después, y tras el fallecimiento de Enrique, Ramón decide instalarse durante una etapa en Nueva York. Doncs és l'inici del divorci en aquest
1: país. Del divorci en aquest país.
0: Gràcies a Déu que es va fer la llei del divorci.
1: És veritat,
0: I sobretot les dones van poder dir, aquells que tenien al costat, aquí te quedes,
1: aquí te macho. Quedes guapo, no? Pues mira, ara anem a continuar parlant d'amor, de parelles.
0: Per què la llamen amor? Cuando lo quieren llamar otra cosa,
1: Això és veritat, Mira, la gent més jove es pensa que el sènior, i jo dic sènior perquè ja començo a estar... Estoy en los principios del sènior, però que els sèniors ens escandalitzem amb les cançons de reggaeton aquestes tan modernes que parlen de sexe massa explícit, no? Com si nosaltres no fóssim gent que ja...
0: Fills de la cultura del sexe explícit.
1: És veritat, no? Nosaltres, hi ha tota una generació de gent que no és innocent, que no s'escandalitzaven per qualsevol cosa. Hem tingut moltes cançons al passat que eren verdes, eren picants, eren provocatives, però també eren elegants i amb classe, no? Des dels couplers, de les vedets...
0: Home, per favor, clar, Lian de Celis...
1: Per exemple, no? Sí, les cançons que cantaven les coupletistes eren molt verdes.
0: ¿Dónde se mete la chica de 17? ¿Pa dónde saca? ¿Pa tanto como destaca? Y luego dicen las verdes en ese plan, la que quiera poco el pez es que se moje...
1: Des d'això fins a què difícil és fer l'amor en uns 5.000. Cançons que han quedat i que tenen aquest trasfons sexual i que ara, clar, apareixen unos reggaetoneros moderns que canten «Ela, bájate aquí abajo, nena», saps? Coses així grulleres.
0: Es pensen que han descobert la sopa d'all.
1: Que nosaltres no és que no ens agrada, no és que siguem els que escandalitzem, és que som massa grulleres, potser no tenen classe, no? Ens escandalitzem més de la grulleria que de l'erotisme o de la provocació. Per això tanquem aquest estiu amb aquesta cançó.
0: Calents. Com amicus.
1: Com amicus. Amb això, mira, pol·lo.
0: Oh,
1: i és que esto és una meravella.
0: Això és una meravella de la música i de moltes coses més.
1: També és veritat.
0: Però la música sobretot.
1: Sona això i la gent ja s'aixeca.
0: Totalment.
1: De les cadires, del casament,
0: però
1: de la festa major.
0: Però s'aixeca per arrambar-se. Una altra, cuixa amb cuixa.
1: El que es diu pegar cebolleta, no?
2: He llenado tu tiempo vacío de aventuras más.
1: Lalo Rodríguez, Devórame otra vez. Ha estat la cançó escollida per
0: tancar aquesta temporada, no? Que bonic.
2: Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo.
1: Veus, és que aquesta cançó t'explica coses, no?
2: Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor.
0: Que ara diu...
2: Hasta en sueños he creído tenerte devorándome. Y he mojado mis sábanas blancas recordándote.
0: Això ho diré jo demà. Nadie es como tú, Alicia.

0: Mira, aquesta cançó, Robert, és l'èxit més rotund de la salsa a Espanya, que va convertir aquest senyor, Lalo Rodríguez, en el primer salsero en guanyar un disc d'or i de platí a casa nostra. Fins a aquell moment, en aquelles èpoques, sí, sentíem música de salsa aquí a Espanya, però no teníem tampoc molta noció.
1: Ho vas dir el dia de Juan Luis Guerra, que ell va haver d'ensenyar a ballar bachata a molta gent.
0: Bachata i merengue, no? Perquè la gent no en sabia. Doncs amb la salsa, igual que va arribar Juan Luis Guerra a finals dels 80 i va revolucionar, li va passar aquesta cançó amb Lalo Rodríguez, que va ser un temacle des del primer dia, des de la primera nota fins al final.
1: Totalment.
0: Nascut a Puerto Rico, Ubaldo Rodríguez Santos des de petit tenia el don de cantar salsa amb una cadència, amb una veu especial, no? Molt sentida, no? Lalo Ubaldo va créixer en ambients molt cristians a Puerto Rico, cantava des de petit i de seguida algú va veure que, ui, és que té una veu fantàstica per cantar salsa aquest nano, no? De seguida el van reclutar, no? L'any 2000 va començar a otorgar-se els Grammys Latinos. Tu no sabies, jo no desconeixia que va ser fins l'any 2000 que els Grammys eren los Grammys i s'acabó. A partir de l'any 2000, los Grammys Latinos, que li donen a tots aquests artistes latinos. Sí. Però abans guanyava un Grammy, i era un Grammy com el que li podien dar a Michael Jackson. Doncs vale? Pues abans només hi havia aquests Grammys, i l'any 74, un primer disc de salsa, que era un disc d'Eddie Palmieri, un músic, va ser el primer treball de salsa en guanyar un Grammy. Qui cantava?
1: Lalo Rodríguez,
0: que tenia 15 anys.
1: Ostres.
0: Sí, i la seva veu ja era especial. Per tant, va ser un nen prodigi de la salsa. I ara ens hem de traslladar a l'estiu de l'any 88, quan Lalo Rodríguez signa un contracte per cantar un nou disc amb un productor. Li diu, mira, aquestes són les canciones, ves mirándotelas. I diu, perdoni, aquí hi ha una frase que diu, he mojado mis sábanas blancas recordándote. Diu, perdone, però esto yo no lo canto. Diu, però com que no ho cantes?
1: No volia cantar.
0: No volia cantar, però diu, a veure, Lalo, has llegit la lletra? No passa res, diu, és que, saps què passa? Jo sóc molt religiós, i si el meu pastor de l'església sent aquesta cançó que jo li he posat la veu, a mi no em deixen tornar a l'església. I el productor li va dir, pues Lalo, has firmat, cariño, ponte a cantar.
1: I
0: llavors ell què va fer? Va fer com una... Bueno, va cantar la cançó perquè estava firmado, i sort que la va cantar perquè li van regalar l'èxit de la seva vida.
1: Clar que sí. Tus momentos de placer. T'he de dir que jo aquesta cançó tinc un record molt divertit.
0: Però és eròtic o...?
1: Bueno, té una part d'eròtica, d'erotisme. Jo aquesta cançó la recordo en unes colònies d'estiu de l'escola.
0: Sí.
1: Crec que era Planoles, si no m'equivoco.
0: És que allà, les literes i els sacos de dormir...
1: I una de les proves era el ball de la nit, fer un ball amb aquest Devórame otra vez.
0: Oh.
1: I amb una llaminadura d'aquestes, com si fos un espagueti, que en venen.
0: De sucre, des de sucre.
1: I havíem de fer com allò de la dama i el vagabundo, amb una nena de la classe.
0: Ah, i em va tocar amb una de les noies.
1: Em va tocar amb una noia de la classe, que malauradament ja no està aquí, va morir fa molts anys, pobreta. I recordo que ens havíem de fer el petó quan digués Devórame otra vez.
0: Oh.
1: Jo m'he fet un petó amb Devórame otra vez.
0: Escolta, has vist que he portat una llaminadura?
1: Ai, és meravellós això. Tu ets la llaminadura d'aquest programa. Alicia, jo et vull donar les gràcies per venir aquí cada dia, per ser tan professional, per ser tan aplicada i per tenir tant talent, que això avui en dia va molt escàs.
0: És veritat, jo cada vegada em convenço més de que la vida és treballar en coses que t'agraden, ser feliç, ja que has de treballar i has d'anar a la feina cada dia, fer-ho amb un somriure i sobretot projectant bon rotllo cap a la gent, i espero que cap als seus seguidors també.
1: Això que ella diu, que s'ho aplica, arriba a la gent, i les persones que han escoltat aquesta secció, estic convençut, mira, m'ho deia l'altre dia una excompanya d'aquí a la casa, que em va dir, Robert, no hi ha millor moment del dia que quan pujo al cotxe i escolto l'hora d'una o dues.
0: Jo crec que això és ni los Oscars, ni los Grammy, ni los TP d'Oro, Ondas,
1: no.
0: Ni tot.
1: No. Ni el sou de final de mes ho paga això.
0: Això és el que tu i jo ens emportem aquest estiu,
1: vegada,
0: el nostre record.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, una vegada una col·laboradora de la televisió que és molt coneguda, Aramis Fuster li va preguntar a Belén Esteban, ¿cuál es tu currículum? I què li va contestar Belén Esteban? El cariño de toda esta gente, cosa que tu no tienes.
0: Doncs això diria...
1: Amb això ens quedem. Alicia, que acabis de passar bon estiu, ens retrobem a la ràdio quan tu vulguis.
0: Gràcies.
2: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Esteu escoltant La ciutat d'estiu amb Robert Calvo.
1: En Robert Calvo, que aquest estiu ha estat acompanyat de molt bona gent, de molt bones persones, de molt bons professionals, de molta alegria, de molta xerinola, però jo vaig dir fa uns dies, crec que va ser la setmana passada, dimecres o dijous, va ser amb l'Alicia, dimecres, em diuen dimecres, amb l'Alicia Escribano, que vam parlar d'Eivissa, vam parlar de Locomia, i jo vaig dir que el millor que jo conec a Eivissa és un home. És un home que vostès coneixeran bé, però que m'atreveixo a dir que moltes persones hauran trobat a faltar tant com jo. Més que jo no, però tant com jo segurament l'hauran trobat a faltar. David Tirado i Marí, bon dia, com estàs?
4: Robert Calvo, què tal? Com estàs?
1: Quina alegria saludar-te, David.
4: Quina alegria la meva, saludar-te a tu.
1: T'he trobat tant a faltar aquest estiu, David, tantíssim.
4: I jo a tu.
1: Ah.
4: I jo a tu, Robert, i jo a tu.
1: He de dir que

0: Ara hi haurà algú escoltant la ràdio que no ha escoltat res dels dos estius anteriors i està flipant, David, perquè no sap per què em passa a mi això. Si vostè s'incorpora ara mateix a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, no escolta mai aquest programa i no sap què passa amb aquestes dues persones que senten antena, en David Tirado i Marí va estar aquí a la ràdio 3 anys, gairebé en trepitos i flautes, no? Dos anys
1: sí, en trepitos i flautes, 3 anys.
0: Sí, 3 anys.
1: 2 anys i tipus.
0: Va venir de becari, molt tímid, sí. Molt tímid.
1: Molt tímid.
0: Molt tímid, no parlava, no parlava amb ningú, no deia res,
1: res
0: mai
1: res.
0: Res. Fins que un dia va fer catagràs i es va destapar. Jo crec que es va destapar el dia que vam començar a parlar de Nadal, no?
1: Home, és que és un bon tema per parlar, és un bon tema per començar a parlar perquè ja saps que no hi ha res millor que el Nadal.
0: Absolutament. El David és la persona més nadalenca que conec a la meva vida i que ho serà tota la vida.
1: Això és tot un plaer per mi, eh? És tot un plaer.
0: I que em connectarà sempre amb el Nadal i amb la ràdio. Perquè vam passar dos estius, David. Quins estius,
1: màgics.
0: Oi?
1: Especials, màgics. Molt especials. Mira, van ser dos estius d'aprendre molt, de fer molt bona ràdio i sobretot de tenir una molt bona companyia i de fer màgia, junts. Sí.
0: Aquest home que escolta'm fa màgia perquè, primer perquè és professional, després perquè és bona persona, perquè no es pot ser mala persona i dedicar-se a això, suposo, i les coses passen per amor, per amor en totes les seves expressions, per amor a la família, per amor als amics, per amor a la feina, per amor a tot el que hi ha a la vida, per amor a la vida, per amor a la natura, per amor als animals, que la vida en té molt d'amor dels animals.
1: Sí, moltíssim.
0: En fi, i per amor a les persones que passen per la vida d'un i es queden per sempre, jo sé que el David estarà aquí sempre. I com li va el David?
1: Em va molt bé, la veritat, Robert, em va molt bé.
0: Estàs a Eivissa, estàs a la teva terra.
1: Estic a Eivissa.
0: Estàs treballant de periodista, que això avui en dia és gairebé és insòlid.
1: És complicat, jo quan vaig marxar de la ràdio no sabia si treballaria de periodista o què seria de la meva vida, però bueno, res més, acabar la ràdio, em va sortir aquesta oportunitat de treballar al periòdico d'Eivissa Formentera. I aquí estem.
0: Sí, perquè a més va marxar d'aquí a les portes del Nadal, que és el moment de l'any que més li agrada a ell, i just quan el vaig trucar o vam parlar per felicitar-nos a les festes i tot això, o dies abans de les festes em va dir, ja tinc feina. Menys d'un mes sí. Després.
1: Sí, sí.
0: Que bé.
1: Així va ser. Això així va ser.
0: Pensa a veure el que hi ha dins i darrere d'aquesta persona, que és talent. Molt talent, molt talent, moltes
1: no
0: idees.
1: No ho sé, no ho sé.
0: Sí, tant
1: això
0: que sí.
1: No, ho sé.
0: No, i a més, vull dir, si vostès el volen seguir a la xarxa, saben que en David Tirado té un Instagram meravellós, que allà penja tot el que li fan fer al diari d'Eivissa i Formentera, que és la informació local de la seva illa, que es coneix bé, perquè hi ha nascut, hi ha viscut, l'ha mamat.
1: Home, i tant.
0: I a més, està en família, no?
1: Estic en família, que és la cosa més important que n'hi ha. Estar en família, amb la gent que t'estima, amb els teus amics i estar bé. Al final és el més important.
0: En David Tirado, que ens va emocionar molt en el seu pas per la ciutat d'estiu, ens va emocionar molt al final de l'estiu de l'any passat. Te'n recordes, David, d'allò?
1: Sí, que, tant.
0: Vam cantar allò de No queden dies de verano?
1: No queden dies de verano. Ja gairebé no en queden, de
0: no,
1: dies de verano.
0: No, queden ara minuts d'aquest verano, en queden minuts, però encara queda molt...
1: I saps el que vol dir, no?
0: Què?
1: Ho dic o no? O ho faig? Ho vaig a fer.
0: Ah, sí? Això és una sorpresa, a mi no m'has dit res.
1: Vaig a fer-ho, eh?
0: A veure.
1: Ah! Ara, ja ho he fet?
0: Per favor, però això no està... David, que ja és gairebé Nadal.
1: Ja gairebé, falta res.
0: Escolta'm, jo aquí, com que avui hi ha la directora del programa escoltant-nos, està aquí darrere el vidre i ara em posarà unes cares, perquè ella quan jo decideixo coses que no decideix ella, ja saps les cares que em posa, no? Vale.
1: Ja m'ho imagino.
0: Demano, com a regal de Reis anticipat, que els Reis d'Onda Cero, si el David vol i la casa vol, que tinguis el vot de qualitat a les properes Nadales d'aquest any.
1: Ah, ja em sembla molt bé.
0: Ai, m'encanta. Que participis com a jurat d'aquestes Nadales, te les enviarem, te les escoltaràs i emetràs el teu veredicte. Què et sembla?
1: Igual faig una de Nadalà.
0: Ah, sí? Que començarà... Ah.
1: Igual sí. No vull desvelar res més, però igual sí.
0: Però la seva cançó començarà, evidentment, amb... Ah. Amb això.
1: I tant. Així.
0: Però l'has de fer, l'has de posar en algun moment de la cançó, si fas una cançó, dic.
1: Home, i tant. I tant. Això està clar.
0: David, ets el Nadal personificat, ets el meu Nadal i ets el meu estiu. Fixa't quines coses tan maques m'aportes a la vida. Ets el meu estiu, ets el meu Nadal, vol dir que cobreixes tot l'any. I me n'alegro molt que en aquest any que ens hem deixat de veure tinguis tanta felicitat durant els teus, la teva feina i jo en la distància. Que t'estimaré per sempre, jo t'ho vaig dir l'any passat i t'ho dic ara.
1: I jo a tu, Robert, i jo a tu.
0: David, gràcies per tot.
1: Gràcies a tu, Robert, i...
0: Que acabis de passar bon estiu. Tindràs vacances o què?
1: Tindré vacances, sí, sí. Marxo de vacances just ara.
0: Molt bé. Ah, ara marxes de vacances?
1: O sigui, sí, que ara mateix estic la meva jornada laboral, que m'he escapat un moment per fer això. I en quant acabi la meva jornada laboral, Robert, marxo de vacances.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, que et desitjo molt bones vacances. Marxes lluny? No diguis a on, perquè si no la premsa et seguirà.
1: Bueno, que me busquin, que me busquin, que no
0: busquin. Molt bé. David, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Robert, igualment.
0: T'estimo. Adéu-siau, adéu-siau.
1: I jo a tu, adéu.
0: Ai, és Nadal a la ciutat. Quina alegria. Així avancem, camí de les dues.
2: La ciutat d'estiu. Robert Calvo a la ciutat d'estiu.
0: A l'última hora d'aquesta ciutat d'estiu... Uf. Ja vinc de l'Alícia, que vinc plorant i hi ha coses i tant emotiu tot plegat que no vull enfrontar-me a aquesta secció que ve ara. Víctor Ruiz Nobel, bon dia, com estàs?
3: Hola, bon dia.
0: Perquè això...
3: Que voy a cantar como los caños, lo de no llores, niña no llores.
0: Ah, sí. Això que fem ara, que farem tot seguit, i aquesta hora que estem fent ara, i aquest programa que estem fent ara, serà un record que desbloquejarem, espero, quan siguem molt grans.
3: Claro.

0: La ciutat d'estiu, per refrescar-te els migdies.
1: Què li queda sobre el tren? El Peter Hendrik Fanés. Hola de nou, Peter.
2: Hola.
1: Ell és l'home que viatja damunt d'un tren de Rodalies cada dia de Gelida a Barcelona i de Barcelona a Gelida. I en aquest camí es troba persones de tota mena i tota condició que ens ha descobert al llarg d'aquest més llarg del programa, 5 setmanes, que hi ha moltes professions o oficis a Catalunya que jo desconeixia. Ara no sé recordar-me del cas concret, però n'hi va haver un que fa uns dies que vaig dir, això què vol dir? Però m'ho va explicar el Peter i el seu protagonista. Avui la protagonista qui és?
2: Doncs avui la protagonista és la Eli, una dona de 44 anys que treballa en una companyia de dansa.
1: Ah, molt bé.
2: Crec que aquesta, no, aquesta, bueno, aquesta feina no l'havíem trobat encara, no?
1: Aquest ofici, no?
3: Treballo amb una companyia de dansa i alhora tenim un local de creació que es diu La Turbo.
2: Sí.
3: Llavors, mira, porto la gestió de la companyia i la gestió de l'espai de creació.
4: Però tu no balles.
3: Jo no ballo. Jo intento que els números ballin al mínim.
4: Sí.
3: Bueno, que ballin prou com perquè estiguin en equilibri.
4: Però ni una batxateta o algo així senzill, no. Què podries ballar?
3: Sí, podria ballar, si en un context així festiu, desenfadat, podria ballar qualsevol cosa malament, però m'atreviria.
4: El reparte
3: sí,
4: cartes, no?
3: En un escenari no ballaria.
4: No?
3: Ai, no.
2: Ojo.
1: Ella és l'Eli, una
2: quin
1: persona
2: ritme.
1: Que balla, a la seva vida balla molt, no?
2: Home, jo crec que la veig més aviat tímida.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: No ballaria això?
2: Això sí.
1: Home, clar, si ho veig
2: tant,
1: això.
2: Sí. Agafant cintura una mica i...
1: Ah, molt bé.
2: Allà,
1: a veure. A veure, ella té aquesta companyia de dansa, treballa en aquesta companyia de dansa i la gestiona en certa manera, no?
2: Doncs sí. Eli és una persona que tant dins com fora de la feina mai para quieta. Li agrada sortir, estar en contacte amb la natura i, sobretot, dedicar el seu temps a fer coses per millorar el seu entorn.
3: M'agrada la natura, m'agrada sortir, a vegades en bici, ara fa temps que la tinc una mica abandonada, pobra, caminar, i molta part del temps lliure el dedico a l'associacionisme, a l'activisme. A Gelida hi ha un grup naturalistes de Gelida, també amb l'Ateneu, la llibreteria, bueno, entitats del poble Gelida, bueno, intentant aportar una miqueta de temps per construir des del món local una mica de, jo què sé, de millora.
1: Que important que hi hagi aquests perfils de persones en les petites poblacions o mitjanes poblacions, que són les que acaben articulant això, les associacions, el teixit associatiu, mouen les coses, fan coses pels demés. Si no hi hagués aquest tipus de persones, els pobles estarien morts.
2: No, la veritat és que Gelida, gràcies a persones com l'Eli, és un poble molt agradable i la veritat és que l'associacionisme és molt actiu. Mm. Doncs aquesta implicació que té la Eli fa que tingui una visió molt concreta de com vivim avui en dia i de com ens relacionem entre nosaltres.
3: Crec que hi ha molt d'actuar mecànicament, saps? De com de
2: sí.
3: Fer, no?

0: sé si la gent pensa gaire. Jo crec que és un dels mals que tenim. I també és veritat que crec que hi ha molt poca implicació en el sentit del col·lectiu. S'ha perdut molt el sentit de, bueno, de construir un col·lectiu, no? No sé si... Jo penso que una part del sistema ens ha fet robots i individualistes, no? Perquè, bueno, també entenc que perdem força quan actuem individuals i en guanyem quan actuem en col·lectiu, així
1: però,
0: que...
1: Però hi ha algun remei? Creus que hi ha algun remei per desrobotitzar-nos?
0: Doncs ajuntar-nos.
2: Això és molt important. La unió fa la força. Per tant, en contra de la robotització humana, ajuntem-nos. Ajuntem-nos ben enganxats.
3: A veure, Robert, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, però jo crec que per ajudar a reconnectar amb els altres i també amb nosaltres mateixos, no hi ha res com moure el cos, no? I que en aquest sentit la dansa és indispensable.
0: Quan més contemporani, però bueno, segurament algú trobaríem que t'ensenyés una batxata, sí.
4: És que jo no sé què em passa, però començo fent batxata i acabo fent sardana. No sé, els peus se'm mouen, saps?
0: Bueno, clar, la llibertat. No, o sigui, això que dius posar el cos, que també, no? Vull dir, per una reunió, però també és veritat que ballar o moure't també
4: és activisme amb el cos.
0: Sí, i crec que és important també, vull dir, que combinar les dues coses és, jo crec que ha de ser les coses més potents, perquè de sobte el ball o el moviment fa que, una, que et treguis les coses xungues de sobre,
4: sí.
0: Dues, que agafis com força, que connectis amb tu, amb el que t'agrada, amb el que vols, amb el que necessites.
2: I es van tancar les portes. In the time of my life, no, I never felt like this before. Tu t'haguessis agafat a l'Eli i l'haguessis fet a l'escena de Dirty Dancing fent de Patrick Swayze, salvant les diferències de Patrick Swayze i tu.
3: Acabaria malament, eh? Acabaria
2: bueno,
3: malament.
2: Segurament. Tu has recreat l'escena aquesta de Dirty Dancing?
3: No, mai. No. Si vols, Robert, ho fem realitat.
2: No, gràcies. No?
3: Estàs segur?
2: Peso massa, jo crec. Per tu, pel que pots abarcar.
3: Nani venint de Renfe, jo ja estic fort.
2: Sí. Ara, això, saben com es feia el pas, no? Ara hi ha molta gent fent el pas aquell de 1, 2, 3, amb els peus, així. Endavant,
3: sí.
2: Darrere. I ara s'agafen així la maneta i fent...
3: Fas molt bé, Robert.
2: Clar, és molt seva memòria, Dirty Dancing, amb el Patrick Swayze, allà amb els bracitos de croissant, claro. I totes les coses que tenia...
3: Va, corre, Robert, sí, que t'agafo.
2: No. Ens quedem així ballant. Aquest programa ha estat el tercer cicle de programes estivals que m'ha tocat assumir en aquesta casa, que és la meva. Així la sento, perquè hi vaig arribar, com aquell que diu, en el dia de la meva primera comunió. I enguany, com ja he explicat, i no em faré més pesat, he notat algunes absències, però hi ha hagut algunes presències. No són aparicions marianes, són presències irrepetibles. Se'n recorden d'aquesta pel·lícula que està sonant de fons? A Chorus Line. La línia del cor. Era un càsting on, en aquell càsting, hi apareixien diferents persones que s'entrellaçaven entre elles a través del seu relat vital, no? Doncs això ha estat una mica aquest programa. Diferents persones que han vingut aquí amb la missió de fer ràdio, que és acompanyar, mantenir el fil de la vida, fer informació, també entreteniment i sobretot fer un programa honest, sincer i carregat d'afecte. Afecte cap a vostès, que els intentem tornar cada dia tot el que ens donen a nosaltres. I ho dic aquí, que algú vingui i m'expliqui quin ofici del món cada dia l'aplaudeixen a vostè i li diuen coses boniques i el bé que ho fa. Només passa aquí i crec que en pocs llocs més. Bé, deia que no ha estat un càsting perquè aquí hi ha hagut gent de molta solvència, en Víctor Riznovel, en Fran Toro, l'Àlex Soto, en Josep Bouceta, en Xavi Casinos, en David Cervelló, el cascabell de l'Alicia Escribano. Ells no han hagut de passar cap audició, però n'hi ha d'altres que s'hi han enfrontat una mica. Parlo de les persones que estan a punt de ser llançades al mar de la comunicació des d'un port on hi ha tantes persones esperant una oportunitat que no serà fàcil fer-se un lloc, però... Algunes d'aquestes persones tenen la base, el talent, la inquietud i la intel·ligència per obrir-se camí sense haver de clavar colzes. És el cas de la Clàudia Moreno Lozano, que ens ha ajudat a fer aquest programa. Clàudia,
5: que bonic,
2: gràcies per
5: Robert,
2: tot.
5: Que bonic, Robert, que bonic. Gràcies
2: I
5: a tu.
2: I també en Peter Hendrik Fanés, a qui he dit afectuosament durant 5 setmanes per Enric i que ha estat l'home que ha posat més morro al tren. Però res d'això hauria estat possible sense la redacció d'informatius que coordina en Gabriel Figueredo González, sense la redacció de programes que coordina en Carles Amelo Varela, sense el concurs del Departament Tècnic, vaja, importantíssim Departament Tècnic que dirigeix en Robert Tatell Ribas i aquesta ràdio que dirigeix en Francesc Robert Iagell i aquest programa que fa la Míriam Franquial Forcea i que coordina en Gerard Sanz Muñoz. Gràcies, Gerard, que vagi
6: bé. Un petonet, guapo.
2: Adéu-siau, fins dilluns.

0: Notícies migdia amb Anna Utiel.
1: Bona tarda, som a la recta final del mes d'agost. Sembla que a poc tot torna a funcionar, la maquinària que mou la nostra societat es posa en marxa de nou i també la maquinària política. Salvador Illa reuneix avui i demà el seu govern al Monestir de les Avellanes, a Lleida. Ho fa per traçar l'estratègia del nou curs polític que tot just comença i que arriba carregat de reptes.
2: Garantir la pau i la seguretat a Europa. Aprovar un nou finançament autonòmic. Executar fins al darrer euro del pressupost més ambiciós de la història de la Generalitat. Garantir l'accés a l'habitatge. Millorar l'educació. Millorar les infraestructures. I millorar la protecció dels boscos enfront del canvi climàtic, en són només alguns exemples.
1: El nou finançament, l'habitatge, l'educació, les infraestructures com Rodalies, el president ha assegurat que complirà amb tots els compromisos que té pendents, malgrat el soroll intens que augura hi haurà en aquesta segona meitat de la legislatura.

0: Titulars d'aquest divendres 28 d'agost, un dels àmbits en què l'executiu ha començat a posar fil a l'agulla avui mateix és la gestió dels boscos. Marcos Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. El govern preveu triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees de bosc. El president també ha assegurat que no es retallarà ni un euro en les tasques d'emergència ni prevenció, ans al contrari. Per entomar el repte de la gestió forestal, la Generalitat ha signat un conveni de col·laboració amb les quatre diputacions.
0: I una vintena de detinguts, canviem de qüestió, i més de mig miler d'identificats en un dispositiu dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona en el marc del pla Campai contra la multireincidència. Entre tots els identificats superaven els 2.000 antecedents.
1: S'han fet controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i també a les zones costaneres de Salou i Cambrils. En l'operatiu han participat 75 efectius, a més de policies locals i la Policia Nacional. Els arrestats se'ls acusa de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental.
0: I avui tornarem a parlar de la pesta porcina africana. Un estudi reforça la hipòtesi que aquest virus va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana.
1: És una recerca del Centre d'Investigació en Sanitat Animal que conclou que, si bé l'origen concret continua sent desconegut, tot apunta que es va introduir a llarga distància a causa dels desplaçaments de persones.
0: I el titular d'Esports ens el porta en Pere Parés. Pere, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça va guanyar ahir contra l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. De fet, una gran actuació del porter Unai Simón va evitar que s'ampliés l'avantatge. Es va veure una gran versió de Lamine Yamal i Rodri va tenir els seus primers minuts com a blaugrana, que va ser rebut amb eufòria per l'afició culer.
0: I repassem la previsió del temps amb Jordi Oriós. Bona tarda.
3: Tarda. Avui a Catalunya les temperatures en descens, excepte les màximes al litoral, que no canvien. El descens serà notable a les màximes a la depressió de Lleida. Avui s'esperen valors màxims de 34 graus a Tarragona, 33 a Barcelona, 32 a Girona, 31 a Lleida. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb intervals de núvols alts, el vent d'avui moderat de component oest, tendint al final del dia a fluix variable. Demà s'espera cel poc ennuvolat i temps estable, dinàmica que es mantindrà durant el cap de setmana. Les temperatures màximes en ascens cap a l'interior i en descens al litoral. Demà s'esperen màximes de 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 31 a Barcelona i Tarragona. Les temperatures durant el cap de setmana pujaran cap a l'interior, baixaran o es mantindran sense canvis als litorals. Pel que fa a les mínimes, a la nit no baixaran demà dels 23 graus a Barcelona, 20 a Tarragona, 16 a Girona, 15 a Lleida. Demà, vent fluix variable a primera i última hora, amb predomini de la component sud i est durant les hores centrals, possibles intervals moderats a la tarda. És una informació d'AEMET.
0: Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. El control tècnic, Dani Sánchez.
4: Notícies migdia amb Anna Utiel.
0: Salvador Illa assegura que complirà amb els compromisos signats peti qui peti i malgrat els escarafalls de l'oposició.
5: Crec que tots podem intuir que el soroll serà intens i continuat. Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya. I estem avançats.

0: Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. També hi estem avançats. Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina. Seguirem complint amb les prioritats el rumb i el model de país amb el qual ens vam comprometre a l'inici d'aquest mandat.
1: El president de la Generalitat ho ha assegurat des del monestir de les Avellanes a Lleida, on el govern estarà reunit fins demà per fixar prioritats i traçar l'estratègia del nou curs polític. Una de les qüestions que el cap de l'executiu vol abordar immediatament és la gestió forestal. Salvador Illa ja havia anunciat que cal canviar el model per prevenir incendis de nova generació davant el creixement de la superfície boscosa i els efectes, Marcos, del canvi climàtic.
2: Sí, el govern preveu triplicar la gestió forestal dels boscos públics fins arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees, l'equivalent a la superfície sencera de la ciutat de Sabadell. El president també ha assegurat que no retallarà ni un euro en tasques d'emergència ni prevenció, sinó tot el contrari, s'augmentarà la inversió. La gestió forestal, però, és un repte que interpel·la totes les administracions, per la qual cosa ha signat un conveni de col·laboració amb les quatre diputacions perquè el món local i el govern remin en la mateixa direcció.
0: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
2: Totes les parts s'han donat un termini de 6 mesos per concretar els àmbits d'actuació i els mecanismes de coordinació.
1: I precisament avui els agents rurals han activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendi a gairebé 180 municipis d'una vintena de comarques. Entre les zones afectades hi ha Barcelona i la seva regió metropolitana, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, i Protecció Civil ha suspès totes les activitats previstes en els municipis en perill d'incendi alt i també ha prohibit encendre focs i utilitzar material pirotècnic.

0: Altres carpetes de la taula de Salvador Illa són l'habitatge, amb l'ampliació del parc públic i la prohibició de l'especulació, l'enfortiment dels serveis públics, així com millorar la mobilitat i les infraestructures.
1: I en aquest darrer punt hi trobem l'eix transversal ferroviari per connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona, transformar l'aeroport de Lleida Alguaire per convertir-lo en un pol industrial, pacificar la Nacional 2 al Maresme, millorar la Nacional 260 i la 128, però, sens dubte, la urgència és millorar Rodalies. D'una banda, amb el traspàs del servei, l'execució de les inversions previstes i la incorporació de nous combois.
0: I justament avui també hem viscut un matí de problemes a Rodalies. La línia R11 s'ha vist afectada des de primera hora per una incidència a Girona que ha provocat retards de més de mitja hora fins a Flaçà. També s'han registrat retards a la línia convencional que uneix Portbou i Girona per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla. Cap a les 12 del migdia, Adif ha dit que la situació començava a normalitzar-se. D'altra banda, un tren de l'R17 que feia el trajecte entre Salou, PortAventura i l'estació de França de Barcelona ha patit 72 minuts de retard a causa d'una incidència tècnica en el mateix comboi. I la cosa no acaba aquí. Un altre problema tècnic, en aquest cas a l'estació de Montcada Bifurcació, està provocant hores d'ara retards a la línia R4 entre Terrassa i Manresa. Les demores poden superar els 30 minuts.

0: Les entitats catalanes que treballen amb infants i adolescents recorden que cal avaluar individualment la situació dels menors procedents de Ceuta per garantir-los una bona atenció. És la crida que han fet després de la reunió entre el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes que es va celebrar ahir dijous per abordar justament aquesta qüestió. Diego Fernández, bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. La ministra del RAM, Cira Rego, ha posat sobre la taula que Ceuta signi convenis de col·laboració amb entitats socials arreu de la península perquè assumeixin la acollida o bé busquin famílies d'acollida disposades. En aquest sentit, des de FEDAIA, la federació que agrupa el conjunt d'entitats que treballen amb l'infància, adolescència, joventut i famílies més vulnerables, defensen un estudi cas per cas per a cada menor. Apunten que cada nen viu una realitat i té un context particular. Escoltem la vicepresidenta de l'entitat, Pilar Núñez, a la Bruixola d'Estiu.
2: Jo crec que aquest estudi de cas per cas el podem fer a la ciutat de Ceuta o podem fer-ho amb altres comunitats autònomes. L'hem de fer en espais

0: segurs, espais protegits, espais que siguin garantir, que puguin garantir que aquests nens i aquestes nenes, i en concret aquestes noies, tenen preservats els seus drets.
1: La vicepresidenta de FEDAIA també ha fet especial èmfasi en la situació excepcional de les noies migrants, que assegura han estat moltes més que en un procés migratori habitual i que són doblement vulnerables.
0: No entenem el per què en aquest cas han hagut tantes nenes que han fet aquest procés de migració d'aquesta manera tan sobtada. Però habitual és que vinguessin un tant per cent molt més de nois que de noies. I clar, viure al carrer una noia que ve d'una cultura diferent, d'una cultura de submissió, moltes vegades no d'igualtat en la relació, estan especialment sent vulnerables, jo crec, i cal protegir-les de manera prioritària.
1: Núñez ha remarcat que és important no només tenir en compte la capacitat d'acollida, sinó la qualitat d'aquesta i la impotència de dotar els joves de recursos educatius.
2: Prop de 550 identificats en un dispositiu dels Mossos al Camp de Tarragona que s'ha fet en el marc del pla Campai contra la multireincidència. Entre tots els identificats acumulaven més de 2.200 antecedents.
3: Els agents han fet controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i també a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A més, han intervingut en diversos barris d'aquest municipis. En l'operatiu han participat 75 efectius, unitats especialitzades del cos i agents de policies locals i de la Policia Nacional. Als arrestats se'ls acusa de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues i falsificació documental. En l'àmbit administratiu, els Mossos han interposat 44 denúncies per tinença de drogues, 5 per tinença d'armes i 4 per faltes de respecte als agents de l'autoritat. Alhora, s'han tramitat una trentena de denúncies de trànsit, s'han detectat a 3 conductors sense carnet o amb el permís retirat i s'han immobilitzat 2 cotxes sense assegurança. Finalment, també s'han inspeccionat a 3 establiments on s'han detectat diverses infraccions administratives i s'han intervingut una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita.
2: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sortit en defensa dels cossos policials davant les crítiques dels partits independentistes per l'actuació d'un policia nacional a les portes de l'estadi de l'equip de l'Elx abans del partit contra el Barça diumenge passat.
3: El ministre ha recordat que hi ha una investigació interna en marxa, però que en cas que es conclogui que l'actuació va ser incorrecta, això no defineix la Policia Nacional ni tampoc la Guàrdia Civil.
4: Està sent objecte d'una investigació a nivell intern i se sacaran les conclusions necessàries. Però un hecho, si fuera y así se determina desproporcional, desde luego al ministro si no le gusta ninguna falta de proporcionalidad y en segundo lugar no califica en modo alguno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las españolas, a policía y guardia civil.
3: Aquesta ha estat la resposta de Marlaska, el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, en el marc de la Comissió d'Interior al Congrés.
2: I més qüestions. Un estudi reforça la hipòtesi que la pesta porcina africana va arribar a Catalunya a través de l'activitat humana. És una recerca del Centre d'Investigació en Sanitat Animal, adscrita al CSIC, que conclou que, si bé l'origen concret continua sent desconegut, tot apunta que es va introduir a llarga distància a causa dels desplaçaments de persones.
3: L'estudi analitza el genoma de la pesta porcina africana i fa un seguiment molecular de la variant del virus detectada a Collserola el novembre passat. Els investigadors recorden que els productes porcins contaminats continuen sent una via reconeguda per a la introducció del virus i recorden que els primers casos van ser en un entorn amb alta connectivitat humana, és a dir, a prop de carreteres. En l'anàlisi també han participat autors de Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, l'IRTA Cresa i la Universitat Autònoma de Barcelona, entre d'altres. El document conclou que el virus no correspon amb cap dels identificats prèviament a Europa, però detecta alguns elements altament similars amb una variant trobada a Geòrgia. Els investigadors remarquen que la importància de mantenir el seguiment epidemiològic i genòmic dels brots de pesta porcina per comprendre millor la seva evolució, circulació i aparició de variants.
2: I en plena local, comencem a Badalona. Els expliquem que l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ha defensat la relació econòmica i empresarial de la seva ciutat amb la Xina i la necessitat de col·laborar per transformar les relacions institucionals en oportunitats concretes. Ho ha dit aquest divendres.

0: Cas durant la cloenda del segon diàleg d'alcaldes Xina-Espanya celebrat a la ciutat xinesa de Yantai, en què també ha recordat que el polígon industrial Badalona Sud és el segon d'Espanya amb més empreses d'aquesta nacionalitat xineses, amb més de 300. I continuem en aquesta plana local i els expliquem que l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol oficial per la mort d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva per dues persones. En un comunicat, el consistori ha condemnat tota mena de violència i ha traslladat el seu suport a la família Odal Sant. Bona tarda.
1: Bona tarda, Anna. Els fets es remunten al 10 d'agost. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili i quan van arribar van trobar un home ferit molt greu i el servei d'emergències mèdiques el va traslladar a l'hospital, on va morir ahir la tarda a causa de les lesions. El dia següent, els Mossos van detenir un home i una dona per estar presumptament relacionats amb els fets. Els acusats es troben ara en presó provisional sense fiança.
0: I una informació de servei per als usuaris del metro de Barcelona. L'estació de Verdaguer recuperarà la normalitat a partir de dilluns vinent, 31 d'agost, quan tornaran a aturar-s'hi els trens de l'L4 i es reobrirà el passadís d'enllaç amb l'L5.
1: Des del 6 de juliol, aquesta estació està fora de servei per a l'L4, la línia groga del metro. Una aturada de gairebé 2 mesos. Ha servit per millorar les andanes, eixamplar les escales fixes i modificar el forjat del vestíbul, tal com ha informat TMB en un comunicat. També s'ha millorat l'accessibilitat. Tot i el retorn a la normalitat, encara hi ha treballs que continuen en marxa a l'estació de Verdaguer. Són les obres per fer forats dels nous ascensors i les escales mecàniques entre el vestíbul i les andanes de l'L4. La mitjana de validacions diàries a Verdaguer ha estat de 6.500 al juliol i de 4.800 a l'agost.
0: I a Tarragona, les entitats de cultura popular reclamen solucions per pal·liar el deteriorament de la Casa de la Festa arran dels aiguats de dilluns.
1: El temporal va provocar filtracions i acumulació d'aigua dins l'equipament. Per això les associacions festives que formen el Seguici de Tarragona es reuniran aquesta tarda per valorar la situació i crear un front comú per exigir una resposta a l'Ajuntament. Des de fa anys, l'edifici situat a la Via Augusta arrossega unes condicions que posen en risc la integritat de les figures del Seguici Popular a la ciutat. Aquests dies, la Casa de la Festa està tancada al públic a l'espera d'enllestir les intervencions per tornar-la a obrir.
0: I de Tarragona marxem a Platja d'Aro perquè els marxants del mercat d'aquesta localitat de la Costa Brava han tornat a protestar pel centre del municipi. Aquesta vegada ho han fet amb una marxa lenta des del Parc d'Aro fins a tocar de l'Ajuntament a través de l'Avinguda Cavall Bernat, l'artèria principal del poble. Els marxants carreguen contra l'Ajuntament i demanen que s'assegui a negociar després de la decisió de repensar el mercat municipal que ha comportat l'eliminació de desenes de parades. Els venedors asseguren que el Consell Història vol, segons ells, carregar-se lentament al mercat i no entenen perquè els espais buits que hi ha al mercat no es poden ocupar amb parades de sectors diferents dels ja establerts. I ara és el moment de repassar l'actualitat esportiva. Per fer-ho, tornem a rebre a l'estudi amb Pere Parés. Pere, què tal? Bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
0: El Barça va jugar el primer partit de Lliga d'aquesta temporada al Camp Nou amb una victòria.
2: Davant de l'Atlètic de Bilbao per 2-0 amb gols del capità Rafinha i Fermín a la segona part. Un Barça on tornaven a ser titulars Pedri, Cubarsí i Anthony Gordon. Va trepitjar molta àrea amb un Lamine Yamal que va deixar bones sensacions i un Xavi Espart que no deixa de sorprendre. Malgrat el bon joc del Barça, l'Atlètic de Bilbao va saber resistir mantenint-se vius al partit amb el porter Unai Simón en estat de gràcia. Al minut 89, però, Fermín va saber aprofitar un error de la defensa i va posar el 2-0 definitiu al marcador.
0: I és un partit on va debutar el migcampista Rodri.
2: El madrileny va ser ovacionat des del moment en què va sortir a escalfar i va poder jugar l'última mitja hora de partit. El futbolista analitzava així el seu debut.
3: Bueno, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones. Ha sido un verano largo, quizás más largo de lo normal y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo, pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
2: El pilotador del Mundial va debutar compartint mig del camp amb Pedri i Marc Bernal.
0: El cas Julián Álvarez provoca una escalada de tensió entre l'Atlético de Madrid i el Barça.
2: Tot va començar amb les declaracions d'abans d'ahir de Joan Laporta. El president va dir que estaven molt interessats per Julián i que els encantaria que la seva oferta per ell fos acceptada. Pel que sembla, això va provocar la ira de Miguel Ángel Gilmarín, conseller.

0: L'he delegat de l'Atlético de Madrid, que des del sorteig de la Champions a Mónaco va dir el següent.
1: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto y llevo 30 y tantos años en fútbol. Es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como club delegado, el jugador no va a ser transferido al Fútbol Club Barcelona con total seguridad.
0: Rafa Juste, que és vicepresident esportiu del Barça, va considerar que aquesta era una resposta desproporcionada a les ofertes de fitxatge dels Blaugrana. Per Juste, el comentari de Marín ha creuat la línia vermella i és més aviat un insult.
2: L'Atlètic de Madrid és una gran institució. En l'Atlètic de Madrid tinc grans persones que aprecio, com el senyor Gil Marín, però amb aquestes paraules realment sobtades. Venint d'una persona educada com és ell, doncs, home, manifesto a mi la meva total indignació per aquestes paraules que no corresponen a una entitat com l'Atlètic de Madrid. La línia vermella se supera per mi quan precisament tilden de repugnància a un club com el Futbol Club Barcelona. I aleshores per això és per mi passar a una línia vermella. I això és un insult. És un insult i, per tant, quan t'insulten, doncs jo crec que tens que defendre la teva institució, com jo estic intentant fer ara amb tots els meus respectes, no? Que no tot val en el món del futbol ni a la vida.
0: Això mentre Julián Álvarez no es presenta a entrenar per tercer dia consecutiu degut, diu, a una indisposició i és baixa pel partit de demà a Sevilla.
3: I deixem el Barça uns segons de banda. L'Espanyol s'ha fet oficial el fitxatge de Brian Zaragoza.
0: L'extrem format a les categories inferiors del Granada arriba procedent del Bayern de Múnich, cedit per un any amb opció de compra de 8 milions. Zaragoza ha sigut internacional amb Espanya i té una àmplia experiència a la Lliga. Ha passat per equips com el Granada, l'Osasuna i el Celta, a més del Roma de la Lliga italiana. L'extrem malagueny, però, no serà convocat per Manolo González al partit que jugarà demà contra la Real Sociedad a Anoeta, a les 7 de la tarda. Per Manolo no serà un partit fàcil.
4: Cuando los equipos llevan tiempo con el mismo entrenador, y después son equipos que tienen un potencial como tiene la Real Sociedad a nivel de jugadores, pues eso también ayuda. Y lógicamente sabemos que es un equipo pues que ahí está los últimos años de la Real al nivel que están. Es un partido exigente y difícil. Tienen buen balón parado, es un equipo que a nivel de transición te puede someter, tienen varias estructuras para atacar, no atacan solo con una. A partir de ahí hay que saber defenderlas y hay que saber atacarles. Somos capaces de hacerlo y es lo que tenemos que dar mañana, el máximo.
0: Manolo admet tenir la millor plantilla que ha tingut des de que dirigeix l'Espanyol. De moment han començat la temporada amb una àmplia victòria contra el Levante i una derrota per la mínima contra el Real Madrid.
3: Això és tot el que passa a la Lliga, però també sabem quins seran els rivals del Barça i del Real Madrid a la fase Lliga de la Champions.
0: Falta que se sàpiga demà el calendari. Ahir es van repartir els rivals que enfrontarà cada equip a la primera fase del torneig, que començarà el 8, 9 i 10 de setembre. Els rivals més forts del Barça són el Manchester City i el vigent campió de la Champions, el PSG. A més, també jugarà contra l'Aston Villa, l'Sporting de Portugal, el Feyenoord, el Galatasaray, el Como i el Sabah. Per la seva banda, el Real Madrid jugarà contra l'Inter de Milán, l'Arsenal, el PSV, la Roma i el Leipzig, a més del Shakhtar, el Linzer Lask i l'AEK d'Atenes.
3: I en la plana poliesportiva, Espanya avui jugarà les semifinals del Mundial d'hoquei herba masculí.
0: Fa 20 anys que els Red Sticks no arribaven fins a aquesta fase de la competició i ho farà contra Països Baixos, avui a partir de les 6 de la tarda. El camí recorregut ha sigut de màxima dificultat, aconseguint l'empat que els donava la classificació contra l'anfitriona Bèlgica. I en bàsquet, el Kitsanàs Manresa ha anunciat que s'han lesionat dos jugadors de la seva plantilla. Es tracta de Rafa Villar, que pateix una lesió muscular al recte femoral dret, i Lucas Beaufort, que pateix una lesió muscular per sobrecàrrega al recte femoral esquerre. Això en un dia en què, per l'altra banda, el Fiat Girona ha començat la seva pretemporada.
3: Doncs Pere Parés, amb això acabem. Moltes gràcies per haver repassat l'actualitat esportiva amb nosaltres cada dia en aquest Notícies Migdia. Gràcies, bon cap de setmana i molta sort.
0: Moltes gràcies.
3: Acabem, com sempre, amb la plana cultural. El Circ du Soleil aixeca per quarta i última vegada la seva gran carpa a l'esplanada del carrer de la Feixa Llarga. Acollirà l'espectacle Curios, un homenatge a la imaginació humana, que posarà punt i final als 8 anys de presència de la companyia a l'Hospitalet de Llobregat, Eudald.
5: És un espectacle on prenen el protagonisme, la fantasia i la imaginació. El show segueix a un inventor que creu que dins del seu laboratori existeix un món que desafia les lleis de l'espai-temps per reinventar tot el seu voltant. S'ambienta en una fascinant atmosfera d'estètica steampunk on la ciència del segle XIX es barreja amb la fantasia. Aquest serà l'últim show del Cirque du Soleil que se celebrarà a l'Hospitalet. L'Ajuntament ha decidit finalitzar l'acord amb el que cedia un solar a la companyia perquè ara l'Ajuntament vol utilitzar l'espai on està instal·lada la carpa per ubicar-hi zones verdes i equipaments. La companyia canadenca ha assegurat que estan interessats en tres espais dins de tres localitats de l'àrea metropolitana on ubica la seva nova seu del sud d'Europa.
3: I hem de parlar també de cinema, perquè el Festival Internacional de Cinema en Català, el FICCAT, inicia una nova etapa amb una nova direcció, la de Raül Riera, que agafa el relleu de Chris Gambin i Toni Pinel, que deixen el càrrec després de 5 anys. L'organització explica que aquest canvi respon a la consolidació que ha experimentat el festival en els darrers anys. Així mateix, aposten per impulsar un model de coorganització més actiu, ampliant les responsabilitats de l'Ajuntament de Roda de Berà per garantir la continuïtat del certamen. I ara passem a parlar de música, perquè aquest vespre la Schubertiada de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà és el torn del pianista Javier Perianes.

0: Interpretarà Chopin, Manuel de Falla i Isaac Albéniz. Sembla que no hi ha cap mena de relació entre la música d'aquests dos autors espanyols amb el polonès, però res més lluny de la realitat. Els tres tracten la música tradicional i folklòrica. Sonaran mazurques, nocturns i el concert es tancarà amb aquesta suite Ibèria d'Albéniz que estem escoltant.
1: I l'orquestra del Festival de Bayreuth realitza la seva primera gira per Espanya i aquest dissabte passarà pel Palau de la Música Catalana.
0: L'agrupació dirigida pel mestre espanyol Pablo Heras Casado interpretarà fragments orquestrals i vocals de la tetralogia d'òperes de Richard Wagner, L'anell dels Nibelungs, una obra basada en la mitologia germànica i nòrdica.
1: I ara ens toca canviar de gènere completament perquè avui se celebra la segona jornada del Festival Acústica de Figueres. Va començar ahir i avui aquesta nit continuarà així.
0: Un dels noms destacats serà el grup Alosa. El duo de música tradicional actuarà a la plaça de la Palmera a dos quarts d'onze de la nit.
1: I mitja hora més tard, a la Rambla de Figueres, serà el torn d'un altre dels grups més típics de l'estiu a Catalunya, que són Buhos. Per molt que mori i torni
0: a néixer, cremaria set vides. El grup celebra dues dècades dalt dels escenaris amb un repàs dels seus grans èxits que els han convertit en un referent de la música catalana.
1: I a un quart de dues serà el torn dels valencians La Fúmiga. Estic fent tot per mi,
0: està tu. Aquest és l'últim concert de la gira de la Fúmiga a Catalunya, que a més es podrà veure gratuïtament a la Rambla de Figueres. A l'octubre tindran els concerts que el grup fa per acomiadar-se dels seus seguidors. En un inici eren dos, però avui n'han anunciat un tercer que anirà a lloc el diumenge 18 al mateix Sant Jordi Club. Les entrades estaran disponibles aquest dissabte a les 12 del migdia.
1: Doncs amb La Fúmiga acabem aquest Notícies Migdia, l'últim de l'estiu. Dilluns vinent, 31 d'agost, arrenca una nova temporada, ho fa amb Gabriel Figueredo al capdavant. Els donem les gràcies per haver-nos acompanyat i ho deixem aquí, que vagi molt bé la tornada a la rutina.
2: Són les 3 de la tarda i les 12.
3: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes, resumimos en 3 minutos la actualidad de este viernes en los que muchas personas comienzan a hacer sus maletas para volver a la normalidad tras las vacaciones de verano. Donde sigue sin haber normalidad de momento es en Ceuta, donde ya se está preparando una nueva movilización para esta misma tarde. Su presidente Juan Jesús Vivas ha hecho hoy un llamamiento a la calma, un llamamiento respaldado por todos los grupos parlamentarios representados en la Asamblea, un llamamiento a la calma y una advertencia a los ceutís que se están tomando la justicia por su mano.
4: Rechazamos con total rotundidad el uso de cualquier tipo de

0: Por fin.
1: Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar.
2: Hombre, por fin. Ahora sí.
3: La mesa con Cristina Pardo. El miércoles a las 11 de la noche estreno en Antena 3.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Este año prepárate, porque la vuelta al cole viene cargadita con el 30% en todas las mochilas y trolleys escolares que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 29 y 30 de agosto.
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. La brúixola de Radio Estadio.
9: I quin moment destacaria? Bueno, de positiu el guanyar la Lliga i de negatiu quan ens van eliminar de la Champions. Yeah. El Atlético de Madrid, a més. I a més amb la temporada tan bona que estaven fent. Eh? De fet, no tenien que haver perdut i van perdre. Sí.
10: Jo soc de l'Espanyol. Pues ha sigut una temporada moguda, la veritat, però jo crec que s'ha gaudit, s'ha batit també bastant. Però, bueno, ha deixat bons moments l'aniversari, contra l'Elx, i bueno, jo m'ho he passat molt bé. Sí que és veritat que hi ha hagut una ratxa de 20, pràcticament 20 partits que eren a l'estadi pràcticament sense ganes, perquè veies que no tirava, però bueno, al final ens hem quedat amb el que hauríem signat en un principi de temporada i ja ha estat bé, bueno.
8: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Onda Cero, Cataluña, la teva ràdio.
1: Acompanyeu mucho, però no tan solo acompanyeu, sinó que ensenyeu, que és molt important. Es decir, escucharos cada día es aprender algo nuevo.
2: Seguir así, que lo hacéis súper bien.
3: Sou el millor, un gran equip que progressa adequadament, que té inquietuds, que es preocupa per nosaltres, els oients.
4: Actualidad, noticias, entretenimiento, cultura.
5: Son maravillosos, nos hacemos sentir como parte de la familia.
6: Yo soy de las personas que pienso que lo que funciona, lo que está bien, no se toca.
7: Se os agafa molt de cariño.
1: Feliz verano y sabéis que sois como una estrella, que cuanto más oscura la noche, más brilla.
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, les millors platges de Catalunya.
8: La platja d'aigua blava a Begur és una de les joies més espectaculars de la Costa Brava. Un entorn de postal amb aigües cristal·lines, sorra fina i tancada per pins i penya-segats.
9: Es pot accedir fàcilment per carretera i les seves aigües tranquil·les són perfectes per fer snorkel. I si la gana apreta, no heu de patir, perquè teniu restaurants d'arrossos i marisc a peu de platja i el parador del turisme ben a prop.
0: A Onda Cero, les millors platges de Catalunya. Tria la teva i gaudeix del mar amb seguretat i escoltant Onda Cero a la nostra app. A més, pots proposar-nos la teva platja preferida. Envia'ns una nota de veu del WhatsApp al 676 76 09 08. 676 76 09 08. Onda Cero Lleida,

0: teoria no entraves al concert.
1: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
0: Sí, senyor.
1: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement,
0: sí, senyor.
1: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
0: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh, sí. Jo ho veig, això, eh?
1: Clar, bueno, trigarem una mica més, però... Bueno,
0: compte que vagin en temps, la gent.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio.
3: Mira, no et diria que és un partit d'Espanya, o sigui, una acció o algo que va fer Espanya, sinó de Cabo Verde, que pese a que no haya participat, el partit que van fer contra Espanya, contra Argentina, bueno, i contra els altres equips, jo crec que ho han fet molt bé, han empatat tots els partits més al d'Argentina i Bosinha, molt bon porter, la veritat. Em va sorprendre, jo em pensava que passarien contra Argentina perquè també els hi van anul·lar un gol, però jo et diria que al moment en el que veus que una selecció tan petita pot arribar a fer grans coses, no?
4: El gol d'Egipte que li van anul·lar contra Argentina, aquell gol va ser molt bo, d'una punta a l'altra, és una llàstima que l'hagin anul·lat, però aquell gol... Boníssim.
2: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya.
5: Onda Cero.

0: presentar-nos a mi i al Ferran Cuixart. Ferran, com estàs? Bona tarda.
1: Més a tu que a mi,
0: ara, ara que tens micròfon, bona tarda,
1: ara,
0: com estàs?
1: Som-hi, Vicenç, bona tarda, sí. Igual, no, deia, igual t'ha aguantat més a tu que a mi, però...
0: pot ser també. Escolta, com farcirem l'última brúixola d'aquest estiu?
1: Doncs mira, avui hem conegut les xifres de la inflació, que han augmentat 7 dècimes, per entendre els motius i veure quines solucions podem trobar. Doncs parlarem amb Òscar Riu, secretari sindical de l'UGT, per veure quines mesures ens ofereix. Més tard, en Pere Parés ens parlarà de manera pausada sobre el pla de barris. I ho acabarem tot això amb les dues seccions habituals que per últim cop sonaran a la brúixola d'estiu: la pista del Diego, tennis i París, veurem, i la de la Irene, un viatge fins a una ciutat de Polònia.
0: Per cert, a les 8 farem una petita pausa de 10 minuts per recuperar tota l'actualitat a nivell nacional que ens deixa el dia d'avui, i després a 10 tornem, eh? Tornem nosaltres a la brúixola d'estiu per acabar, com Déu mana, aquest trajecte que ens ha acompanyat des de finals de juliol a finals d'agost. Ara hi anem, però abans toca fer els deures, ens posem al dia.
2: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
0: El govern català es tanca per encarar el nou curs. Salvador Illa assegura que complirà amb els compromisos signats peti qui peti i malgrat els escarafalls de l'oposició.
3: Crec que tots podem intuir que el soroll serà intens i continuat. Alguns voldran atiar la confrontació i no tindran cap escrúpol en atacar Catalunya, i estem avançats. Altres voldran aprofitar qualsevol oportunitat per debilitar el país i no pas per sumar esforços. També hi estem avançats. Uns cridaran, gesticularan i fins i tot diran falsedats. Els catalans i catalanes han de saber que el govern anirà per feina. Seguirem complint

0: climàtic. El govern preveu triplicar la gestió forestal dels boscos públics fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees, l'equivalent a la superfície sencera de la ciutat de Sabadell. El president també ha assegurat que no es retallarà, diu, ni un euro en tasques d'emergència ni tampoc en prevenció, sinó tot el contrari, i s'augmentarà aquesta inversió.
1: En aquest sentit, un dels socis d'investidura, els comuns, avisen que el govern té tota la feina per fer i insten a Salvador Illa a passar de les paraules als fets.
0: Així és, el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, recorda que l'executiu té molts fronts oberts, el conflicte educatiu, les energies renovables i també la problemàtica de l'habitatge.
2: Pensem que té tota la feina per fer, que l'ha deixada pel setembre. I pensem que, evidentment, més enllà de les paraules, el que cal és que d'una vegada per totes el govern català es posi a la feina dels reptes que té el país.
0: També des de Junts per Catalunya critiquen que Illa comenci un nou curs polític amb tantes carpetes obertes, habitatge, infraestructures i educació. Escoltem Mònica Sales.
3: Protegir els boscos.
0: Sembla que no hem pogut escoltar Mònica Sales. D'altra banda, el govern de Salvador Illa, precisament sobre aquesta qüestió que Mònica Sales feia referència, tot i que no hem pogut escoltar, que feia referència a la protecció dels boscos, per la qual cosa Salvador Illa, recordem, que ha signat un conveni de col·laboració amb les quatre diputacions perquè el món local i el govern remin en la mateixa direcció. Escoltem Salvador Illa.
3: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
0: En aquest sentit, totes les parts s'han donat un termini de 6 mesos per concretar els àmbits d'actuació i els mecanismes de coordinació.
1: Precisament avui els agents rurals han activat el Pla Alfa per risc molt alt d'incendi a gairebé 180 municipis d'una vintena de comarques. Entre les zones afectades hi ha Barcelona i la seva regió metropolitana, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre. Protecció Civil ha suspès totes les activitats previstes en els municipis amb perill d'incendi alt i també ha prohibit encendre focs i utilitzar material pirotècnic. D'altra banda, canviem de qüestió, parlem ara dels coneguts casos de la pesta porcina, perquè un estudi del CISA reforça la hipòtesi que el brot de la pesta porcina africana va arribar a Catalunya a través, Ferran, de l'activitat humana.
0: Així ho apunta el Centre d'Investigació en Sanitat Animal, el CISA. L'estudi analitza el genoma i fa un seguiment molecular de la variant del virus detectada al Collserola, recordem, el novembre passat. El document conclou que, malgrat l'origen precís de la variant, continua sense estar clar. Això sí, apunten que es va introduir a llarga distància ajudat pel moviment en persones.
1: Segons la investigació del centre, els productes porcins contaminats continuen sent una via reconeguda per la introducció del virus. Més coses. Passant 13 minuts de les 7 de la tarda i en aquests moments hem de lamentar una mala notícia que hem conegut tot just fa uns minuts. Un excursionista mort en precipitar-se per una pendent a la zona de l'Estany de Dalt mentre feia la ruta des de Caldes de Boí fins al Besiberri Sud. Es tracta d'un jove de 26 anys i la seva companya de travessa ha donat l'alerta, però la caiguda ha estat mortal. Els agents han localitzat el cos sense vida i els Mossos d'Esquadra es fan càrrec ara de les investigacions. D'altra banda, canviem de qüestió. En plana política, en el marc de la crisi de Ceuta i el repartiment dels menors migrants, el Partit Popular Català i Vox han aprofitat per fer una crida a participar a les concentracions a Catalunya del dia 2 de setembre.
0: Així és, es tracta d'una convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies davant dels ajuntaments de tot l'estat espanyol a les 8 de la tarda per mostrar, segons anuncien en un comunicat, una mostra de solidaritat i suport a Ceuta. Segons els populars catalans, no es tracta ni de sigles ni tampoc d'ideologia, sinó de solidaritat i d'estar al costat dels ciutadans de Ceuta davant les males polítiques, apunten, del govern de Pedro Sánchez. Per la seva banda, també Vox anirà a les concentracions per demanar la deportació immediata dels immigrants que van entrar a Ceuta ara tot fa just un mes.
1: Recordem que els governs autonòmics gestionats per aquestes dues formacions, per PP i Vox, no van participar a la reunió sectorial que es va celebrar ahir per abordar el repartiment dels menors migrants. Tot això passa enmig d'un clima de tensió que cada cop és més gran. Les protestes dels veïns de la ciutat autònoma de Ceuta no paren i les escenes violentes van en augment. Els manifestants intenten bloquejar l'accés de l'ajuda de la Creu Roja i alguns, fins i tot, han intentat cremar part del campament en el que passen la nit un grup de migrants magrebís.
0: Una situació que va haver d'obligar a actuar un grup d'antidisturbis de la Policia Nacional per evitar que aquest grup de manifestants destrossés i cremés part d'aquest campament situat a la plaça.

0: imatge del trampolín, una situació que ha deixat realment imatges impactants enmig d'una tensió que venim comentant que segueix escalant. Els veïns asseguren que estan farts de l'arribada de persones migrants i apunten també que se senten abandonats.
1: Ho dèiem a l'inici del programa, estem a divendres i per molts aquest cap de setmana serà l'últim de les vacances d'estiu. Com cada any, quan s'apropa el setembre, es van acabant aquests dies reservats per desconnectar amb el bon temps. Per això, per aquest tercer cap de setmana d'agost, es preveu una important operació de tornada. De fet, l'aeroport del Prat afronta aquesta operació amb 4.421 vols programats fins dilluns.
0: Unes operacions que es duran a terme entre aquest divendres, entre avui mateix i dilluns. Això resulta un 2,2% més que les operacions de l'any passat. De fet, avui divendres, és el dia amb més operacions d'aquests 3 dies. L'increment, per cert, es produeix en un estiu en què l'aeroport del Prat ha assolit la xifra rècord de 61 destinacions intercontinentals programades, dues més que l'any passat. Amèrica concentra 26 d'aquestes destinacions i l'Àfrica un total de 18.
1: I encara dins de l'operació tornada, però des d'una altra infraestructura, des del tren, Renfe ha programat 92.000 places d'alta velocitat i llarga distància a Catalunya en l'operació retorn d'agost.
0: Amb origen o destí a Catalunya entre aquest divendres i també dilluns, coincidint, com dius, amb aquesta operació tornada a l'Estat, s'ofereixen més d'1,1 milions de seients per viatjar de diverses maneres, sobretot cap a Madrid, Barcelona i València. Doncs per facilitar aquest retorn de les vacances de tanta i tanta gent, el servei quedarà augmentat en aquesta franja de dies.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, treu pit dels cossos policials davant les crítiques dels partits independentistes per l'actuació d'un policia nacional contra el jove aficionat del Barça.
0: El ministre defensa el cos policial i treu ferro a la violenta detenció. Marlaska recorda que hi ha una investigació interna en marxa, però que en cas que es conclogui que aquesta actuació va ser incorrecta, diu, això no defineix la policia nacional ni tampoc la Guàrdia Civil.
2: Está siendo objeto de una investigación a nivel interno y se sacarán las conclusiones necesarias, pero un hecho, si fuera y así se determina, desproporcional, desde luego al ministro Sessi no le gusta ninguna falta de proporcionalidad y en segundo lugar no califica en modo alguno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las españolas, a policía y guardia civil.
0: Aquesta ha estat la resposta de Marlaska al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, que li ha mostrat una estelada en la seva intervenció, i també al David Duajón Iñárritu en el marc de la Comissió d'Interior al Congrés dels Diputats.
1: 20 detinguts i prop de 550 identificats en un dispositiu dels Mossos al Camp de Tarragona que s'ha fet en el marc del Pla Campai contra la multireincidència. Entre tots els identificats acumulaven més de 2.200 antecedents.
0: Els agents han fet controls a les principals estacions de tren i autobús de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i també a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A més, han intervingut en diversos barris d'aquests municipis. Els detinguts se'ls acusa de furts, robatoris amb força, tràfic de drogues i també falsificació documental.
1: I a la Selva, els Mossos d'Esquadra han detingut un home i han desmantellat una plantació de 913 plantes de marihuana en una causa en una casa de la urbanització Aigua Viva, Parc de Vidreres.
0: Un jove de 24 anys d'edat. L'operatiu es va fer aquest dimecres després que la policia iniciés una investigació a finals de juliol en tenir certes sospites que s'hi cultivava droga en aquesta casa. Les plantes estaven ubicades en diverses habitacions. Segons les dades de la companyia elèctrica, el frau hauria provocat un perjudici econòmic d'uns 37.000 euros. El jove, que tenia antecedents, va quedar detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defensa.

0: detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric.
1: L'Ajuntament de Torelló decreta un dia de dol oficial per la mort d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva per dues persones. En un comunicat, el consistori condemna tot tipus de violència i trasllada el seu suport a la família.
0: Els fets es remunten al 10 d'agost. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís per un robatori a un domicili i quan van arribar van trobar l'home ferit greu i el servei d'emergències mèdiques el va traslladar a l'hospital on va morir ahir a la tarda a causa de les certes lesions. El dia següent, els Mossos van detenir un home i una dona també per estar presumptament relacionats amb aquests fets. Els acusats es troben ara en presó provisional sense fiança.
1: I deixem la plana de successos perquè tenim novetats sobre els edificis del Putxet de Barcelona. Avui hem sabut que una finca podrà tornar a casa en un màxim de 6 setmanes, mentre que més tard, bastant més tard, ho faran la resta de veïns. Ho podran fer a principis de l'any vinent.
0: Així ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, minuts abans de reunir-se amb els veïns. Ara, diu, la prioritat és consolidar el terreny.
2: Ara farem tot un retroanàlisi de quines són les causes de l'incident i quines millores, canvis o increments de mesures de control s'ha de posar als protocols de treball per continuar les feines.
0: Recordem que la situació va afectar en un principi a 87 veïns, ara a 18 no podran tornar a casa fins l'any vinent. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La maquinària, recordem, continua aturada i la seva posada en marxa també farà anar tard la finalització del túnel de la L9.
1: I ho dèiem, s'acaba l'estiu, però encara estem en aquesta època de l'any i, per tant, l'estiu ja saben que és calma, és relax, és tranquil·litat i és de la manera com ens prendrem la següent notícia per analitzar-la amb tots els detalls que són necessaris. El Pla de Barris de Barcelona porta 10 anys funcionant a la ciutat i afecta a 27 barris situats a 27 districtes. Això es tradueix en gairebé 500.000 de veïns i veïnes que se'n beneficien. El nou Pla 2025-2028 té un pressupost de 300 milions d'euros que van destinats majoritàriament a la millora de l'espai públic d'aquests barris. També suposa millores d'educació, ocupació i habitatge. I ens ho explica, ens ho detalla el nostre company, el Pere Parés. Bona tarda.
3: Bona tarda. Si analitzem aquests 27 barris que inclou el pla, es pot veure que hi ha certs indicadors alarmants. Per exemple, el fracàs escolar o l'abandonament prematur dels estudis és el doble que a la resta de la ciutat, arribant a més del 20%. Quan parlem d'habitatge, la baixa qualitat constructiva gairebé es multiplica per 8. Altres paràmetres, com l'atur o l'obesitat infantil, també són notablement més alts. Enfront d'això, el pla pretén reduir les desigualtats amb altres barris, millorant els espais públics i rehabilitant edificis envellits. A l'àmbit de l'educació s'han desplegat programes de reforç educatiu o beques per continuar a la universitat. També es duen a terme mesures per connectar el món formatiu i el laboral, entre altres.
1: Ara ho comentàvem, 10 anys funcionant aquest pla, quin balanç es fa?
3: Doncs el sector de l'educació s'ha reduït l'abandonament prematur d'un 35% a un 26%. Pel que fa a l'atur, s'ha reduït gairebé un 4%, mentre que la resta de la ciutat ho ha fet prop d'un 2%. Això, juntament amb altres resultats, com la rehabilitació de prop de 2.000 pisos barcelonins, fa que l'índex de vulnerabilitat urbana s'hagi reduït en 3,6 punts.
1: Moltes gràcies, Pere, per la notícia que ens has analitzat amb tots els detalls avui i durant tota la temporada d'estiu aquí a La Brúixola. Nosaltres fem una petita pausa per la publicitat i arriba l'entrevista del dia. Avui analitzant les dades econòmiques que ens deixa la inflació.
4: Bienvenidos a Amor en tiempos de Wi-Fi, el podcast de la Fundación A3Media.
5: El 80% de los chavales entre 10 y 12 años ya están en redes sociales.
6: La gran mayoría de los ciberacosos viene de acosos escolares.
7: Internet ha permitido un vehículo para acceder a la pornografía.
8: No hay nada en educación, no hay nada en crianza que sea inocuo.
4: Nos vemos en el próximo capítulo de Amor en tiempos de Wi-Fi.
1: Sintonia d'entrevista del dia que avui la fem arran d'una notícia econòmica. Hem conegut les dades de l'índex de preus de consum a l'agost, el conegut com a IPC. A tot l'estat se situa en el 4,3% interanual. Ferran.
0: 6 dècimes més respecte del mes passat, segons l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, un augment que s'explica principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat des del febrer del 2023. Això sí, l'IPC subjacent, que no inclou, recordem, els elements més volàtils, baixa una dècima.
1: Un context de pujada de preus que ha fet aixecar

0: La veu als sindicats, per exemple, UGT reclama revisar immediatament el salari mínim interprofessional, una mesura per fer front a la pujada de la inflació que volem analitzar a la brúixola d'estiu quan falten tot just 7 minuts per arribar a 7:45 del vespre. I ho fem amb l'Òscar Riu, secretari de Política Sindical de l'UGT. Bona tarda, senyor Riu.
1: Bona tarda.
0: L'IPC s'ha enfilat fins al 4,3%, ara ho dèiem, la xifra més alta en 3 anys. Quin impacte real té això avui en dia en una família treballadora? On s'està notant més?
1: Doncs té molt impacte, no? Quan anem a posar la benzina, quan anem a comprar, en el nostre dia a dia, no? No només hem de tenir en compte doncs aquesta pujada de l'IPC, sinó també, per exemple, la pujada de l'habitatge, no? I sobretot té un impacte molt important en els salaris més baixos, no? El salari medià, perquè moltes vegades parlem del salari mitjà, no? Però el salari medià, que és aquell que quan es posen tots els salaris, el que està al mig, no? El nostre país és de 27.000 euros, i a partir d'aquí el 50% dels treballadors cobren menys d'aquests 27.000 euros, no? Per tant, això té molt impacte directe, i per això demanem doncs que els convenis, o en tot cas que el govern de l'Estat, però sobretot els convenis col·lectius, doncs tinguin clàusules de revisió salarial en les quals doncs aquell augment que s'ha produït doncs es pugui revisar, perquè és molt necessari, no? Perquè si no, doncs no podem fer front a les despeses del dia a dia.
0: És veritat que fa temps que es parla que el SMI, el salari mínim interprofessional, no creix al mateix ritme que ho fa el cost de la vida. Això fa anys que es defensa des d'alguns sectors. Per tant, en aquest punt que estem ara, amb les dades que avui hem conegut, no sé si UGT reclama la revisió només o té alguna xifra al cap pel qual aquest SMI doncs estigués una mica més en sintonia amb el preu de la vida.
1: Tot i que el creixement que hi ha hagut els últims anys, perquè és veritat que des de doncs, que hi ha el govern d'esquerres a l'estat espanyol, el salari mitjà ha crescut molt, nosaltres sempre hem reclamat que el salari, l'SMI hauria de ser el 60% del salari mitjà de l'Estat, no? I en aquest cas també la UGT de Catalunya sempre ha reclamat doncs, que en tot cas hi hauria d'haver-hi un salari mínim català perquè el cost de la vida no és el mateix doncs, a Barcelona, a Girona, a Lleida, a Tarragona que d'altres comunitats de l'estat espanyol. Per tant, també aquest SMI s'hauria d'adaptar. No sabem què és això, que el salari mínim interprofessional, tot i que queda poc, hauria de ser aquest 60% del salari mitjà i que Catalunya doncs, hauria de poder tenir un salari mínim català de referència, no? Que aquest salari mínim català doncs, estigués referenciat

0: Parlava d'habitatge també i d'altres elements que condicionen en aquestes xifres, però és veritat que vinculen bona part vostès d'aquesta pujada als preus de l'energia, sobretot lligat amb el conflicte de l'Orient Mitjà. Té sentit parlar d'una revisió de l'SMI cada vegada que hi ha una crisi energètica o cal buscar altres mecanismes de protecció per la població?
1: Crec que cal buscar altres mecanismes per la població, que aquest salari mínim s'hauria d'acostar a aquest 60% del salari mitjà de l'Estat, i sobretot parlem molt d'aquests salaris mínims, però hem de tenir en compte doncs, que un 10% de la població del nostre país cobra menys de 12.600 euros, no? Perquè hi ha molta contractació parcial, la contractació parcial cada vegada està augmentant més, i per tant també hem de tenir en compte aquells salaris més baixos al nostre país, no? Per tant, el que nosaltres demanem és que hi hagi clàusules de revisió en els convenis col·lectius. Si hi ha clàusules de revisió en aquests convenis col·lectius, la majoria de treballadors i treballadores, de persones treballadores del nostre país, estan referenciats en un conveni col·lectiu. Són molt pocs convenis col·lectius que referencien en el salari mínim interprofessional, i per tant amb aquestes clàusules de revisió això s'actualitzaria quan s'han de revisar les clàusules, i normalment a principis o a final d'any segons la vigència dels convenis col·lectius, i aquesta és una bona política. Nosaltres creiem que la negociació col·lectiva, aquelles persones treballadores que estan referenciades en un conveni col·lectiu, és una de les formes més directes que tenim de repartir doncs la riquesa, no? Perquè s'aplica a tots els treballadors d'aquells sectors. I també denunciem l'actitud de la patronal dels últims anys de no voler augmentar aquestes clàusules de revisió i de no voler augmentar els salaris. Hem de tenir en compte doncs, que la diferència entre les persones, la setmana passada, aquesta setmana presentàvem un informe, la diferència entre els treballadors, les persones treballadores i els empresaris a nivell salarial en els últims, des de l'any 2021, ha augmentat en 12.000 euros, no? De mitjana, i això també és molt preocupant, no? Cada vegada, en una situació d'augment dels beneficis de les empreses del nostre país, cada vegada aquests beneficis se'ls queden als accionistes i no arriben a les persones treballadores del nostre país. I per tant, això també és molt preocupant. Per tant, també reclamem que aquests beneficis es distribueixin d'una forma diferent, no? Les empreses han de tenir beneficis, però aquests beneficis han d'arribar a les persones treballadores del nostre país. Ens han d'arribar a tots per redistribuir d'una forma més justa i per tenir una societat molt més justa i més cohesionada.
0: Ara que parlava de la patronal, acostuma a advertir que increments salarials generals o que se mantingui aquesta revisió de l'SMI que afectaria a diversos sectors de la població poden acabar repercutint en els preus o en l'ocupació a llarg termini. Què els respon UGT a tot plegat?
1: Doncs nosaltres els responem que potser haurien d'analitzar els beneficis multimilionaris que estan tenint doncs, les empreses catalanes de l'IBEX 35, més de 10.000 milions d'euros només les empreses catalanes de l'IBEX 35, o els beneficis dels primers 6 mesos de l'any que han presentat la banca al nostre país o les grans empreses, i que potser la inflació l'està fent pujar aquest augment desmesurat d'any darrere d'any d'aquests beneficis, no? Que potser haurien de tenir en compte doncs, els grans beneficis de les grans cadenes de distribució i com augmenta any rere any els preus de la nostra cistella de la compra, i ells no volen doncs, augmentar els salaris dels treballadors i treballadores del nostre país. Nosaltres creiem que segurament aquests beneficis multimilionaris tenen més a veure amb l'augment dels preus continus, no? I per tant, doncs, si els treballadors, per exemple, pel que fa a la cistella de la compra, les persones treballadores del nostre país, cada vegada ens costa més doncs, arribar a final de mes, no? Un 48% de les persones treballadores del nostre país declara que té problemàtiques per arribar a final de mes, i més d'un 23%, perdoneu, d'un 24% està en risc de pobresa, tot i treballar. Per tant, segurament hem d'analitzar com estan augmentant aquests beneficis i a qui beneficien, si només beneficien uns quants o si han de beneficiar a tota la societat. Si els treballadors cada vegada ens costa més anar al súper, pagar la llum o pagar l'habitatge, i els productors, els pagesos del nostre país, també es queixen, doncs aquí n'hi ha uns quants que es fan multimilionaris, no? Per tant, segurament estem en una

0: economia que no reparteix justament els seus beneficis i ho estem pagant uns quants, no? I la majoria, no? I uns quants només en treuen beneficis. Una petita part de la societat està augmentant cada vegada i és més rica, i la gran part de la població, doncs, cada vegada té més problemàtiques, no? I és, aquesta és la reflexió que també demanem nosaltres a les patronals del nostre país, no? Perquè si no, al final, qui comprarà els seus productes, no?
1: Miri, ja per anar acabant, li volia posar un exemple en el camp de l'educació, perquè en la negociació del govern amb els sindicats educatius, que va ser molt sonada i encara ho és mediàticament i la vam seguir molt de prop, vèiem que una mesura que posaven sobre la taula els sindicats era una clàusula en els contractes dels docents que vinculés l'IPC amb l'augment del seu sou. No sé si hauria de ser una cosa cada cop més comú aquest reclam, si s'hauria d'apostar per aquests tipus de clàusules en els contractes dels treballadors, i també li pregunto si a gran escala això és viable.
0: Nosaltres creiem que les revisions de l'IPC i les clàusules de revisió salarial és per on hem d'anar, no? Doncs tu pactis un augment salarial i doncs, si l'IPC es dispara, doncs es pugui revisar aquell augment salarial. Nosaltres creiem que és per on hem d'anar. Dels 372 convenis que s'apliquen a Catalunya, només una part d'aquests convenis doncs, tenen clàusules de revisió salarial, 118, i no és perquè nosaltres no vulguem, sinó és perquè la patronal es nega i es continua negant a posar aquestes clàusules de salvaguarda que ens hem de donar entre tots, doncs perquè si es produeix algun efecte i algun augment doncs, de l'IPC, no perdem poder adquisitiu, perquè la pèrdua de poder adquisitiu és empobriment, no? És el que molts empresaris i les patronals del nostre país no entenen, no? Ells no entenen com no cada any no poden parar d'augmentar els beneficis, però després no entenen per què doncs, les persones treballadores, nosaltres, doncs, també volem que s'augmentin els nostres salaris en relació a com s'ha augmentat el nivell de vida. No? Nosaltres creiem que les clàusules de revisió salarial, i així ho portem a tots els convenis, o intentem que s'apliqui en tots els convenis, són la salvaguarda que tenim, són aquell flotador que tenim, no per fer-nos rics com ells, sinó per poder subsistir. No?
1: Hem analitzat les dades de l'índex de preus de consum de l'IPC que hem conegut avui amb l'Òscar Riu, secretari de Política Sindical de l'UGT, i també hem explorat les mesures que proposen des del sindicat. Senyor Riu, moltes gràcies per atendre'ns a la brúixola aquesta tarda. Que vagi bé. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
2: Soy Mar Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
3: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: I a dos quarts de nou, qui agafa el timó de l'emissió de Cero Catalunya, són els esports, és la brúixola del Ràdio Estàdio Catalunya, que pilota l'Albert Arranz, que el tenim ja a l'estudi. Com estàs, Albert? Bona tarda.
4: Molt bé, Joan Valentín.
1: Què tenim? Amb què acabem la setmana a la brúixola del Ràdio Estàdio?
4: Doncs mira, avui analitzarem la victòria a nit del Futbol Club Barcelona davant l'Atlètic Club amb gols de Rafinha i Fermín, amb debut de Rodri Hernández inclòs. Els de Flick tancaran la tercera jornada de Lliga el proper dilluns, també al Nou Camp Nou, i davant el Rayo Vallecano. El colabrot Julián Álvarez, i després del creuament de declaracions entre el CEO de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, i el vicepresident blaugrana, Rafa Juste, avui tercer dia sense entrenar-se a l'Argentí amb la resta dels matalassers pel matí. Sí, ho ha fet, però, aquesta tarda i en solitari. El Madrid rebrà diumenge a les 5 al Màlaga al Bernabéu. L'Espanyol visitarà demà a les 7 a Noeta, a la Real Sociedad, encara sense la seva darrera incorporació, l'extrem cedit pel Bayern de Múnich, Brian Zaragoza. Segona divisió, també tercera jornada. El Centre d'Esport Sabadell rebrà l'Almeria demà a les 5 a una nova Creu Alta que tornarà a acollir futbol professional 11 anys després, mentre el Girona Montilivi s'enfrontarà la Unió Deportiva Les Palmes a partir de 2:15 de la nit. Els quatre gats i el repàs a l'actualitat dels esports als Estats Units completaran la nostra proposta que encetem a 2:09 fins a les 10 en punt de la nit.
1: Excel·lent, Albert. Gràcies. Bona tarda.
4: Bon cap de setmana.
1: Direm molt.

0: En aquestes seccions que cada dia ens han acompanyat fins les 8 del vespre, però avui és l'última. Eudald Sanz, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Ens repasses la cultura com cada dia. Fem-ho així també l'últim dia, oi?
1: Sí, no queda un altre.
0: Gaudim-ho i comencem a Tarragona.
1: Doncs sí, perquè la Casa de la Festa de Tarragona torna a estar al punt de mira després que la tempesta de dilluns provoqués filtracions i acumulacions d'aigua dins de l'equipament. Les entitats del Seguici faran un front comú per reclamar solucions a l'Ajuntament després dels aiguats.
0: Perquè ara mateix l'edifici està en funcionament?
1: No. Les associacions diuen que les condicions de l'edifici posen en perill les figures del Seguici popular de la ciutat i, clar, com que l'edifici no està en bones condicions, doncs l'edifici estarà tancat al públic a l'espera d'enllestir les intervencions per tornar-la a obrir.
0: Seguirem atents a aquesta notícia i quan torna a obrir aquest espai que ens explica l'Eudald, que ha tancat per totes aquestes filtracions i acumulació d'aigua per als aiguats dels últims dies. I ara el nostre repàs per l'actualitat cultural passa pel circ.
1: Avui, que s'acaba la Brúixola d'estiu, també parlem d'un comiat, perquè per quarta i última vegada el Circ du Soleil ha aixecat aquest divendres la seva gran carpa a l'esplanada del carrer de la Feixa Llarga a l'Hospitalet de Llobregat. A la carpa s'hi representarà l'espectacle Curiós.
0: I per què marxa la companyia de l'Hospitalet?
1: Doncs marxa després que l'Ajuntament hagi donat per finalitzat l'acord vigent per destinar l'espai a nous equipaments i zones verdes. La companyia encara no ha decidit on emplaçaran la carpa a partir d'ara, però per ara tenen clar que ho volen fer en un municipi de l'àrea metropolitana i diuen que tenen tres opcions, encara que no en diuen els llocs encara.
0: Aquesta companyia, el Cirque du Soleil, ens ha portat a molts llocs durant els seus anys de vida, a escenaris i a universos totalment diferents. Com és aquest nou espectacle, aquest Curiós?
1: Doncs el Curiós parla d'un món fantàstic i imaginatiu. Explica la història d'un inventor excèntric que crea una màquina que pot aturar el temps i obrir portals a una dimensió paral·lela. Està ambientada en un laboratori amb estètica steampunk de finals del segle XIX i està protagonitzada per personatges extravagants i d'un altre món que només se sent expressar amb acrobàcies.
0: I fa uns dies parlàvem de l'Antonio Carcajosa, el mago pop, que els mags, no? Diem que sempre ho han de fer més gran tot.
1: Sí.
0: En aquest cas, una companyia amb tant de renom, imagino que també haurà de fer i que deu ser una obra de magnituds estel·lars i impressionants.
1: Doncs sí. Curiós porta 50 artistes sobre l'escenari de 20 nacionalitats i l'equip que els acompanya és de 120 professionals.
0: Infraestructura impressionant, el que deuen manipular.
1: Exacte, com un coet, perquè en total són més de 2.000 tones de material que viatgen en 85 tràilers. I el més impressionant és que l'estructura de la carpa té 24 metres d'altura i 60 vigues que mantenen l'estructura. El cap adjunt de so de l'espectacle, Egoitz Gorbea, destaca que l'aixecament de la carpa, que el dia de l'aixecament de la carpa és un dia molt important.
2: Eso, hoy es un día muy importante para nosotros porque hacemos el levantamiento, tenemos a unas 100 personas locales trabajando con nosotros y es un momento muy importante porque una vez que está la estructura arriba nosotros ya podemos empezar a trabajar dentro.
1: I és per això, Joan, que aquest muntatge s'allarga una setmana. Després ja per recollir tot és més ràpid i ho fan en dos dies.
0: Les entrades no podem dir que siguin econòmiques, però escolta, és un d'aquests espectacles, qualsevol del Cirque du Soleil, que un cop a la vida crec que val la pena perquè porten el circ a una altra dimensió. Jo l'he vist només per televisió, no l'he vist en directe, però ja per televisió és espectacular. No et dic si estàs en una de les grades en un dels seus espectacles. I ara marxem i parlem de cultura popular.
1: Et vull preguntar aquest últim dia, has anat a la Festa Major de Granollers?
0: No, tinc una amiga que és d'allà i sempre parla amb molta emoció i molta estima d'aquesta Festa Major i que és alguna cosa, diguéssim, que no es troba arreu del territori.
1: Doncs sí, perquè a part de la lluita entre colles, no?, blancs i blaus, també hi ha una activitat molt particular que es diu el Correaigua.
0: Mira, el tema dels blancs i blaus sí que el tinc controlat, però explica'm això del Correaigua.
1: Doncs és una festa en què joves i grans de Granollers es reuneixen a la plaça central de la ciutat, a la plaça de la Porxada, i ballen sota uns canons d'aigua que els deixen ben molls.
0: En època d'estiu és ideal.
1: Va perfecte, sí.
0: I com neix això?
1: Doncs va ser neix d'una acció espontània, perquè ens hem de traslladar fins al 1986, quan els Blaus havien organitzat la segona edició del Correfoc de Festa Major, i just després, diversos membres de la Colla dels Blancs van sortir amb les màquines de neteja municipals per ruixar els participants del Correfoc que quedaven. I des de llavors, cada any s'ha celebrat el Correaigua a la capital del Vallès Oriental. Inclús té una música pròpia, que és la que sentim.
0: Ho deies abans, de Granollers també és molt característic el joc de colles entre els blancs i els blaus, que es veu, escolta, que si neixes blanc, tota la vida ets blanc, eh? Si canvies, no t'ho perdonen mai, mai de la vida.
1: Doncs exacte, va començar tot plegat amb una baralla de rajolers al segle XIX i res, es va recuperar després de la dictadura.
0: Vinga, i obrim pas per la plana musical, i aquest vespre a la Xubertia de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, a l'Alt Empordà, és el torn del pianista Javier Perianes.
1: Interpretarà Chopin, Manuel de Falla i Isaac Albéniz. I sembla que entre aquests tres artistes no hi ha cap mena de relació, però res més lluny de la realitat, perquè els tres tracten la música tradicional i folklòrica. Sonaran masurques, nocturns, i el concert que es tancarà amb aquesta suite ibèrica d'Albéniz que sentim.
0: Més música! L'orquestra del Festival de Bayreuth realitza la seva primera gira per Espanya i aquest dissabte passarà pel Palau de la Música Catalana, un gran escenari per passar per aquí a Catalunya.
1: Sí, l'agrupació dirigida pel mestre espanyol Pablo Heras Casado interpretarà fragments orquestrals i vocals de la tetralogia d'òperes de Richard Wagner, que es diu L'Anell dels Nibelungs. És una obra basada en la mitologia germànica i nòrdica, i sentim doncs aquesta famosa peça.
0: I ara seguim escoltant i descobrint música, però canvi de terres completament. Música més actual, podríem dir ara. Ara que el Diego ens fa viatjar per la història, avui ara tornem a l'actualitat. I amb la que sonarà Figueres aquesta segona nit del Festival Acústic, explica'ns.
1: Sí, és un dels noms destacats, que és el grup Alosa. El duo de música tradicional actuarà a la plaça de la Palmera a 11:15. Mitja hora més tard, a la Rambla, serà torn dels Buhos. Per molt que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer, puc perdre mil batalles. El grup celebra dues dècades dalt dels escenaris amb un repàs dels seus grans èxits que els han convertit en un referent de música catalana.
0: Referent, perquè dues dècades de no parar. Si agafessin un mapa de Catalunya i pintessin a cada punt on han actuat en aquestes dues dècades, tindrien el mapa pintat al 100%, sí, perquè, sí. Perquè són un grup, deies, referent i un clàssic de la música catalana que encara crec que té molta vida per endavant. I a un quart de dues serà el torn dels valencians La Fumiga. Estic fent tot per mi,
1: estant tu. Doncs sí, i atenció, perquè pels que no tingueu entrades als bolos del final de gira, aquest serà l'últim concert que es podrà veure gratuïtament. Avui també han anunciat que a l'octubre, en els dos concerts que fins ara sabíem que farien, doncs avui s'ha anunciat que n'hi haurà un altre, que serà diumenge 18. Els concerts seran el 16, el 17 i el 18 d'octubre al Sant Jordi Club. I les entrades per aquest tercer concert de diumenge estaran disponibles aquest dissabte a les 12 del migdia. Però qui no vulgui pagar pot anar a Figueres.
0: I ho tenim gratuïtament allà, i tant. Escolteu, La Fumiga els hi passa una mica com a nosaltres, que no ens volem acomiadar encara, i ells tenen la capacitat, diguéssim, d'allargar la seva vida amb una data més, però escolta, nosaltres hem gaudit molt d'aquest camí, hem gaudit molt de la cultura que ens portes amb aquesta alegria que caracteritza Eudal, i t'agraïm moltíssim la teva feina aquest estiu. Ha sigut un plaer, Eudal.
1: Igualment.
0: Bona tarda.
1: Ens veiem.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
0: Moment de viatjar per la història per últim cop aquest estiu, i no ens ho fa una altra persona. T'imagines, Diego? L'última secció que ho fes una altra. Bona tarda, Diego Fernández, com estàs?
4: Bona tarda.
0: A veure, ahir parlàvem de la història d'un invent, dels llumins, i parlàvem del seu inventor, que és el John Walker. I jo, al final de la secció, et vaig plantejar un dubte, crec que genuí, que és si tenia alguna relació amb el Johnny Walker, el del whisky, perquè també es deia John Walker.
4: També es deia
0: John Walker. Has fet recerca, has fet els deures?
4: Doncs sí, mira, he fet la meva recerca i la veritat és que encara que es diuen exactament igual, són persones diferents.
0: Es diuen igual i coincideixen en el temps.
4: Més o menys, més o menys.

0: el John Walker Pharmaceutic, que és una mica anterior, però els dos són escocesos i són més o menys de les mismes dates. A més, el John Walker del whisky té fins i tot una estàtua a Kilmarnock, que és on ell va néixer. I una altra cosa que és una altra cosa que tampoc coincideix, perquè els dels llumins era de Stockton-on-Tees.
1: T'he fet treballar el doble avui, eh? Primer per, bueno, per resoldre aquest dubte, i després pel capítol d'avui, dijous, no, avui divendres, quina història ens portes? Explica'ns.
0: Doncs avui ens toca descobrir la verdadera història d'un nom que tots hem sentit centenars de vegades, però que et faré endevinar, vale? Si et dic tennis i París, què se't ve al cap?
1: Tennis i París, tennis i París, tennis i París...
0: Potser més d'un nom, però...
1: Més d'un nom? Jocs Olímpics? No sé què vols dir.
0: Doncs no, no, mira, avui parlem de Roland Garros.
1: Ah, val, val, competició, clar, clar.
0: Sí.
1: Estava buscant noms de tennistes.
0: De persones. Sí. Podria saber dir Rafa Nadal, però no, no, és Roland Garros, eh? I encara que la majoria se'ns ve al cap a aquest prestigiós torneig de tennis que es juga cada any a París, avui parlarem de la història de la persona que li dona nom.
1: M'interessa, perquè no sé qui és aquest Roland Garros, tot i que conec la competició. Va, pugem a la màquina del temps. Que anem gaire enrere avui a la història.
0: Una mica. Uh-huh. Un segle, més o menys, una mica més. Ens ha portat el 6 d'octubre del 1888, a l'illa de Reunió, un territori francès a l'oceà Índic. Aquest dia neix el nostre protagonista, que és l'Eugène Adrien Roland George Garros, o només Roland Garros. De jove era un apassionat dels esports, inclòs el tennis, que el practicava bastant, però amb el que estava obsessionat de veritat era amb el nou invent que començava a conquerir els cels, que era l'avió.
1: Clar, però tot i que li agradés pilotar, vull pensar que en algun moment apareix la pilota groga petita i vol ser tenista, perquè un dels tornejos de tennis més importants de la història que tingui el seu nom haurà de tenir alguna relació.
0: Doncs et sorprendràs, perquè la seva història tira més cap al cel.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, sí, sí. Va començar a participar en les primeres travessies aèries i es va convertir en un mestre de la disciplina. El 1911 va fer una de les primeres rutes aèries, que era la París-Madrid, i el 1913 va aconseguir una autèntica proesa, que era ser el primer pilot en creuar el mar Mediterrani sense escales des de França fins a Tunísia, i ho va fer en menys de 6 hores.
1: I els animo a buscar per internet amb quins avions es viatjava en aquella època pels cels, avions primitius, podríem dir.
0: Sí.
1: Per tant, creuar el Mediterrani en aquella època devia ser gairebé una missió suïcida.
0: Totalment, però ell ho va aconseguir. El moment que la seva vida realment va canviar, per això, va ser el 1914, quan va desaparèixer de la vida pública per enrolar-se com a voluntari a les forces aèries durant la Primera Guerra Mundial.
1: Sempre la guerra pel mig, eh?
0: Sempre, és increïble.
1: A la majoria d'històries. I com eren els combats aèris al principi de la guerra? Suposo que no tenien la tecnologia que tenen ara, ja t'ho dic, segur que no.
0: Efectivament, no tenien res a veure. Al principi els avions només s'utilitzaven per a reconeixement, i de fet els pilots es disparaven entre ells amb pistoles o revòlvers des de dins de la cabina, i fins i tot es llançaven pedres o maons per intentar fer-se caure a l'adversari.
1: Pedres o maons, eh? Sembla una baralla de barri.
0: Rudimentari total.
1: Sí.
0: Sí, però el Roland Garros va voler anar més enllà. Per això, juntament amb l'enginyer Raymond Solenier, va dissenyar un sistema de sincronització revolucionari que permetia a la seva metralladora disparar a través de les aspes de l'hèlix sense destruir-les al mateix ritme.
1: Això devia tenir un avantatge enorme, en aquest cas, sobre els enemics.
0: Doncs sí, però l'avantatge va durar poc, perquè a l'abril del 1915 la defensa antiaèria alemanya va tocar el dipòsit de gasolina i Garros va haver d'aterrar darrere de les línies enemigues. Va ser capturat abans de poder destruir el seu avió, i quan els enginyers alemanys, liderats per Anthony Fokker, van examinar l'aparell, van copiar el sistema i van perfeccionar-lo per als seus propis caces.
1: Això ho hem estudiat, ho hem vist a les pel·lícules, que quan et toquen el dipòsit de gasolina en un avió, es begut oli, mai millor dit. O sigui que el seu propi vent es va girar en contra dels aliats, i què van fer amb ell?
0: Doncs el van endur a un camp de persones a Magdeburg, a l'Alemanya, i allà hi va passar 3 anys. Però com si d'una pel·lícula de Hollywood es tractés, al febrer del 1918, Garros i un altre pilot anomenat Ansel Marshall es van disfressar amb uniformes de soldats alemanys, van enganyar els guàrdies i van escapar. Van creuar els Països Baixos, van passar per Londres i van arribar a París, on van ser rebuts com un autèntics herois de guerra.
1: 3 anys, disfressar-se i fugir, eh? Quina odissea.
0: Totalment, i malgrat que la seva salut estava debilitada, va insistir a tornar a l'aire per combatre. Malauradament, el 5 d'octubre del 1918, només un mes abans de finalitzar la guerra, i un dia abans de fer els 30 anys, el seu avió va ser abatut i el

0: Roland Garros va morir en combat.
1: Tristament és un dels destins de molts dels primers aviadors, perquè eren sistemes insegurs i que, a més, si es barregen amb la guerra, com dèiem abans, doncs encara ho fa tot més perillós. Una tragèdia, morir tan poc abans que s'acabés la guerra, però encara no m'has explicat com és que aquest aviador va acabar donant nom al torneig de tennis. És que no té res a veure, aparentment.
0: Doncs mira, per descobrir-ho ens hem de traslladar al 1927. Els famosos tenistes francesos coneguts com els quatre mosqueters, el Lacoste, el Cochet, el Brugnon i el Borotra, van guanyar la Copa Davis als Estats Units, i l'any següent França havia d'organitzar la final per defensar el títol i necessitaven un nou gran estadi de tennis a París.
1: Val, entenc això, tot el sentit del món, però segueixo sense saber per què li posarien Roland Garros.
0: Doncs mira, per construir l'estadi es van presentar una candidatura conjunta on participava l'Emile Lessier, un exjugador de rugby que havia estat un dels millors amics de Roland Garros a la universitat. I el Lessier va posar una única condició, que el nou estadi portés el nom del seu amic aviador caigut en la guerra.
1: O sigui que encara que ara relacionem el seu nom amb el tennis, en realitat el nom del torneig ve de la petició d'un amic per homenatjar-lo. Em sembla molt bé.
0: Doncs sí, així és. El 1928 es va inaugurar l'estadi Roland Garros a França, va tornar a guanyar la Copa Davis, i amb el pas de les dècades el recinte va acabar donant nom a un dels tornejos més importants del planeta.
1: Increïble pensar en quantes milions de persones miren el torneig cada any sense saber que Roland Garros va ser un pilot pioner i no un tenista o algú d'aquest món esportiu. I és una mica el que has fet en aquesta secció, desmitificar o educar a la gent amb coses que potser tenim a la nostra vida, en el nostre dia a dia, però no ens havíem preguntat d'on veníem, i entendre el significat de les coses a vegades és molt més valuós del que sembla. Diego, hem après moltíssim.
0: Bueno, d'això es tracta.
1: És veritat, i de passar-nos-ho bé, que també ho hem fet. Diego Fernández, moltes gràcies, ens tornem a veure.
0: Moltes gràcies, Joan, fins demà, no?
2: Oye, Santi, que no llego. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete algo para el desayuno, que ahora tienen un 15% de descuento en galletas y cereales. Ah, y detergente, que todos los Ariel están con un 70% de descuento en la segunda unidad.
3: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
4: En tienda, web y app.
1: Deia el Diego ara, fins demà, volia dir fins després, perquè us ho hem explicat al principi, que de 8 a 8 i 10 repassarem l'actualitat amb els nostres companys d'Onda Cero a Espanya, i després ens acomiadarem de tot plegat com cal d'aquest programa que ens ha acompanyat tot l'estiu, i ho farem també amb el Diego Fernández i amb Irene Martín. Irene, com estàs? Bona tarda.
5: Bona tarda, Joan.
1: Home, no podíem acabar la brúixola d'estiu sense tornar a viatjar. Ahir ho vam fer molt lluny, fins a Kyoto, una ciutat plena de temples, jardins i tradicions que encara es conserven. I avui tornem cap a Europa per descobrir una de les capitals més interessants per als estudiants. On ens portes, Irene? Explica'ns.
5: Doncs mira, avui viatjarem fins a Varsovia, la capital de Polònia. Una ciutat moderna, amb molta vida universitària i que combina història, cultura i molt ambient jove, fent que sigui una de les destinacions Erasmus més populars en els últims anys.
1: Doncs marxem cap a Polònia i aterrem a la capital, a Varsovia.
5: Doncs a Varsovia hi viuen prop d'1.800.000 persones. Tot i ser una ciutat molt moderna, la seva història és impressionant, ja que durant la Segona Guerra Mundial va quedar quasi destruïda. De fet, més del 80% dels edificis van quedar en ruïnes. Però després de la guerra, els habitants van reconstruir gran part de la ciutat pedra per pedra, especialment el centre històric, que avui és patrimoni de la humanitat.
1: I què és el que més sorprèn als estudiants i també a les persones que visiten aquesta ciutat només arriben?
5: Doncs mira, que és una ciutat molt més moderna del que s'esperen. Molta gent pensa en Polònia com un país molt diferent dels de l'oest d'Europa, però quan arriben descobreixen una ciutat plena de gratacels, centres comercials, espais verds i una gran oferta d'oci. Tot això amb un cost de vida bastant més baix que moltes capitals europees.
1: Cost de vida baix, que això és important pels estudiants, sí, que encara estan començant a guanyar les garrofes.
5: Garrofes, sí. Doncs mira, una de les coses que més agrada als estudiants és que Varsovia és considerada una de les capitals europees amb millor relació entre qualitat de vida i cost, com acabo de dir. Compartir pis, sortir a menjar o utilitzar el transport públic acostuma a ser molt més econòmic que ciutats com París, Amsterdam o Copenhague.
1: Està molt bé, perquè hi ha molts alumnes que desgraciadament volen fer aquesta experiència de marxar a Erasmus, però per una qüestió de preus no poden. per, primer per aterrar allà, però per passar-hi la vida, per fer, per sortir a menjar algun dia, per passar a l'allotjament, no? I és una pena. I per tant aquesta opció potser és una mica més econòmica i per tant obre les portes a més estudiants a fer aquesta experiència que tant es recomana, que és l'Erasmus. I quina és la universitat més coneguda de la ciutat? Haurà d'haver alguna bastant reconeixible.
5: Sí, doncs mira, és la Universitat de Varsòvia, que va ser fundada l'any 1816 i és considerada una de les més prestigioses de Polònia. Cada any rep molts estudiants internacionals que la trien tant pels seus estudis com per la seva ubicació, ja que es troba molt a prop del centre de la ciutat.
1: Vinga, i si fem Erasmus a Varsòvia, si hem fet el pas i ja hem triat aquesta destinació, quins llocs no ens podem perdre per res del món?
5: Doncs mira, el primer és la Ciutat Vella, que és la zona més històrica de Varsòvia i està plena de cases de colors, places, esglésies i petits carrers. És el lloc perfecte per passejar i prendre alguna cosa en una terrassa. Un altre lloc imprescindible és el Palau de la Cultura i la Ciència, que és l'edifici més important de la ciutat i des del seu mirador es poden veure unes vistes espectaculars de tota Varsòvia. També recomano visitar el Parc Leszczynski, el parc més famós de la ciutat, que té jardins enormes, llacs, esquirols, paons passejant lliurement i el conegut monument dedicat al compositor Frédéric Chopin.
1: Uh-huh. I algun racó que estigui destinat sobretot o que coneguin especialment els estudiants, que ens puguis dir?
5: Doncs mira, a la zona del riu Vístula, que quan arribes al bon temps, doncs quan arriba el bon temps, doncs mira, el riu s'omple de joves estudiants i grups d'amics que es reuneixen per passejar, fer esport o simplement passar la tarda gaudint de l'ambient.
1: Avui vaig a cegues, no tinc ni idea de què es menja a Polònia, explica'ns.
5: Doncs mira, el plat més famós són els pierogi, unes empanadilles que es preparen de moltes maneres diferents. Les més típiques van farcides de patata i formatge, però també n'hi ha de carn, de bolets, de col o fins i tot dolces, amb maduixa, navius o altres frites. Un altre plat molt popular és la zurek, una sopa tradicional elaborada amb una base de farina de sègol, on normalment s'hi afegeixen salxitxes, patata i ou dur. És una de les receptes més tradicionals del país i sobretot es consumeix durant els mesos més freds. També és famosa el bigos, conegut com el guisat dels caçadors, que es prepara amb col, diferents tipus de carn, embotits i espècies. És un plat que es cuina a foc lent durant moltes hores i que és molt habitual en celebracions familiars. I per acabar, un postre que és molt popular és el cèrnic, un pastís de formatge tradicional que es troba pràcticament a totes les pastisseries del país.
1: Sort que els micròfons que utilitzem en aquest estudi no són d'ambient, perquè la meva panxa ha fet rugit 3 cops. M'ha encantat l'oferta gastronòmica que has portat avui centrant-te en Varsòvia i Polònia. Acabem a Varsòvia, doncs, les seccions de viatges que aquest estiu ens ha portat la Irene Martín. Ens has fet viatjar per arreu del món, eh?
5: Sí.
1: Ha estat molt, molt interessant i a mi m'ha ajudat, ja que no he pogut viatjar físicament, almenys fer-ho a través de la ràdio. No marxis molt lluny, que d'aquí una estona ens acomiadem tots plegats aquí a l'estudi com toca. Gràcies, Irene, per aquest estiu. Gràcies.
5: Gràcies a tu.
1: I gràcies a vostès per acompanyar-nos sempre en aquest viatge que torna a cloure un dia més, una setmana més, quan queden segons per arribar a les 8 del vespre. Com els dèiem, escolta, encara no ens acomiadem com us mereixeu i com es mereix crec, aquest programa. I per tant, fem una pauseta de 10 minuts perquè repassin tota l'actualitat que ha passat a Espanya i després tornem nosaltres per fer ràdio fins a 9:15. Vinga, fins ara.
3: La brúixola d'estiu, amb Joan Valentí.

0: para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisure. Llama al 900-272-272. Verisure.
1: S'acosta el moment de dia adéu a una brúixola d'estiu que posa el punt i final després d'haver omplert les tardes d'agost a la sintonia d'aquesta emissora. Hem fet ràdio de moltes maneres, ens hem informat cada dia, això sí, evidentment, hem fet els deures. Ens ho hem passat també molt bé, hem après, hem reflexionat, ens hem emocionat, fins i tot diria, tot el que ha de ser un estiu, si se'm pregunta. I una de les millors coses que ens enduem és la gent amb la qual hem fet ràdio, gràcies a tots els col·laboradors que ens han portat als seus espais radiofònics, tan diversos entre ells, i que han ajudat a construir un programa tal i com l'havíem imaginat. I vull donar les gràcies especialment al Pere Parés, que ha posat sota la lupa una notícia del dia cada dia, ho ha fet. L'Eudald Sanz, que ha estat fins avui repassant-nos amb alegria les notícies culturals, també dia rere dia. I dues persones que ens han amenitzat les tardes amb les seves propostes de viatges, cadascuna en el seu espai, temps i estil. Diego Fernández, Irene Martín, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: Com esteu?
2: Bé, bueno,
3: sí, ja acaba.
1: Avui esteu a l'estudi sense haver de presentar la secció, eh?
2: Bueno, bueno.
1: Com us heu sentit a la ràdio aquests mesos? M'interessa aquesta pregunta. Heu vist una evolució en el vostre des del finals de juliol fins avui, fins a finals d'agost?
2: Sí, jo crec que sí. A més, entendre la professió més enllà de fer les seccions i millorar les seccions, entendre doncs, com funciona la ràdio de dins, els guions, com fer tot, és, jo crec, la part més interessant i el més important, també.
1: Tu t'ho has passat bé, Irene, dins de l'estudi, però també fora de la
3: sí,
1: redacció.
3: Vull dir, sí, sí.
1: Sempre amb un somriure, vull dir, molt bé amb els companys, ha estat bé, eh?
3: Sí, sí, sí, molt bé.
1: M'agradaria recordar les vostres seccions perquè, Diego, tu has hagut de rebuscar molt per la història, per trobar perfils o invents que valgués la pena explicar d'on venen i per què són tan importants a dia d'avui. D'on et neix aquesta faceta d'historiador? Per què em vas proposar tu aquesta
2: Ostres,
1: secció?
2: Ostres, doncs, d'on em surt? Doncs ben bé, no ho sé. La veritat és que m'ha agradat sempre bastant la història i és una cosa que m'agradaria també haver estudiat, però potser em tira més al periodisme i més investigar. I mira, és una cosa que sí que m'agrada, la història, i veure, revisar-ho, veure també com tot està connectat. És guai.
1: Bé, has pogut fer les dues coses aquí, no? Historiador i bueno, alhora fer ràdio, no? Bueno, historiador, sí, per què no? En el cas de la brúixola d'estiu has sigut tu l'historiador. I hem volgut també recordar alguns dels teus millors moments aquest estiu, que per mi són les preguntes que em feies, perquè em fèieu moltes preguntes els dos. Avui us vull fer preguntes jo, perquè sempre m'heu posat entre l'espasa i la paret amb qüestions difícils. Per exemple, aquesta.
2: Sabries dir-me tu de qui parlarem si et dic que es considera una de les primeres teòriques feministes de la història?
1: Amb aquestes dades no et sabria dir un nom.
2: És difícil, és difícil.
1: Em fa gràcia el... Ara que m'ho dius, no. I és el problema de fer-me aquestes preguntes. Però el Diego va veure que el meu nivell no era gaire alt i va incorporar opcions de resposta. Però és que ni així.
2: On es va instal·lar el primer caixer automàtic de la història? Et dono...
1: Menys mal.
2: Tres opcions perquè, si no, és una mica difícil. Pot ser a Manhattan, a Nova York, al barri de Shibuya, a Tòquio, o a un districte al nord de Londres.
1: No ho sé. Totes les innovacions tecnològiques em porten cap a Tòquio, però jo diria, i no sé per què, no em faig dir-te per què, que a Manhattan, Nova York.
2: Doncs mira, no, la resposta correcta és Londres.
1: Però ni una ni l'altra, o sigui, em dones tres. Et dic que dubto entre dos i era la tercera.
2: No, però era difícil aquesta. Estava pensada perquè fos difícil.
1: Sí, Diego, però clar, amb opcions hauria d'haver encertat més. No sé quina nota tindré al final, espero haver aprovat.
2: Aprovat.
1: Però escolta, moltes gràcies, Diego, per aquesta secció que ens ha fascinat. Irene, també em vull acomiadar i agrair-te l'exercici que has fet aquest estiu, que ens ha permès viatjar sense moure'ns de casa, o en el meu cas, de l'estudi de ràdio. Gràcies, Irene. Per què vas decidir fer una secció d'aquest tipus cada dia? Perquè tenies bastant clar que volies centrar la temàtica com a mínim, el format ja el veuríem, però la temàtica que fossin els viatges.
3: Sí, bueno, perquè a mi la veritat que m'encanta viatjar i sempre que puc viatjo, i mira, aquest és el primer estiu que no viatjo perquè clar, com he estat aquí a la ràdio treballant, doncs no he pogut molt, però jo sempre sóc de les típiques que a l'estiu som amb les amigues de viatge. I m'encanta, sí.
1: Llavors has hagut de traslladar els viatges aquí a l'antena.
3: Sí.
1: I algun cap de setmana t'has escapat, eh?
3: Bueno, sí.
1: Que me la sé aquesta, eh?
3: Sí, sí.
1: Escolta, dilluns, Catalunya, dimarts, Espanya, dimecres, Europa, destins de tot arreu del món. Són molts els que ens has portat. Jo et vaig proposar de fer una guia de viatges i una guia gastronòmica. Això tu i jo ho hem de parlar a nivell editorial perquè

0: Jo crec que tindria èxit. Si t'haguessis de quedar en un dels destins que has portat aquesta temporada, ara que dius que tens ganes de viatjar, digue'm en un.
1: Buah, jo crec que...
0: Per tu, eh? No per la gent. Ara, una recomanació per tu mateixa, perquè sigui el teu pròxim viatge.
1: Tanzània.
0: Tanzània?
1: Sí.
0: Et va agradar molt...
1: És que a mi m'encantaria anar. L'únic que... Bueno, els meus pares no els hi fa molta gràcia, saps?
0: No, eh?
1: Jo hauré de trobar algú per anar. Perquè no aniré sola.
0: Vols que faci una crida aquí a l'audiència?
1: No, home.
0: Si algú... Home, seria estrany, eh? Sense conèixer la Irene Martín. Però una mica sí que la coneixen, si han sentit la Bruixola d'Estiu, perquè la Irene és així. És com es desenvolupa davant del micròfon. No hi ha... És això, no s'amaga. I farem el mateix que hem fet amb el Diego, si et sembla. Irene, recordem un moment que em sembla sincerament memorable. Ara, vostès sentiran una seqüència, que és, com ho fèiem en directe, el final de la secció del Diego, quan l'acomiado, i l'inici de la Irene. Escoltem-ho.
2: Història impecable, com sempre. Moltes gràcies. Demà més.
3: Moltes gràcies, Joan. Fins demà.
2: La ràdio, i això ho fem gràcies a la Irene Martín. Irene, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
2: Et veig aguantant el riure. És que entra més d'hora, ara, i llavors està a la secció del Diego i li ha fet molta gràcia el seu comiat. Bueno, Irene, va, intentarem tirar això endavant.
0: Us he dit que era tal qual, la Irene, davant del micròfon. O sigui, li agafa un atac de riure i ens dedica una rialla com la que està tenint ara mateix en directe. Escolta, per què et va fer tanta gràcia aquest moment? Perquè va ser un comiat del Diego estrany. Sí,
1: perquè el Diego va dir, fins demà. No va dir fins demà, saps? Va dir... No sé, ho va dir raro, saps?
0: Ho va dir estrany.
1: Sí.
0: Jo, mira, aquell dia t'he de dir que vaig patir perquè vaig començar la secció, et vaig mirar i vaig dir, aquesta noia no pot fer ràdio 8 minuts seguits perquè li està agafant un atac de riure. I vaig dir, va, doncs ho explicarem a l'audiència. I ha sigut un dels moments per mi memorables que m'emporto, com tots els destins que ens has proposat. També tinc una llisteta on me'ls he anat apuntant. Per tant, a tots dos us agraeixo molt que aquest estiu ens hagueu ajudat amb aquesta secció, amb altres coses que no es veuen, diguéssim, a la ràdio, diguéssim, a la gestió que fem cada dia de la feina en aquesta casa. I per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest estiu. Que us vagi molt bé tot, i escolteu, aquesta és casa vostra sempre i podeu tornar quan vulgueu. Gràcies a tots dos.
4: Gràcies a vosaltres, que hem après molt.
0: Tria musical de l'enorme Vicenç Armero. Què hauria sigut, d'ell? Sense ell, vull dir, aquest estiu. Hauria sigut complicat, fer el programa, Ferran.
5: Home, al final el Vicenç ha estat el que ens ha fet sonar en antena i el sí. Que sempre ha tirat les músiques, que és un element clau dins de la ràdio. Baby.
0: Gust musical impecable i amb els seus detalls que el caracteritzen a l'enorme Vicenç. Que difícil, Ferran, són els comiats, t'he de dir. Són difícils o no?
5: Depèn.
0: Per tu ho són? Depèn. És a dir, per tu és realment complicat acomiadar-te de la gent?
5: Clar, els comiats poden ser bons o poden ser dolents. És a dir, si tu tens ganes d'acomiadar-te d'una persona, aquest comiat pot ser bo.
0: A veure, si no tens ganes,
5: si no tens ganes d'acomiadar-te d'una persona, en aquest cas de la Irene i del Diego, doncs sí que són més durets, perquè al final ens han acompanyat aquestes 5-6 setmanetes de Bruixola d'Estiu i evidentment ens han ajudat molt en tot tipus de feines, també... A nivell laboral ha sigut supercorrecte tot, un tracte increïble, ho hem passat molt bé dins, fora de l'estudi. I sí, és duret, però si em parles d'un concepte general del comiat, jo no estic tampoc en contra.
0: Són difícils,
5: perquè
0: això.
5: Perquè la vida al final són etapes.
0: Sí, és veritat. Són difícils, excepte quan et vols acomiadar d'aquesta persona, que m'he quedat amb el rumrum de quin exemple, després m'ho explica fora del micròfon, perquè potser
5: no tinc cap problema.
0: Imagina't, ara que queden pocs minuts de programa, tenim un problema aquí diplomàtic. Són difícils, hi ha gent que els vol curts, llargs, amb abraçades, sense, però jo crec que tots entenem la importància que tenen i la importància de fer-los correctament, sobretot si de la persona o del lloc que t'acomiades és especialment important per tu. Per això hem demanat consell a un vell conegut d'aquesta casa, que aquest estiu ha fet vacances com es mereix, i poques n'ha fet, pel meu gust. Parlem del David Cueto, psicòleg de capçalera de la Brúixola, deia el tema de les vacances, perquè treballa molt durant l'any. I que ens ha enviat un parell de recomanacions sobre un acte humà, el comiat, que s'estudia amb molt interès des del camp de la psicologia. Primer ens ha parlat de la importància dels comiats.
6: Pues las despedidas, especialmente en verano, pueden ser difíciles y complicadas, ¿no? Con ese constructo veraniego de tranquilidad, de paz, un poco desconectada de la rutina. Y que una despedida realmente tiene pues una manera, una función de autorregulación emocional, donde buscamos un contenido simbólico, eventos concretos, ¿no? A través de rituales, de una narrativa común y de unión con otros seres humanos, siendo un factor mediador para aumentar la cohesión social, para evitar las agresiones o mejorar los vínculos, y eso no quita que en muchas ocasiones sean dolorosas y complicadas para

0: muchas personas.
1: Tenim clar que és important, per tant, ara ho deia el David amb paraules molt més terminològiques i correctes i precises que les que he utilitzat jo, perquè per això, diguéssim,
2: és l'expert. De les que et fan sentir petit a tu mateix.
1: Exactament, exactament. Però també, ja que el teníem per aquí, que ha tret el cap també en aquest últim dia de brúixola d'estiu, ens interessava preguntar-li com ho hem de fer. Com és un bon comiat?
0: Y sobre cómo hacer despedidas de la mejor manera posible, opino personalmente que la vida son ciclos, que hacer un cierre no es algo negativo en sí mismo. Existen pues pautas que buscan dejar un tiempo y espacio adecuado para responder, entender el adiós como un aprecio y dar una reciprocidad de la respuesta. Asumir la gran variabilidad individual y cultural de las personas y la manera de afrontarlas. Y hay modelos de trabajo en psicología que a través de fases consecutivas, como desprendernos del vínculo, reajustarnos y adaptarnos, se puede ir superando y manejando mejor la situación. De una tecnología nos puede también poner en contacto en situaciones que físicamente antes era imposible. Y por último, aprovecho para despedir la brújula del estío y volver a vernos a partir de la nueva temporada de septiembre. Un abrazo muy fuerte.
1: Gràcies, gràcies, David. Un gran professional, el David Cueto, i una gran persona, sobretot. I ara ell mateix confirmava la seva presència a la nova temporada d'Onda Cero Catalunya, que comença dilluns vinent, i que en aquesta franja, ja ho saben, el timó de l'emissió el porta la Lola Sorribas amb la seva brúixola. La tenim aquí a l'estudi. Bona tarda, Lola, ben tornada.
3: Què tal, Joan? Com estàs? Molt bona tarda.
1: Bé, no ens veiem segurament des de la secció que ens vas portar la brúixola d'estiu.
3: Cert, sí. He seguit escoltant molta música, després.
1: Creus que ho trobaràs a faltar, aquesta temporada?
3: Jo crec que el que trobaré a faltar és venir aquí, que dius, ostres, la ràdio queda ja com a final de temporada, tanques i te'n vas de vacances, però tenir aquell oasi de moment de deixes un moment aparcades les vacances, vens aquí amb un altre ambient, no? I amb una manera de dir, vinga a fer ràdio sense la responsabilitat d'estar pendent dels timings, de això ja t'ho deixo a tu en aquest moment, i jo vinc aquí a gaudir. No, la veritat és que m'ha agradat moltíssim que seguíssim mantenint aquest contacte durant l'estiu, la veritat.
1: Escolta, i ara queda res, pocs dies, tenim un cap de setmana, però sí. La setmana que ve ja tornem, com diu el meu company Ferran, Sant Tornem-hi a la rutina, torna la brúixola amb una nova temporada, dilluns o dimarts?
3: A veure, les dues
1: expliquem-ho
3: coses.
1: Bé, això,
3: expliquem-ho bé, expliquem-ho bé. Dilluns, 20 minuts de programa, perquè comença també la brújula, nova presentadora, nova figura que volem que coneguem tots i tots molt bé, però sí que farem aquests 20 minuts de desconnexió amb tota la informació regional i sí que ja començarem amb totes les piles carregades el primer dia de mes, 1 de setembre a dimarts, des de les 7 de la tarda i fins a 8:45 del vespre, que, per cert, tindrem també amb nosaltres el David Cueto. Ara mateix s'acomiadava de la brújula d'estiu, però ja l'hem posat feina, ja té les piles carregades, ens ha dit. Així que, si ara ha parlat de comiats, li preguntarem també pels inicis.
1: Home, també, difícils també.
3: Clar, dir,
1: un comiat moltes vegades porta un inici, com passa avui amb la brúixola d'estiu, amb la brúixola, que inicia una nova temporada, i són difícils sobretot perquè potser no estem còmodes, portem temps sense fer aquella activitat, reprenem l'activitat després de molts mesos doncs del que necessitàvem, no? Desconnectar, i li preguntarem per tot plegat.
3: I
1: nosaltres començarem potents, perquè el que oferirem aquest any, perquè jo hi seré, Lola, que això no ho hem dit,
3: sí,
1: jo home, dilluns
3: veure,
1: i dimarts
3: si
1: ja estic
3: no,
1: aquí,
3: sí, t'imagines?
1: Tindries un cap de setmana molt intens. I què oferirem? Una brúixola una mica diferent, podríem dir.
3: Sí, la veritat és que, clar, portem ja tres temporades d'aquesta brúixola i la veritat és que tenim ganes, aquesta és la tercera volíem dir, i tenim ganes de donar-li un toc diferent. Evidentment l'equip d'informatius és l'eix central, el tindrem amb nosaltres, no vull deixar ningú, però en Gabriel Figueredo evidentment com a cap d'informatius, Anna Utiel, Ricard Jiménez, Montse Valls i Marcos Díaz, i evidentment aquesta primera part de repàs de cròniques de tots els àmbits on serà molt i molt important, però llavors el que intentarem sobretot és posar context a tot el que passi, no? En una franja horària en què hi ha molta gent que surt de treballar i que és un moment de repòs. Què ha passat durant el dia? Important, l'objectiu, que la gent se'n vagi a dormir dient, tinc la resposta a la pregunta, què ha passat avui? I per què?
1: I per què ha passat, no?
3: Que això és el que és interessant. Per tant, abordar més l'actualitat des del punt de vista d'experts, d'entrevistes, parlar també sobre cultura, ens agrada molt a tu i a mi, ja ho sabem, crec que ho hem dit per activa i per passiva sempre a la brúixola, i ho volem fer a través d'entrevistes culturals cada dia, diàries, en lloc de deixar-les com pel divendres, no? Com fèiem a la temporada anterior, doncs escolta, que la cultura acabi tenint també doncs, un pes igual d'important cada dia, i llavors també la finestra local, evidentment. Nosaltres estem al bell mig de la Rambla, Barcelona és la capital catalana, però, escolta, Catalunya és molt més, i tenim Lleida, tenim Tarragona,

0: Tarragona tenim Girona amb notícies igual d'importants a tot el territori, per tant volem que aquesta agulla de la brúixola faci voltes de 180 graus i se'n vagi com a tots els territoris catalans i per tant doncs, també volem apropar-nos al màxim arreu de casa nostra.
1: Escolta, la gent ho haurà d'escoltar a partir de dimarts en el format sí. Complet, diguéssim, i així estarem durant tota la temporada amb aquest nou format de brúixola. Ja per acabar, tampoc diem totes les sorpreses, que la gent també tingui alguna cosa per la qual estar neguitós, potser, perquè sí, tenim sorpresetes, tenim regalets, però parlem de noms. David Cueto, repeteix. Algun més que repeteixi?
0: Sí, home, i tant. Tindrem Adrián Caballero fent també anàlisi política, en aquest cas de manera més seguida, perquè el teníem més com a col·laborador puntual quan volíem fer una anàlisi més política en clau, amb més profunditat, no? En aquest cas també el tindrem quinzenalment. Repeteix també Alberto Gómez parlant sobre comunicació política, els tertulians de sempre, el dijous, evidentment, moment d'analitzar l'actualitat amb calma.
1: Marta Lozano.
0: Tenim Marta Lozano, evidentment, els divendres amb Europa FM i amb tota la música. Per tant, sí, repeteixen gairebé tots i molt agraïts, evidentment, de comptar amb ells una temporada més.
1: En tinc ganes,
0: Jo pinta, també, la veritat.
1: Pinta molt, molt bé i sí, tinc ganes d'aquesta nova brúixola. Una brúixola renovada, mantenint l'essència, però, com m'explicava la Lola, adaptant-nos per explicar-los tot el que passa a Catalunya i més, de la millor manera possible. Lola, gràcies per també explicar-nos-ho avui de primera mà. Descansa el cap de setmana i al peu del canó, ja dilluns.
0: I tant, gràcies a tu, Joan, i enhorabona, tant a tu com al Ferran, per aquesta brúixola d'estiu.
1: Gràcies, Lola, bona tarda.
0: Una abraçada.
1: Bé, això és com un concert, Podem fer un bis més, si voleu, però això s'ha d'acabar en algun moment. I arriba aquest moment, ens acomiadem, sí, però ja veuen que no els deixem orfes. Dilluns torna tot l'equip per encetar una nova temporada a Onda Cero Catalunya, amb el cap d'informatius, el Gabriel Figueredo, ja tornat de vacances, i amb ganes d'explicar-vos l'actualitat, i moltes més persones, que repeteixen, que sumen una temporada més, i d'altres també que s'incorporen. La brúixola d'estiu posa punt i final després d'una última de juliol i tot un mes d'agost trepidant, ho dèiem fa uns minuts. Ens ho hem passat d'allò més bé. Esperem que vostès també. S'acaba l'estiu, sí, però també està bé tornar a l'estabilitat i a la rutina. Ferran.
2: Joan.
1: Què? S'acaba això.
2: S'acaba.
1: Ho trobarem a faltar, tu i jo.
2: Un comiat, al final, no? No ha de ser trist, però ens hem passat bé, Dins i fora, trobo...
1: El regust és molt positiu. I tu seguiràs a la rutina productiva d'Onda Cero Catalunya, per tant, és un comiat relatiu.
2: Segueixo la rutina, exactament, amb l'equip d'informatius, i ja us deixo vosaltres la brúixola, veurem, els oients hauran d'emetre el seu veredicte, però no, ha estat un programa increïble, ens hem passat molt bé dins i fora d'estudi, hem fet un contingut prou bo, més que prou bo. I al final, doncs això, Joan, al teu costat ha estat un plaer.
1: Gràcies per tot, Ferran. I sobretot a vostès els volem agrair que durant les tardes d'estiu ens hagin triat com la seva companyia, les 3 hores de programa, una d'elles o una estoneta que tenien potser abans de sopar. Gràcies per ser-hi i pujar a bord del vaixell. Nosaltres atraquem aquí, que vagi bé la travessa. Siguin feliços.
3: A Onda Cero Catalunya, la brúixola d'estiu.
4: Hasta otro ratito.
5: Los fines de semana siempre traen cosas buenas, y más en verano. Por eso con Repsol, los fines de semana del 17 de julio al 30 de agosto, ahorras el doble de saldo en tus repostajes, hasta 45 céntimos litro. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Y si además pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional a tu ahorro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
6: Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
7: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
8: 2 de 9, tanquem setmana, futbol i molt més a Onda Cero.

0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brújula de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres, que és 28 d'agost de 2026. Fins les 10 tocades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.
0: La brújula de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Passa un minutet i 14 segons del punt horari de 2 de 9 amb la realització musical del meu amic Armero. Hora magnífica per fer 5 cèntims. Convindran amb mi de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça ens deixa la segona victòria a la Lliga a nit al Nou Camp Nou amb gols de Rafinha i Fermín davant l'Atlètic Club de Bilbao. José Agustín Gómez, bona tarda.
2: Bona tarda, Albert. Bon partit dels barcelonistes, que no van notar que encara ens trobem només a l'inici de temporada. Bon ritme, bon joc, ocasions i dos gols dels pitxitxis de l'equip, Rafinha i Fermín. Tots dos han fet tres gols en les dues primeres jornades del Campionat Nacional de Lliga. Fins ara no s'està notant la manca d'un nou pur. El brasiler està complint aquesta funció a satisfacció d'un Hansi Flick que ahir valorava la seva feina.
3: Per mi és important que quan tinguem un pla de partit així i tinguem a Rafa de nou o a un altre nou, que continuem amb el nostre pla. I ell ho està fent molt bé, és increïble el seu dinamisme, és molt bo per nosaltres. La seva intensitat i les seves carreres són perfectes per aquest gol, és perfecte per nosaltres.
2: El tècnic barcelonista va introduir fins a tres canvis respecte al debut a ells. Cubarsí va entrar per Christensen, Pedri per Gavi i Gordon per Adeyemi. Xai Espar va repetir al lateral esquerre i el noi del planter està responent amb nota alta a la confiança del seu entrenador, qui no amagava al final del maig la seva sorpresa pel rendiment que està oferint ocupant el lateral esquerre.
3: No ho sé, realment me n'estimo molt el que veig i també em sorprèn una mica això, com juga a la banda esquerra. Per mi ell és realment creatiu, està sempre enfocat, és un jugador amb una tècnica realment bona. També en la situació d'1 contra 1 en defensa, a la gespa, ell és molt bo. Està molt bé i, per suposat, tècnicament és top. En aquest moment estic realment feliç, però crec que ell, com tots els altres jugadors, tenen espai per la millora.
2: Space for... El Barça és líder a primera divisió sense haver encaixat cap gol en aquestes dues primeres jornades del campionat. Ahir, un dels moments més destacats es va viure al minut 62, quan Rodri va entrar al terreny de joc substituint Marc Bernal. Ovació dempeus del Camp Nou pel capità de la selecció espanyola, sens dubte el fitxatge més il·lusionant en el que portem de mercat per l'afició blaugrana. Minuts per agafar ritme i adaptar-se al seu nou equip. Así parlaba el migcampista de aquest debut.
4: Bueno, muy, muy feliz de disputar mi primer partido. Contento por la victoria. Hemos hecho 2-2. Importante ir cogiendo el ritmo, adaptarse a este gran equipo. Y bueno, primeros minutos y buenas sensaciones. Ha sido un verano largo, quizás más largo de lo normal. Y bueno, tengo que ponerme rápido a ritmo. Pero bueno, muy feliz de cómo se han dado las cosas, el sitio donde quería estar. Y nada, a trabajar, ahora toca trabajar.
2: Rodri és un home amb ascendència sobre els seus companys de la selecció, sobretot els més joves. Un d'ells és Lamine Yamal, qui ahir va fer un bon partit, on només li va faltar el gol per completar la seva bona actuació. El madrileny valorava la feina feta pel jove extrem català.
4: Impresionante. Venia de un moment en què a lo mejor estaba un poco más cabizbajo, l'hemos intentat levantar i s'ha visto la mejor versión de Lamine. Aunque no haya podido marcar y feliz, porque al final es lo que necesitamos de él, ese trabajo, esa constancia, los goles llegarán porque el talento está.
2: D'altra banda, Dominic Livakovic ja s'ha exercitat avui amb els seus nous companys. El porter croat de moment treballa amb dinàmica del primer equip blaugrana, veurem si finalment es queda o acaba sortint cedit. Dilluns jugaran novament al Camp Nou al partit de la tercera jornada contra el Rayo.

0: 8:42, l'Espanyol visita la Real demà a les 7 de la tarda a Noeta. L'entrenador Perico Manolo González creu que el duel és dels que es fan llargs.
1: Bueno, creiem que el partit serà llarg, això està clar. A partir d'aquí, clar, és que és un tan irreal tot, eh? La Real ha perdut a camp del Betis, amb opcions per poder empatar, i l'altre dia perd a camp del Real Madrid. És que crec que hem de posar una mica en context a vegades que al camp del Madrid tu si al minut 70 et desconnectes una mica, pots acabar perdent bé. És que la classificació d'avui no és real, són dos partits que són complicats, que són dos camps difícils. A camp del Betis et poses per darrere i el Betis és un equip que quan trenca el partit, com va fer l'altre dia a camp del València, a les transicions et pot rebentar. Llavors, són dos partits un tant irreals i el partit de demà serà un partit pues, complicat i difícil segur.
0: El tècnic espanyolista ha assegurat que disposa de la millor plantilla blanc i blava des de que ell és a la banqueta, i sobre la darrera incorporació, l'extrem cedit pel Bayern Brian Zaragoza assegura que, tot i que encara no anirà convocat, es tracta d'un jugador diferencial.
1: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico. Y que, pues, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
0: A segona divisió, tercera jornada, demà a les 5 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Almeria, la nova Creu Alta tornarà a veure i viure futbol professional 11 anys després. Ferran Costa, tècnic arlequinat, emocionat.
2: Sí, jugar al Temple és molt especial. És molt especial perquè a nivell emocional, ja des del postpartit, saps que jugues a casa amb la teva gent, saps l'ambient que es genera, la força que té doncs, aquest estadi, és el nostre temple, és un generador de records. Fa 11 anys, diria, que des d'aquell 7 de juny contra Osasuna, que l'aficionat del Sabadell no pot viure un partit de futbol professional aquí al temple. Hi ha molts que el viuran per primera vegada, hi ha altres que creien que només podrien viure de les històries que els explicaven els seus pares i que no ho arribarien a viure ells, i altres que potser pensaven que això ja quedava com a record i no es podrien generar nous records. Tenim la possibilitat de generar nous records junts. Llavors jo crec que el dia de demà és un dia especial, un mes, que l'hem de lluitar entre tots i que hem de viure cada partit dels que tenim a casa com un partit de play-off. Que vam ser capaços de fer la temporada passada en un play-off de màxima exigència, ho hem de viure cada partit, perquè ens ha costat 11 anys poder-ho fer.
0: El Girona, que avui ha presentat el seu nou lateral dret, Javier Boñar,

0: procedent de l'Atlético, rep demà Montilivi a 2-9 la Unió Deportiva Las Palmas. Quique Álvarez, entrenador dels blancs i vermells.
1: El rival dur, com tots els de categoria, i més quan comences i comences amb dues victòries, doncs, bueno, això el que no tenim nosaltres, no? Aquesta moral i aquesta empenta, no? El rival és un rival que en pilota fa molt bé, també molt ben col·locat, t'intenta traure, t'ho fa molt bé, després quan troba espais té jugadors importants a dalt que fan mal i, bueno, està traient resultats, no? Però, bueno, més que el rival, jo m'interessa més el meu equip i espero veure un equip, i estic segur d'això, que competitiu. Aquesta setmana he vist molt bona actitud de tothom i esperem veure un Girona semblant més al del primer dia que no al del segon. No?
0: 3:15. Seguim en directe.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes. Otro sextete será demasiado.
4: Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: I amb el meu amic Javier Rodríguez Marzo, columnista del Diario Sport. Hola, Javi, com estàs?
2: Molt bé, i tu? Què tal, Albert?
1: Què tal amb el Rafa Jiménez Baca, company de la revista Panenca? Hola, hola, bona tarda, vespre, nit, el que tu vulguis. Hola, Rafa.
3: Hola, bona tarda, vespre.
1: Això és, i faltava nit. Estic pendent de l'inici de la tercera jornada del Campionat Nacional de Lliga, que s'està jugant al Sardinero, en un partit entre el Racing Club i el Elche, que semblava que els càntabres tenien controlat després d'un hat-trick de Zaviri, el Yassir Zaviri, que ha posat 3-0 als del nord, però vet aquí que l'Elche ja ha posat el 3-2 i són al minut 84 de partit. I dic això perquè la primera jornada, recordaràs, Javi, el Racing, el Sardinero també, anava per davant en el marcador 2-0 davant del Villarreal, al final la cosa va quedar amb empat. És a dir, que el Racing, quan sembla que té les coses lligades, encara no la lliga.
2: Sí, que li falta rematar els partits, la veritat. És un equip que, sí, és un equip que a mi m'agrada molt com juga. Ja l'any passat el vam veure contra el Barça a la Copa. Sí. I bueno, potser una de les revelacions de primera.
1: Estarem atents. A partir de 9:45 es juga també un partit entre l'Alavés i el Villarreal. Però parlarem del d'ahir, el Nou Camp Nou. Aquest 2-0 que a mi em dona la sensació, Rafa Jiménez Baca, clarament es va quedar curt pels de Hansi Flick, perquè va aparèixer San Unai Simón, que passa de Simonades a Santo, segons li agafi el vent.
3: Sí, la veritat és que el Barça va ser molt superior, va demostrar aquest potencial ofensiu que té, i no, la veritat és que l'Atlètic de Bilbao, no sé si són ja 27 o 28 anys que no guanya el Camp Nou, sembla que vaig veure una estadística, sí. I baixa molt el seu rendiment quan juga fora de casa, tampoc ha començat gairebé la temporada, i va ser molt superior al Barça, tot i que li va costar marcar aquest segon gol, no?, que sempre ha donat més tranquil·litat. Recordar el tir al pal de Janssen, no?, que va estar a punt de donar un ensurt, quan els partits són així tan clarament dominats per un equip, però no acabes de marcar gols, doncs això pot passar, no?, que qualsevol jugada poden empatar, però bueno, finalment jo crec que el Barça va ser just triomfador del partit, i de moment dos partits i dues victòries amb molt bones sensacions.
1: Sí, i això és precisament el que anava a dir-te, Javi, que la veritat és que el que ofereix el Hansi Flick 26-27 segueix convencent, al igual que el 25-26,
2: Sí, bueno, jo crec que aquest començament de Lliga és inclús millor que el de la temporada passada, que us recordeu que aquells partits que el Barça va patir al Camp del Llevant. Jo crec que aquest inici recorda més a la primera temporada del Hansi Flick, no? Hem vist un Barça molt dinàmic, molt vertical i que ofereix molt bones sensacions. Els nous han encaixat com un guant i bueno, jo crec que

0: tothom ha d'estar bastant optimista.
1: I amb l'11, Rafa, més jove, vaig dir, dels partits de Lliga del Barça al Camp Nou. Me sembla que eren 23,2 anys.
2: Sí, també vaig veure aquesta estadística. Sí, home, la irrupció de Xavi Espar, que sens dubte és la revelació en aquest començament de temporada, doncs encara va fer baixar més la mitjana, però clar, un equip que tens a Cubarsí, Lamin, Marc Bernal, a Xavi Espar, Fermín, clar, és que és increïble la capacitat que té el Barça en aquestes últimes temporades de treure gent del planter i sobretot que són jugadors que no tenen por a donar aquest pas, no? A vegades els jugadors pugen al primer equip i se'ls nota una mica així agarrotats i amb aquesta por de jugar al primer equip, però aquesta generació la veritat és que està sent una mina i fins i tot el propi entrenador, Hansi Flick, no, demostra públicament com el sorprèn aquesta capacitat del planter del Barça de generar jugadors i la seva capacitat d'en seguida agafar el ritme de la competició a primera divisió. I el cas més clar és el Xavi, no? Espar, que és un jugador molt polivalent, que ara s'ha sentat al lateral esquerre i que realment Balde sembla que finalment no sortirà, doncs sembla que ho tindrà difícil per jugar i per tant a veure què passa finalment en aquests dies, últims dies que queden de mercat.
1: Tots els jugadors menors de 30 anys, l'edat mitjana exactament, he dit 23,2, gairebé 23,18 és la mitjana de Javi de l'equip. Ja havia dit a la prèvia el Hansi Flick, hem de mirar no sol present sinó també futur, per tant d'estabilitzar l'equip.
0: Sí, sí, és que, a més, al fil del que dèieu, l'estadística aquesta, és interessant també ressaltar que només hi havia un jugador nascut al segle passat, tots havien nascut ja...
1: Oh, quina ràbia fa això, eh? Quina ràbia fa això, eh?
0: Sí, sí.
1: Oh.
0: Només Rafinha, no? Crec que era l'únic que havia nascut al segle passat. Sí. I el que deia el Rafa del Balde, ho va remarcar també el Flick, és que diu cada temporada n'hi ha quatre jugadors de la Masia que estan tocant a la porta. Llavors ningú es pot confiar i és el que li està passant a l'Alejandro, no? Que bueno, se li estan tancant les portes si ell no posa més de la seva part per continuar en el Barça. I el que ve per darrere, el futur, perquè tu mires ara el Barça Atlètic i t'espantes del talent que n'hi ha.
1: Caram, i tothom esperava Rodri, ara en parlem de Rodri, però Pedri Potter, Rafa, és Pedri Potter. I allà on ni Cristo veu un passe, fup, te la posa entre tres línies. És una cosa tremenda.
2: Sí, home... És increïble. Com es va notar molt al primer partit de Lliga, que no va ser titular, quan va sortir el Barça a canviar radicalment amb Pedri al camp, no? Tot i que va començar la temporada amb petites molèsties, sembla que ja està del tot recuperat. I, bueno, no sé, jo és que m'imagino aquest mig del camp, Pedri, Rodri... I sobretot a mi el que em fa més il·lusió del fet de tenir aquests dos jugadors és si Marc Bernal té la paciència de saber que el seu lloc està aquí al Barça, pot aprendre molt de Rodri, no? Sí. Pot fer un màster gratuït aquí, aquest sembla que fessin anar per quatre temporades, llavors... no pot tenir millor mestre, no, que Rodri al teu propi equip i forjar aquest jugador que pot marcar una tendència, no? I per tant, la veritat és que fa goig veure el Barça jugar amb aquest mig del camp i tothom ja està gairebé s'ha oblidat del tema del nou, encara que és un tema recurrent, però ara mateix, doncs, però tot i que, òbviament, la temporada és molt llarga i jo no sé si Rafinha aguantarà aquest ritme, no? Però bueno, hi ha moltes alternatives en atac, la veritat és que no...
1: Estava pensant que és com anar a treballar cada dia durant un any amb el Batlle. Javi, màster de periodisme ahí que flipes. Pues el mateix. Sí. Tenir el Rodri dia a dia que et pugui agafar i et pugui corregir i et pugui... Que algú em podrà dir deixa't de romansos que jo el que vull és fotre el lloc. I bé, està bé que tinguis l'aspiració aquesta, però noi, s'ha de valorar el que tens, eh? I, amb 19 anys, no, tenir Rodri cada dia, vamos, una cosa tremenda.
0: Vamos, i tant, no ens enganyem, eh? Jo era d'aquells que quan semblava que el Rodri anava al Madrid, que tots ho donaven pràcticament per...

0: per fet, pues, intentàvem dissimular i dèiem, ostres, és que li tancarà les portes al Bernal, millor que no vingui. Però
1: la temporada és molt llarga, home.
0: Clar, que el Rodri ha dit que sí i que vol fitxar pel Barça, és això, és un màster continu el que tindrà el Marc, i la temporada és llarga, els partits són molt llargs, tens 5 canvis, que això jo repeteixo sovint, el futbol ha canviat des de que sí. Hi ha els 5 canvis, i llavors amb un equip gran ha de tenir 18 titulars per anar bé.
1: I jo que sóc...
0: Són més llargues, sí.
1: Digue, Rafa.
2: No, anava a dir que Rodri surt d'una lesió molt greu al genoll, per tant, tampoc podem aspirar que jugui als 80 partits que és una temporada, tots els partits. Se li ha de dosificar, ja és un jugador que comença a ser veterà i, per tant, és que la temporada és molt llarga.
1: I que jo sóc partidari, Rafa, no sé si penses igual que jo, que els 3-0 s'han d'aprofitar. O sigui, quan tu tens un rival, amb tots els respectes, no posaré nom, l'Altafulla, i l'estàs a la primera ronda de la Copa, i l'estàs guanyant 3-0, escolta'm, fora del camp i que entrin els nanos. O sigui, clar, saps el que vull dir? Els partits ja que estan definits, que estan sentenciats, vale que tothom vol augmentar les seves estadístiques i que tot el que tu quieras, però amb determinats exemples, escolta'm, minuts de descans, que són tan valuosos en aquest futbol com els de joc.
2: L'Excel de minuts i de càrregues i de... Ah. Sí, òbviament, encara que després et posin cares als jugadors, l'entrenador ha de saber que la temporada, després, quan els resultats no arriben, el primer que rep la crítica és l'entrenador, per tant, ha de saber gestionar un equip, una plantilla, i la veritat és que comparada amb les altres temporades, amb l'aportació d'aquests joves i els reforços, jo crec que ara sí que Hansi té una plantilla per poder dosificar i treure sempre jugadors de garantia, tot i que ha perdut els seus dos davanters, que és sorprenent. Però, no sé, és que això té una capacitat de tenir variants a l'atac que perfectament pot trobar moltes alternatives a la part ofensiva.
1: Després fem un capítol a part, Javi, amb el Julián Álvarez, que seria la part, aquesta tertúlia, quan passi a la web d'Onda Cero Catalunya, www.ondacero.es/Catalunya, la trobareu com a I de 9 Rafinha. De 9 Rafinha, però podríem dir de 9 moltes opcions, perquè tens Dani Olmo, tens Fermín, no? I el de Fermín és una cosa tremenda al Mundial, que podria haver fet si no hagués sigut per la maleïda lesió, però bueno, i de 9 Rafinha, i Rafinha torna a respondre, Javi.
0: Mira, jo és una pedrada que vaig llançar ja fa temps, en alguna tertúlia vaig parlar de les múltiples alternatives que tenia Flick, però que una de les que podria provar era aquesta, la de Rafinha de nou, perquè jo sempre la pregunta que em feia, bueno, i Gordon? Clar, que evidentment...
1: Una ginebra. I Gordon, una ginebra.
0: Havia de jugar, no? T'has estat un dineral per ell... És un jugador contrastat que, a més, a mi m'agrada moltíssim. Sempre, quan em preguntaven ja fa mesos, deia que el fitxaríem els ulls tancats. I bueno, aquesta possibilitat del Rafinha, doncs, li està sortint bé al Flick. I és que és el que vol, és el plan. Sí, s'ha perdut a Lewandowski, però el Barça no volia fitxar un nou de tota la vida com pot ser Lewandowski. L'aposta del Barça és Julián, i no ha pogut fitxar Julián, doncs ha de tenir, ha de seguir amb la seva aposta, que és un davanter mòbil, dinàmic, que és el que t'aporta Rafinha, que és el que et podria aportar Gordon, és el que t'aporta el Fermín, perquè també, si us fixeu, tu deies, Fermín i Rafinha s'estan alternant. És a dir, els dos arriben a l'àrea. Per això són els pitxitxis juntament a l'Mbappé. És a dir, el Barça juga amb el nou i el mitja punta intercanviant posicions, i això ho veurem amb Rafinha i Fermín, amb Fermín i Olmo, un altre dia serà el Gordon, un altre dia serà la de Yemi, perquè tots aquests tenen aquest perfil. I si m'apures, també ho poden fer amb el Lamine. És a dir, això és el que busca Flick aquest any. I si volem un davanter de tota la vida nou, doncs mira, hi ha l'aposta del Hamza, de l'Egipci, que no ho fa gens malament. Però aquesta és l'aposta. I bueno, ja veurem com acaba Julián, però i si ens tenen preparat alguna bomba secreta com fa el Deco, que ens deixa tots aturats, no? Però jo crec que no, que el pla és aquest. Fals nou.
1: Fals nou, d'on està la voluntat?

0: Lita, eh? Si busquen els centrals o les referències, fer-los una mica el que feien abans els trileros a la Rambla. D'on està la bolita, eh, Rafa?
1: Sí, yo recuerdo aquel famoso partido de Guardiola a la final contra el Santos, que va a jugar, sembra que más de 8.000 campistas, ¿no? Aquel partido que van a jugar todas, que obviamente la opción del Barça era Julián Álvarez, no ha pogut ser para que esta obstinación de
0: ara fem carpeta.
1: Ara parlem, sí. Pero yo volia referirme que clar, el disseny de la plantilla del Barça tenia Julián Álvarez. Per tant, jo quan es va fitxar Gordon, tenia la intuïció que potser Rafinha sortiria pel tema d'Aràbia i pel tema que s'ha parlat, de que tenia problemes econòmics, que no sé fins a quin punt són veritat o no, però bueno, tenia la idea de que potser sortiria o que seria un cas com Marc Bernal Rodríguez. És a dir, Gordon és l'opció de futur i està aquí, i de moment Rafinha seria el titular en el cas de que hagués vingut Julián Álvarez, no? Perquè ara, evidentment, Rafinha està ocupant el lloc que ocuparia Julián Álvarez. Llavors aquesta transició s'ha accelerat perquè ara Rafinha ha d'ocupar aquesta posició. Per tant, això permetrà que Gordon doncs comenci més, entrar més a l'equip, no? I de moment doncs està sortint tot molt bé, i per tant Hansi s'està adaptant a la situació que té. És a dir, el que no farà serà fitxar per fitxar, això sembla molt bé, i el que deia company, no? A mi em sembla que Hamza és una opció que quan els partits potser no estàs tan inspirat de cara a porta, doncs pots tenir aquesta alternativa d'un nou més fixa que òbviament és un jugador jove que tampoc el pots tenir condemnat a estar sempre a la banqueta i només sortir minuts, però de moment és una solució que jo crec que pot ser molt, molt vàlida, no? En els partits més trebats, i que és un jugador que està demostrant que perfectament pot estar en dinàmica del primer equip.
0: Final del partit, del que obre la tercera, Racing Club 3, Elche 2. Me n'alegro molt, els càntabres primera victòria a la primera divisió després de tants i tants i tants anys absents. Javi i Lamine, que semblava moix, semblava, el veiem a la banqueta allà amb una cara no d'emprenyat per canvi, jo ho deia des del que vaig veure les imatges en el partit de la jornada 2, que en realitat era el primer, sinó que a mi em semblava que un Lamine que estava fumut amb ell mateix, vale? Amb el moment de joc que travessava. Convindrem que no va ser el més brillant de la selecció espanyola en el campionat del món, però ahir ja va semblar que ensenyava alguna coseta més, Javi.
2: Sí, ahir a la segona part vam veure ja un Lamine cada vegada més reconeixible. Evidentment, jo també vaig pensar com tu, que està emprenyat perquè no ha jugat bé. Després Flick ho va explicar també, va dir que tenia mal de cap. Bueno, sí, com sigui, jo crec que Lamine és un guanyador nat i sempre vol jugar bé, vol disputar els 90 minuts, i aquesta ambició és el que li fa gran, però necessita, evidentment, com tothom, estar en plena forma, i jo crec que a poc pues, està oblidant ja la lesió, perquè aquestes lesions musculars, que ell ja ho ha dit, era la primera lesió muscular important que tenia la seva carrera professional, i bueno, t'amoïna, perquè els jugadors saben que si recauen poden estar una bona temporada sense jugar. Jo crec que ara ja està oblidant tot això, i ben aviat veurem a un gran Lamine, ja, que a la segona part podia haver fet algun gol, donar un parell d'assistències claríssimes.
0: De totes maneres, jo li recomanaria a Lamine Yamal de tot cor, Rafa, que es traiés pressió. T'ho dic de debò, és un insultantment jove, porta 2 anys d'experiència amb l'edat joveníssima que té, i aquest estiu, torno a insistir, la trajectòria de la selecció li ha demostrat que també en el futbol el joc de l'equip és més important que la suma de les individualitats. I, de fet, el Barça comença amb 7 gols a favor i 0 en contra amb un Lamine irregular. Amb la qual cosa, escolta'm, no et carreguis de més pressió de la deguda. Juga pels companys, juga per l'equip, i si suques, fantàstic. I si no, l'equip guanya igual.
1: Sí, a mi també em va sorprendre molt l'actitud del primer partit, perquè no només, això que dius tu, no es va emprenyar pel canvi, jo el vaig viure molt seriós durant tot el partit. Fins i tot hi ha moments que Rafinha parla amb ell, que l'intenta animar, i a mi... Bueno, realment, a veure, si tenia mal de cap, doncs que no jugui, no? No sé, si un jugador no està en condicions, tampoc cal que estigui forçant.
0: Bueno, a vegades els entrenadors barren pa casa, ja m'entendràs.
1: Sí, per això, que no sembla una excusa, no? Digui, Sí. Per

0: Això que, sí, és veritat, és un jugador que és molt ambiciós, que vol ser sempre brillant en tots els partits, marcar gols, ser el referent, però, bueno, és, el que, és molt jove i es pot fer, amb aquesta pressió se li pot fer molt llarga la trajectòria, no? Perquè no pot sempre estar rendint al màxim nivell, no, és molt complicat, no? Per tant, les qualitats les té, tothom ho ha vist, és espectacular quan està bé, quan és capaç d'estar endollat en un partit i, per tant, jo crec que també aquesta temporada, aquesta variant ofensiva que té l'equip fa que no hagi de dependre totalment de Lamine, no? Això també li pot venir bé perquè, que dius tu, no? En un moment l'equip porta 7 gols i ell no ha marcat i, bueno, no hem vist el millor Lamine, millor el segon partit que el primer, però l'equip no depèn tant d'ell per poder treure els partits, això li ha de treure aquesta pressió. I jo crec que alliberat doncs podrem veure la millor versió de Lamine i sobretot si ja està totalment recuperat a nivell físic, doncs hem de veure aquesta la millor versió, perquè també havia escoltat que estava emprenyat perquè Valde podria marxar. I llavors, clar, si un jugador ha de canviar l'actitud i ha de baixar el rendiment perquè un amic seu marxa del club,
1: No, ho
0: doncs
1: crec.
0: això ja anem malament, eh? Perquè
1: No,
0: ja em
1: no
0: recordo
1: crec.
0: d'èpoques passades.
1: Sí, no crec. He escoltat l'opinió del Rafa, però m'agradaria la teva, Javi, d'aquest fenomen que ens ha pillat a tots, jo crec que podríem dir a tots, absolutament amb el pas canviat, que es diu Xavi Espart, i que, ostres, l'exhibició que està fent de polivalència, de gana i d'ambició i de nivell futbolístic, és espectacular, eh?
2: Sí, no, ningú s'ho veia venir, això,
1: Ningú,
2: eh? Només
1: ningú,
2: el
1: ningú.
2: Flick, només el Flick, el dia aquell que va dir que el va comparar a l'AM, no? I que vam dir, ostres, què diu aquest home, no? Doncs pues mira, ja ho tenim aquí, perquè fins i tot recordo l'última fase de la Lliga, crec que va ser titular un partit que no ho va fer massa bé.
1: Cert, de lateral dret.
2: Exacte, jo vaig quedar amb un mal sabor de boca, dic, ostres, pobre Xavi, no? No li ha sortit res i dic, ui, a veure si això afecta, no, la seva carrera, no? I hem vist tot el contrari, no? S'ha desenvolupat com un jugador total, recorda una mica el Sergi Roberto, no? Que podia jugar a totes les posicions, de lateral dret, lateral esquerre, pivot, interior, bueno, doncs això és el que fa el Xavi Espart, és un producte típic de la Masia, que ningú el destacava, no? Tots els insiders que cada setmana miren els equips del Barça, ningú parlava de Xavi Espart fa un parell d'anys, doncs mira el que dona la Masia. I bueno, és un gran descobriment i s'ha guanyat el dret de tenir fitxa del primer equip i de portar el dorsal 12.
1: Sí, senyor. I els minuts que li donguin, se'ls ha guanyat també, segur. Aviam, capítol... Ja no sé quants anem. Del col·laborat de Julián Álvarez. L'última, ja l'heu escoltat, del Hugo Condés, que ha anat a entrenar per la tarda, en solitari. Però ni aquest matí, ni abans d'ahir, ni ahir, ni abans d'ahir, amb el grup, perquè estava indisposto. Que és com dir que tenia mal de cap. A lo millor estava indisposto perquè tenia mal de cap. Bé, a saber. El cas és que ahir vam escoltar, després del sorteig de la Champions, que us demanaré parer, per suposat, dels emparellaments, ahir vam escoltar el CEO de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, però vull que recordem les seves paraules en resposta a aquella aparició als mitjans del Club de la Porta dient que presentamos una oferta i que si l'Atlético quiere, pues a nosotros nos interesaría el jugador, ¿sabe?
3: Sí, lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Soy el máximo responsable de la gestión del club como consejo delegado, tengo el soporte, el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo a nivel de accionistas, a nivel de directores. Y la única decisión segura y firme es que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Y llevo 30 y tantos años en fútbol, es mi palabra, que es de las pocas cosas que tengo. Estando yo como club delegado, el jugador no va a ser transferido al Fútbol Club Barcelona con total seguridad.
1: Doncs ja has escoltat, repugnante, falta d'ètica, transparència.

0: violencia y lleno de falsedad del proceder azulgrana. Comentari de text, Rafa.
1: Estic flipant, la veritat. Estic flipant perquè més transparents que...

0: en aquesta pugna, no? Com va entrar en aquell moment que va dir que oferia 150 milions i li van dir el mateix. Que...
1: El Madrid ja, ja no sabrien fotre'l. Diu, Mandé, Mbappé, Vinícius, ja no sabríem. Espí, ja no,
0: sí, sí,
1: no
0: aquesta, la jugada del Madrid va ser molt clara, va ser per encarir la possibilitat de que marxés al Barça, això està claríssim, no? Però no sé, no acabo d'entendre aquesta obstinació, no? d'anar contra el Barça, com dos equips que normalment, bueno, sempre han tingut aquest punt en comú, no? d'anar en contra del Real Madrid, i que històricament hi ha hagut operacions, no? Només per traspàs de Suárez, de Villa, el favor que li van fer de pagar-li a Griezmann, no sé, 120 milions, no? 20 milions més cars perquè es va repensar una temporada, a la segona va dir que sí, va costar 20 milions més encara el fet que el van tenir quan va tornar amb aquesta opció que tenia el Barça, que no el van fer jugar per no haver de pagar, o sigui, aquest home no pot donar lliçons de res, perquè l'Atlètic de Madrid, quan li interessa un jugador, fa el mateix, parla amb el jugador i després parla amb el club, però és que això ho fan tots els clubs, llavors desgasta les vestidures perquè el Barça ha intentat parlar amb el jugador i clar, és que si tu no tens l'okay del jugador, saps que vol venir al teu equip, no fas cap oferta. Per tant, jo no sé en quin món viu aquest home, però m'he quedat amb aquesta frase: mentre jo sigui el CEO del club, no anirà al Barça. Doncs potser aquest senyor haurà de deixar ser del CEO, perquè jo estic convençut que potser ara no, però Julián Álvarez acabarà jugant al Barça.
1: El Consell d'Administració de l'Atlético de Madrid va fer un comunicat oficial a la pàgina web del club donant total suport a la decisió dels dirigents de no traslladar Julián al Futbol Club Barcelona. És a dir, que no és una postura únicament del Gilmarín. Com ho veus tu, Javi?
2: Jo també flipo. Però molt. O sigui, a veure, com pot parlar Gilmarín d'algú repugnant? Li recordo Los Ángeles de San Rafael.
1: Ah, pensava anar a dir Los Ángeles de Charlie. Dic, home, repugnants no, que eren guapíssimes. Hasta el Bosley era guapo.
2: Sí, però escolta'm, com pot parlar d'algú repugnant? El seu passat, el de la seva família... pues tenim aquest dramàtic succés, no? Que van morir tanta gent. Com pot parlar de falta d'ètica un senyor que s'ha apropiat i està condemnat, va estar condemnat per estafa un any i mig per apropiar-se indegudament del club? Com pot dir que el Barça no té ètica, que no té professionalitat? Bueno, és que em sembla un acudit de mal gust. Seria de recordar quan el Griezmann no passava de jugar no sé quants minuts perquè si no tenien que pagar més al Barça. Per favor, quines lliçons es creu que pot donar al Gilmarín? Jo no sé el que passa, no sé el que passa, però el Barça millor que no fitxi a clubs espanyols, perquè cada estiu tenim la mateixa història. Ja va començar amb el Koundé, us en recordeu com es va posar el Sevilla, amb el Nico Williams, l'Atleti de Bilbao, i ara l'Atlético de Madrid. Bueno, doncs escolta'm, doncs anem a Anglaterra, mirem el Newcastle, no hi ha hagut cap problema, ningú s'ha assabentat, de la nit al dia el Barça fitxa a Gordon, cap problema, i el mateix.
1: A mi el que sí que no em sembla bé és aquesta mena de flaire, que no trobava la paraula, de víctima que se li està posant al damunt en el jugador. Des del meu punt de vista, cadascú tenim un nas. Julián Álvarez no és cap víctima, Julián Álvarez va firmar un contracte que el lliga fins al 2030 amb l'Atlético de Madrid sense que ningú li posés cap pistola a la sien, ni una. I, per tant, Julián, si té somnis i es poden complir, fantàstic. Però si no, es deu a la disciplina de l'empresa per la qual té un contracte firmat. Ho dic perquè moltes vegades ens deixem endur a barralló de no, los jugadores juegan donde quieren. No, aviam, los jugadores, els bombers, els periodistes i els metges treballen allà on les empreses tenen un vincle contractual amb ells signat. I si després poden progressar, doncs fantàstic. Però si no, a currar. No sé si penseu, faltaria més, si no esteu d'acord m'ho dieu, però no sé si penseu com jo. És que al final els contractes no serveixen per res, i no pot ser això a la vida. Perquè un dia firmaré un contracte de venda d'un cotxe entre el Javi i jo, i després li diré, no, el contracte no te lo compro. Però ja no te pago. No, ja no te pago. Home, noi, no?

0: Jo estic d'acord, eh? Amb
1: Sí.
0: això estic d'acord amb tu. Perdona, Rafa, amb el Barça ha passat, el Barça no va voler traspassar Neymar, si no me pagues la clàusula PSG, no te, ja està. Burofans de Messi, tu et quedes i no te'n vas. Aquí els clubs tenen que fer valdre els seus drets.
2: Una altra ara, cosa, perdona la interrupció, Javi, una altra cosa seria si en lloc de decidir ell unilateralment entrenar-se en solitari, com ha fet aquesta tarda, fos l'Atlético de Madrid el que li digués, ah sí, con el Barça, a la grada, chato, y a entrenarte aparte y por la noche y no tengas ningún contacto con el resto de compañeros. Pero es que el Atlético de Madrid capa a Julián Álvarez, ha fet tot lo contrari. Contamos con él, es un jugador importantísimo, le estamos arropando, no solo al Cholo, també al propi Gil Marín en el dia d'ahir, també als companys del jugador. O sigui, amb ell no li està fent bullying ni el Tato. Per tant, aquesta flaire que es treu l'origen aquí, jo no la veig, Rafa. O Javi, que t'havia interromput.
0: No. Jo ja el que volia dir era això. Un altre tema, aquí estem d'acord, un altre tema és la via de aquestes clàusules que es posen al futbol, que hi ha la possibilitat de rescindir unilateralment per considerar-les abusives, que és l'única via que li pot quedar al Julián.
2: El 1006,
0: en aquest cas. I després doncs, ja depèn del jutge de la quantitat que fixi en concepte d'administració, que això, bueno, segons explica el president de la FENAF, el Miguel Galán, pues podria no passar dels 100 milions. Ara, també pot estar en mans del jutge, però lo normal és no et bases ni en el preu de mercat de Transfer Market ni res. És un barem que s'ha de fer amb el sou del Julián, multiplicar-ho per, no sé si va dir 5 o 6 vegades, més un perjudici per l'Atlético de Madrid, i d'aquí surten això, de 80 a 100 quilos, que és el que un jutge normalment dictaminaria segons el Miguel Galán. Ara, també et pot dir que paguis 300 i llavors aquí el problema el tindria el Barça.
2: Correcte. Correcte. Què en penses tu d'això de la victimització del Julián, i després anem amb la Champions, Rafa?
3: No, és obvi que els jugadors en tenen un punt de capritxosos, no? Que arriben a un club, es besen l'escut, diuen que és el somni de la seva vida, i després de 2 o 3 temporades tenen algun problema. Jo crec que en aquest cas hi ha una manca de feeling amb el Simeone, i el jugador doncs diu, vull marxar, i llavors el club, òbviament, està en
2: quan,
3: el seu
2: quan
3: dret.
2: Va fitxar no tenia manca de feeling amb el Simeone, quan va fitxar l'Atlético Madrid...
3: Per això... Clar.
2: Porta 12 anys Simeone a l'Atlético de Madrid, ja sabia, Julián, qui era l'entrenador de l'Atlético de Madrid.
3: Tu sabies on anaves, quin és l'estil de joc d'aquest equip, què és el que aquest entrenador demanarà, i per tant, quan un pren decisions, òbviament, ha d'assumir les seves conseqüències, però arribat en aquest punt en què el jugador expressa la seva voluntat de marxar pel que sigui, perquè hagi passat en aquest vestidor, perquè no tingui aquest fill amb l'entrenador, perquè s'hagi barallat amb un company, no sé, el que sigui. El que em sorprèn és aquesta actitud del club de boicotejar que sigui qualsevol lloc que te'n vagis, però que el Barça no. Per tant, alguna cosa que se'ns escapa ha passat molt greu, no? Per tant, jo crec que bueno, que al final, doncs, després d'estar 3 dies sense presentar-se als entrenaments i que ha entrenat en solitari, doncs jo no descarto que finalment opti per la via aquesta judicial, no? De demanar, doncs, aquesta nul·litat de la clàusula o el que sigui, perquè jo, a mi se'm fa molt estrany tornar a veure a Julián Álvarez amb la dinàmica...
2: Coses més rares veurem, que Griezmann semblava que no podria tornar a vestir de
3: sí.
2: vermell i blanc i va tornar-hi.
0: Sí.
2: Vinga, que ens queden 3 minutets de recta final i vull el vostre parer, sobretot a tu, Javi, que ets un malalt de futbol internacional. City a casa, PSG fora, Aston Villa a casa, Lisboa amb l'Sporting, Feyenoord a casa, Galatasaray fora, Como a casa i el Sabà de Bakú allà a Uzbekistan, Azerbaijan. Com ho veus tu, Javi? Champions.
0: Home, no és un sorteig fàcil, però vamos, jo crec que el Barça estarà entre els 8 primers. Està bé, m'agrada la petita revanxa amb el PSG. Jo crec que aquests partits ens marcaran una mica on està el Barça de veritat, contra el PSG, contra el City, i els desplaçaments no seran fàcils, perquè

0: L'Sporting a casa és un rival complicat. El Galatasaray, bueno, amb els seus també és un viatge complicat, i més ara que acaben de fitxar el Leao, ja tenen l'Osimhen, està Gundogan també allà, però bueno, pràcticament ja no és titular. Bueno, en definitiva ens divertirem. A mi m'agrada molt aquest nou format de la Champions, i insisteixo que crec que el Barça ha d'acabar entre els 8 primers, fàcil.
1: Minutet i mig pel Rafa, què et sembla?
2: Jo coincideixo també, m'agrada aquest format, m'agrada que hi hagi partits ja interessants a la primera fase i jo personalment crec que és millor trobar-se amb el PSG en aquesta lligueta primera, que ja hem vist a les últimes dues temporades que no ha entrat mai en el top 8, que no trobar tal després a una eliminatòria a vuitens o quarts, no? Per tant, jo crec que és atractiu jugar a París i, bueno, això serà entretingut i el Barça amb totes les opcions de quedar entre els primers, la veritat.
1: I a més, com dèiem ahir, amb tres entrenadors espanyols, eh? Si arriba a aguantar el Pep un any més, haguessin sigut quatre, hagués sigut un Guardiola, Luis Enrique, Cesc, Unai, de lo més atractiu, però bueno, el Pep ja no hi és a Can City. I el Maresca, oi, Javi, ho he dit bé, el Maresca, no?
0: Sí, Maresca, Enzo Maresca.
1: Maresca, de Marisco. Doncs, nois, comentarem l'actualitat del món del futbol cada vegada que vosaltres vulgueu en aquesta 23a temporada del programa. Javi, com
0: Buah,
1: passa el tiempo, és
0: buah.
1: una cosa
0: Bueno,
1: tremenda, ¿eh?
0: bueno, bueno,
1: Y
0: bueno.
1: tú también, el otro día me decía no sé quién que llevaba 17, Valle me lo dijo, 17 temporadas
0: 17.
1: de contertulio aquí. Tú debes andar por
0: Pues
1: ahí,
0: por
1: ¿eh?
0: ahí. Por ahí, por ahí, por ahí. Sí,
1: Por
0: sí,
1: ahí,
0: sí,
1: por ahí.
0: sí.
1: Rafa, no et
0: Sí,
1: queda ni nada, perquè penso arribar fins a
2: ja
1: les 54 o les 55, o sigui que a mi no me echa,
2: allà
1: vamos.
2: estarem.
1: Vamos,
2: Si arribem, allà, compta amb mi.
1: ni el 1006. Rafa Jiménez Baca, Panenka, Javi Rodríguez Marzo, columnista del Diari Esport. A tots dos, gràcies, amics. Això és casa vostra. Una abraçada ben gran. Fins la propera.
2: Vinga,
0: A
2: bona
0: tu una
2: nit.
0: abraçada.
1: Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
4: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 24, i sí, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, d'entrada que ens deixa aquest divendres 28 d'agost al marge del futbol, José Agustín Gómez.
2: Tenim esport en directe perquè a aquestes alçades de les pretemporades en els diversos esports s'estan jugant competicions com les Copes Catalunya. En aquest cas tenim la Copa Catalunya de Futbol Sala que s'està disputant des d'avui al pavelló 9 de Santa Coloma. A la segona semifinal, que s'està jugant des de les 8:05, el Futbol Club Barcelona està guanyant per 3-0 al Sala 5 Martorell quan resten 5:56 pel final del primer període. A la primera semifinal, el Cap Gas Santa Coloma, equip local, ha golejat el l'Inco Esportiu Rubí Futsal per 7-1. I molt bones notícies ens arriben des dels Països Baixos, perquè el Mundial d'Hockey Herba, que s'està jugant en aquest país i Bèlgica, la selecció espanyola ha aconseguit ficar-se a la gran final que es disputarà el proper diumenge a partir de 4:45. El combinat espanyol ha guanyat a Països Baixos per 4-3, desfer-se d'un campió olímpic. I un campió mundial no és fàcil, però els nostres ho han aconseguit. Un dels protagonistes, amb 3 ha estat José Basterra.
3: Bueno, la verdad que el partido soñado, vamos, creo que no había una forma mejor de, bueno, de que transcurriese el partido, que nos hemos puesto 4-1 contra Holanda en Holanda, obviamente ellos van a apretar al final y es normal que tengamos ahí, pues que suframos al final, pero bueno, increíble todo, la verdad, y súper felices.
4: Finalistas de la Copa del Mundo, ¿a qué suena?

0: company amic de Dazón i pal de paller del millor podcast que trobareu arreu online. Us el recomano de debò sobre futbol americà, ara que està a punt de començar la temporada, i que es diu El Capologist. Està plegat de cracs i un d'ells és el nostre Santi Tomàs. I Santi, bona setmana por delante. Cuídate.
1: Igualmente, cuídate.
2: Uno de los falsos mitos sobre los incendios es que muchos son provocados para construir. La ley impide cambiar el uso forestal del suelo quemado durante 30 años. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos. Juntos, administraciones y ciudadanos.
3: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
4: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna, que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
4: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Estats Units avui compensa.
5: Estats Units.
6: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
5: Ah, mira.
6: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
5: No és molt dels Estats Units, no?
6: No és dels Estats Units.
5: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
4: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
7: En El Corte Inglés, ahora más descuentos. En menaje, decoración y muebles. O ropa de cama, mesa y baño. Solo del 24 al 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, FCSA, y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
4: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. A la brúixola de Radio Estadio, els quatre gats. José Agustín Gómez.
8: El seu llibre titulat Sobre la fotografia, l'escriptora Susan Sontag escrivia: fotografia és essencialment un acte de no intervencionisme. Col·leccionar fotografies és col·leccionar el món. El nostre protagonista d'aquesta nit arriba d'hora a l'escenari on es celebrarà el aconteixement esportiu que li toca cobrir aquell dia. Contempla les condicions meteorològiques quan és a l'aire lliure per comprovar si la llum serà prou bona. Busca un lloc on es podria situar per tenir la millor visió i d'aquesta manera captar les millors imatges, encara que no sempre pot elegir la posició que més li agradaria. La càmera es va convertir en la seva eina de treball gràcies a la influència del seu tiet Antonio. La seva passió pel Barça va ser ja cosa del seu pare. A l'inici del seu llibre diu: ser fotògraf s'ha convertit en la meva passió i també en una forma de vida. No sé exactament quan vaig començar a ser-ho, però després de passar la cinquantena he sentit la necessitat de parar i reflexionar. Manel Montilla, fotoperiodista i amic, bona nit.
9: Bona nit.
8: Per què volies reflexionar?
9: Bueno, pues perquè som molts anys de feina i sempre expliques coses de la teva feina, la gent et pregunta, la gent et diu, i tenia ganes de poder explicar-ho perquè la gent vegi com és la meva feina, perquè molta gent la desconeix, i també explicar anècdotes, vivències, també per reflexionar sobre com està la professió, com està el fotoperiodisme i en quin moment estem. I tot això em servia d'excusa per fer-li un homenatge al meu pare, que així ha estat.
8: Hi ha moltes fotografies al llibre de la teva trajectòria, fotografies íntimes, fotografies professionals. Hi ha molt test, també. No oblidem que tu ets professor, vas estudiar magisteri,
9: sí,
8: encara que no hagis exercit com a tal, i vas estudiar després periodisme.
9: Sí, senyor.
8: Primer de tot, quan deixa de ser fotògraf per convertir-se en fotoperiodista, Manel Montilla?
9: Jo crec que des del principi ja ets un fotoperiodista, encara que no ho sàpigues, perquè des de que comences a fer fotografies cobrant-les, és a dir, que treballes per un mitjà que et pagarà per fer aquelles fotografies, ja estàs fent de fotoperiodista, diguem.

0: Sí, no? I jo crec que des del principi ets fotoperiodista. El que passa és que amb el temps, però aquesta paraula s'ha conegut més, s'ha fet més viral. Moltes vegades s'ha relacionat fotoperiodisme amb els fotògrafs que van a cobrir aconteixements bèl·lics i coses molt, molt transcendents al món, però un fotoperiodista és aquell que porta una càmera i que fa fotos perquè després il·lustrin les notícies. Per això es diu fotoperiodisme, no?
1: I
0: Perquè...
1: perquè una foto és una història.
0: Exacte, i perquè és una història que tu quan vas a un partit cantes un gol i jo el retrato, i un altre l'escriu. Pues són diverses maneres de reflectar o de donar la notícia, una gràficament, l'altra per escrit i l'altra amb la veu.
1: Deixes molt clar que la teva arribada a aquest món va ser gràcies al teu tiet Antonio.
0: Sí, perquè quan jo era petit el meu tiet era aficionat a la fotografia, revelava fotografies, feia pel·lícules de Super 8 i jo vaig veure que hi havia una cosa que feies una màquina que feies fotografies, sortia un negatiu, el revelaves, feies còpies i jo ho feia amb ell i dic al llibre que és algo així com Cinema Paradiso, no? Que el nen aquell que va amb aquell senyor a darrere d'una càmera, pues jo anava amb ell a casa seva i revelava fotografies, les positivava. I allò em va cridar l'atenció. I va morir molt jove, va morir amb 30 anys, i jo vaig heredar la seva càmera de fotos, i des d'aquell dia que vaig agafar aquella càmera, pues ja no m'he desempallegat d'ella.
1: Què va arribar abans a la teva vida, la càmera o el Barça?
0: Primera càmera, jo crec. Sí, primera càmera, però jo crec que en aquella època ja el meu pare ja em deuria portar al Camp Nou, perquè jo sóc soci des del 79, i el meu pare em deuria portar des del 77, 75, 76, 77, que jo tenia 4, 5, 6 anys, em portava, perquè en aquella època podies agafar el nen, portar-lo a sobre i entrava gratis, no? I el meu pare era
1: Això que
0: soci.
1: va desaparèixer amb Sandro Rosell com a
0: Sí, no
1: president.
0: sé quan va desaparèixer, però jo recordo, jo explico al llibre, jo recordo anar amb el meu pare i entrar i posar-me la seva faldilla o la faldilla del Serrat,
1: Que
0: segons
1: aquesta
0: va.
1: és una de les
0: Sí,
1: anècdotes que tu no te'n recordes.
0: no, jo no ho recordo, però el meu pare sempre m'ho deia, que allà, les primeres vegades que jo vaig anar al Camp Nou, el meu pare seia a tribuna, a localitats de tribuna, a la primera graderia. I en aquell lloc jo recordo que sempre es ficaven els jugadors que no jugaven, familiars, és com ara, darrere de les banquetes, però una mica més amunt. I bueno, doncs un d'aquests famosos seria el Serrat, i el meu pare em deia, quan eras pequeño, yo te puse la falda de Serrat para ver el partido, perquè imagina't un nen petit que li importava a tot menys el futbol, no?
1: I s'ho has pogut comentar alguna vegada a Serrat?
0: Crec que sí, una vegada li vaig fer una entrevista amb Xavier Casinos, que feia un especial d'il·lustres per Mundo Deportivo, i li van fer una entrevista, i crec que li vaig comentar, i a més li vaig demanar que fes un vídeo pels meus pares, dient-los una salutació, que els hi va fer molta il·lusió. Però sí, crec que li vaig recordar, sí.
1: Bueno, són els inicis d'un nen que va al camp. Un nen que ja comença a veure en la fotografia alguna cosa més que una distracció. I és començar a buscar-te la vida dintre d'aquest món de la fotografia, poc a poc, poc a poc, sempre començant amb col·laboracions, alguna vegada cagant-la, arribant
0: Sí,
1: sense res,
0: sí.
1: que això suposa una frustració perquè, ho expliques també, quan tu comences a col·laborar amb Mundo Deportivo,
0: Sí.
1: alguna vegada et van dir no tornis més.
0: Sí, això passava, perquè jo vaig començar amb 20 anys, tenia 20 anys quan vaig començar a col·laborar al diari, i de sobte en aquella feina que vas i entres al carrer Tallers, on estava la redacció del Mundo Deportivo, pues entres com a col·laborador, i si un dia la cagaves, pues el jefe no li feia gràcia i et deia, pues demà no tornis, no? Perquè no ho havies fet bé, pues estar de col·laborador en aquella època i en tan jove és com estar a prova, no?
1: Quants anys tenies?
0: 20, l'any 91. I llavors estàs com... Entres a un lloc on la redacció per tu és ple de gent gran, que són gent molt important i que tu no ets ningú, ets l'últim mindundi que arriba a la redacció. Llavors, pues, hi havia alguns jefes que no tenien sensibilitat, altres que he tingut, la majoria sí, tots sí, però hi havia altres pues, que no, bueno, no consideraven que a lo millor fallaves un dia i et deien, pues, literalment, està entrecomillat el llibre, ni demà no tornis, no? Perquè no servies. Llavors et frustraves i deies, pues, això no serà per mi, però bueno, et tornaven a trucar i ho tornaves a fer bé. I així, caigudes i aixecades, doncs, he durat 30 anys.
1: I quan notes que pots guanyar-te la vida amb això?
0: No, des del principi. Des del
1: ho tenies principi. Clar que això hauria de ser el teu món?
0: Jo quan anava, ho explico al llibre, quan anava al Camp Nou, veia els fotògrafs que estaven allà sentats a terra, perquè no hi havia les valles com ara, i els fotògrafs estaven sentats amb el cul a terra, amb una almohadilla que tenien.
1: D'aquelles que després es llançaven al camp, des de la galeria.
0: No, aquelles
1: almohadilles... No eren la mateixa?
0: No, aquelles... aquelles almohadilles hi havia a l'entrar al camp et donaven una com a fotògraf.
1: Val, aquelles que eren com d'un color marró.
0: Sí, eren granates. Granates
1: marró,
0: i blanques.
1: Granates.
0: Granate i blanca era. Val. Llavors cada fotògraf tenia el seu nom. Jo no tenia nom, jo agafava la que quedava lliure, perquè tots els fotògrafs il·lustres d'aquella època tenien el seu nom escrit amb retolador al llom de la...
1: Sí, sí, Seguí, Omedes,
0: Cotrina, Campanyà... Tots tenien Ignasi Paredes, tots tenien ficat el seu nom, no? I jo no tenia nom, jo agafava la que podia. Però això va ser quan vaig començar. Però abans que jo arribés a començar això, jo els veia ja sentats. I jo, com ja m'agradava fer fotos, pues jo pensava, ostres, jo vull ser un d'aquests, no? A mi m'agradaria un dia ser un d'aquests. I tenia una botiga de fotografia a prop de casa dels meus pares, on el fotògraf que regentava aquella botiga era un d'ells. Que anava a aquell camp, no?
1: Manel Mora,
0: sí senyor. Sí. I anava allà, no? I llavors jo sempre anava a la seva botiga i li deia...
1: Jo me'n recordo d'aquella botiga.
0: Sí,
1: al carrer Fabri Puig.
0: Sí. I jo li deia, com puc anar amb tu al camp? Jo m'agradaria anar amb tu al camp, no? Oh, això és molt difícil, Manel, això és molt difícil. I bueno, vaig tenir la sort que vaig tenir un contacte que em va ajudar a presentar-me al Mundo Deportivo i mica en mica va ser molt lent el camí fins d'arribar a entrar al Camp Nou. Perquè clar, has de passar a ser col·laborador, que et diguin que no tornis, que la caguis, que comencis a fer partits... Bueno, el meu primer partit va ser un Sant Andreu Benidorm.
1: Tens la foto?
0: Sí, la guardo amb carinyo perquè... I bueno, i el que deia abans, no? Llavors pues, jo volia ser un d'aquells. I recordo els principis que el meu pare em portava... Jo no tenia cotxe, o si tenia, no sé, no me'n recordo, però el meu pare els diumenges em portava... Si havia de fer... Jo recordo els diumenges... que això fins fa uns anys encara ho hem fer tres partits de regional a les 12. I havies d'anar a tres camps diferents. El millor era el camp de l'Europa, el camp del Santa Coloma de Gramenet i el camp del Sant Boi. Llavors el meu pare m'ajudava, venia amb el cotxe amb mi, em deixava a la porta del camp, entrava, feia unes quantes fotos, sortia, anava a un altre camp, em portava i així no hi havia d'aparcar. Però això va ser molt al principi, després ja em vaig espavilar jo. No?
1: Vas ser molt autodidacta o vas tenir mestres que et van ensenyar?
0: Bueno, des del principi, evidentment que és autodidacta. El que passa és que quan jo descobreixo que jo vull que sigui la meva professió, vaig anar a cursar estudis al Institut d'Estudis de Fotografia de Catalunya, que està al Comte d'Urgell. Mm-hmm. Vaig estar un parell d'anys allà, no vaig acabar aquella carrera, com li vulguis dir, perquè no mai hi ha hagut una diplomatura de fotografia pròpiament dita, ni ja tampoc. I vaig seguir estudiant per lliure i la meva escola més gran ha sigut al carrer, evidentment.
1: I què has après? Quina és la virtut que ha de tenir un fotògraf esportiu? Tu has fet altres coses, que de seguida comentarem, però tu sobretot fas esportiu.
0: Jo crec que el més important és l'experiència, perquè a base de el que dèiem abans, a base de caure i aixecar-te i... saber en què t'has equivocat i com ho has de fer per millorar-ho, això ho continuo fent avui dia. Avui dia segueixo aquesta mateixa regla, vull dir, me segueixo equivocant i segueixo rectificant, perquè no és una feina perfecta, ni ho era analògicament ni ara ho és digitalment. Llavors, jo crec que la millor experiència és ensenyament és l'experiència.
1: Ha de ser intuïtiu, t'has d'avançar el que farà l'esportista per captar el moment precís?
0: Sí, el que passa és que és veritat que t'has d'avançar, però com en tot, amb el temps, amb el que acabo de dir de l'experiència, te n'adones que et surt sense adonar-te compte. O sigui, t'avances, però és el teu cap que va més ràpid que el teu dit i que el teu ull. Llavors, dispares i saps què passarà allò. I altres vegades doncs, és també l'experiència de saber-te col·locar... Però sempre hi ha un factor de sort que no ho deixarem mai. La nostra feina no és matemàtica, la nostra feina és estar en el moment oportú, al lloc oportú, i quan aquell moment passa, tu estàs preparat per immortalitzant.
1: Sí, perquè en un camp de futbol, si tu estàs darrere una porteria, els gols són a l'altra,
0: sí.
1: Poc marge tens.
0: Jo estic a l'esquerra del porter o a la dreta del porter i el davanter, per fer la

0: entre cometes, la foto més maca del partit, que no, dic entre cometes perquè no és sempre la més maca, que és l'alegria del jugador quan marca el gol, pues, tu estàs a l'esquerra i se'n va cap a la dreta, o estàs a la dreta i se'n va cap a l'esquerra. Això és una sort que no, no pots... Normalment diuen que van més cap a la, part de, a la banda de les banquetes, i molts companys meus i molts fotògrafs tendim a dir que el millor lloc és estar a la banda de banquetes, no? Però jo sóc bastant reaci, això no, no... Crec que és sort.
1: Algun esportista que sigui més plàstic a l'hora de fer-li una fotografia, o alguna modalitat esportiva per sobre de la resta?
0: Sí, vull dir, tots són bons i dolents, perquè hi han hagut de molt bons i de molt dolents, però és sempre... Depèn del moment. A lo millor una plantilla del Barça hi ha jugadors que són molt plàstics i et fan celebracions molt maques de tota la vida, i altres que no. I després d'altres esports, sí que és veritat, l'única diferència que he trobat, i ho explico al llibre també, és que quan fas fotografies a esportistes que no són futbolistes, en la categoria del retrat, no amb l'acció, són més propers, més simpàtics, vull dir-li simpàtics, digue-li el que vulguis, però són gent que no està tan matxacada pels mitjans com els futbolistes, que tenen moltíssim més compromisos, moltíssimes més entrevistes, i en canvi vas a un atleta que, per molt important que sigui, que participa en uns Jocs Olímpics i que li fan fotos cada 4 anys, llavors... quan vas a fer-li un reportatge, t'atén molt millor que no un futbolista. Però no és, el que estic dient no és general. Pots trobar un esportista olímpic que no sigui molt simpàtic i que no t'ajudi a fer les fotos, i després trobar-te un futbolista que és encantador i meravellós, no? Per què ho dic, això? Pues perquè si la persona és propícia a les fotografies i t'ajuda, a mi em surten millor les fotos. Perquè... pots col·locar-lo on vulguis, pots, no sé, pots abusar una mica de la seva confiança i el col·loques en un lloc o el que sigui que et dona una foto bona. I en canvi hi ha d'altres que es fiquen, fas la foto i et diuen prou. Llavors ja la fotografia acostuma a ser més dolenta.
1: El fotògraf busca sempre la fotografia de portada?
0: El fotoperiodista... És que saps què passa? Que no és que busquis la fotografia de portada, però si tu aspires a fer la fotografia de portada... voldrà dir que t'estàs esforçant i les teves fotos sortiran millor, però hi ha un component de sort, com diguéssim, el que hem dit abans, que igual no la tens. I després hi ha l'altre, que és saber llegir el que està passant. En qualsevol esport, jo perquè faig més futbol, però saber el que està passant en aquell moment, periodísticament parlant, doncs et prepara per fer una bona fotografia. M'invento. En un partit de bàsquet, que saps com va el resultat, que saps què passarà, què pot passar... Si estàs pendent de l'última canasta, perquè l'última canasta pot ser la notícia del partit, pues t'has d'espavilar i concentrar-te per tenir el millor lloc o la millor perspectiva per poder fer aquella foto. Però el que t'he dit abans, pots estar super preparat per fer aquella fotografia, però en el moment de disparar, un altre jugador passa pel mig i es fica al mig, o a l'àrbitre. És que et passa molt sovint, que l'àrbitre està davant teu. I se'n va no res la foto.
1: Ha canviat molt des que vas començar fins avui el món del fotoperiodisme, les tecnologies. Abans es revelaven les fotografies al mateix escenari del partit moltes vegades, per exemple al Camp Nou o a Sarrià, o havies d'anar de pressa o enviar-les amb un taxi o una motocicleta a la redacció perquè es poguessin revelar. Ara tot es fa ja amb l'ordinador, des del joc. També hi ha molt intrusisme dintre de la professió. Com ha evolucionat, per millor i per pitjor?
0: Per millor és perquè les càmeres són més ràpides, tens la fotografia i la pots veure a la pantalla, perquè la pots enviar des del mòbil o des de l'ordinador, des de la càmera, la pots passar al mòbil, del mòbil la pots passar, i tot és més ràpid. I dispares moltes més fotografies, el que llavors a l'error pot ser menor, ¿vale? És un avantatge. Però la màgia de la fotografia i el tenir l'exclusivitat de poder fer la imatge, això s'ha perdut. És a dir, que si jo estic en qualsevol aconteixement, sigui on sigui, i sigui del tarannà que sigui, una roda de premsa, qualsevol acte que no sigui un partit de futbol, evidentment, no? Perquè tu amb un mòbil no pots fer fotografies del partit de futbol. Però qualsevol acte, si tu tens un mòbil de mitja gamma alta, tu pots disparar aquella foto i enviar-la a qualsevol redacció i a qualsevol lloc en qualsevol moment. I què passa? Que les redaccions moltes vegades, o els mitjans, digitals també, no valoren si la fotografia és bona o dolenta, és que tenen una fotografia d'allò. Llavors, jo abans tenia aquesta exclusivitat. Si no m'enviaven a mi i jo feia i enviava la foto al diari, no hi havia manera de que el diari tingués una foto, sigui d'un partit, sigui d'una roda de premsa, sigui de lo que sigui. Per què? Perquè havies de fer una fotografia, revelar el negatiu i fer una còpia, o escanejar-la amb el seu defecte, que també es podien escanejar els negatius perquè apareixen a la pantalla. Però ara no. Ara jo no tinc aquesta exclusivitat. És com si els forners haguessin de tancar els forns de pa perquè el pa ja no el venen, el regalen pel carrer. I això és un problema per la meva feina.
1: Que no sé si té solució.
0: La solució que té és que nosaltres ens esforcem més, que fem fotos no vulgars, sinó, no vulgars, vull dir, fotos que no es
1: qualitat.
0: Poden fer, exacte, que no es puguin fer amb un mòbil. Que et donis un to.
1: Perquè una càmera té un preu.
0: Exacte. Llavors, bueno, no sé, els mòbils d'avui dia ja són tan cars com les càmeres. Però vull dir que tu et donis una cosa personal que distingeixi la teva foto, no està feta amb un mòbil, m'entens? Inclús, bueno, jo sempre dic, no? No és el, no són les fletxes, és l'indi, no?
1: Gràcies, Manel. Bona
0: Moltes
1: nit.
0: Moltes gràcies, bona nit. Ganar es el derbi, es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro Sextet será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es.
2: Abans de tancar, ¿qué tendremos hoy en el Radio Estadio Noche 11 y media aquí en Onda Cero Radio? Alberto Fernández Tocayo, presentador, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a abordar mucho tema Julián Álvarez. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, hoy en Radio Estadio Noche, la visión y el pulso de la actualidad del Atlético de Madrid, también del FC Barcelona, también del Real Madrid. De hecho, vamos a ir hasta Málaga para hablar con Quique Pérez, el director general del club malaguista, sabiendo cómo se está respirando ilusión en la Rosaleda en su temporada de regreso a Primera División y antes de visitar el Estadio Santiago Bernabéu, nada menos este próximo domingo. Estaremos con el inicio de esta jornada número 3 en Primera, en Santander, en Vitoria, también en las previas de los partidos de mañana, y vamos a tener un foco puesto en las motos, en el circuito de Motorland. Es fin de semana de Gran Premio de Aragón, vamos a hablar con el piloto de Moto2, Iván Ortolá, y nos acercaremos, por supuesto, a conocer cómo es la etapa de hoy en la Vuelta a España y lo que nos espera mañana después de cumplir esta primera semana. Y acabaremos en Nueva York con el US Open y mucho tenis pendientes de Carlitos Alcaraz.
2: Pues nosaltres ho deixarem aquí per avui. Dilluns sonarà la nova brújula amb la nova directora Marta García Aller en aquesta sintonia. Així que tindreu el Barça Rayo, per suposat, des de 2 de 9 a través del Radio Estadio, però a la web i la app d'Onda Cero. Nosaltres tornarem, doncs, dimarts, i ho farem amb una nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara la brúixola amb José Miguel Azpiroz. Que tingueu molt bon cap de setmana i cuideu-vos molt.

0: Onda Cero Cataluña. Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. Ja sabeu, durant estiu escoltem el millor de la temporada mentre anem agafant idees, situacions i experiència per poder comentar i explicar-vos i recomanar-vos a partir de setembre. Durant l'estiu, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, fins a les 6, comencem.

0: setmana més tenim moltes ganes de que ens facin propostes de tot tipus. Ja sabeu, aquí al llarg de la setmana intentem que sigui el més variat possible, però ens agrada començar per la ficció de sèries, perquè és una ficció que ens acompanya, que és allò que dius, va, veurem un capitolet més, eh? I així vas avançant, tot i que això, cada cop són menys capítols o són més pel·lícules llargues, ja no saps ben bé on definir la línia, però això és el que totes les setmanes ens proposa l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Doncs a veure, seran curtes o molt curtes? Perquè ja no m'atreveixo.
1: Diria que les dues d'avui són curtes.
0: Veus? Sí, sí.
1: Curtes i que no tindran continuïtat, és a dir, que és minissèrie.
0: Bueno.
1: A priori, la segona especialment, perquè... Bueno, la segona, va, totes dues podrien tenir continuïtat, però jo diria que no la necessiten. Però bueno, la segona potser sí, perquè té un cliffhanger, però que tampoc veig jo la cadena amb intenció de renovar.
0: Bueno.
1: Sí, així que hi ha altres sèries, ja en parlarem d'alguna d'elles, que fins i tot els actors estan fent pressió a la cadena perquè volen una segona temporada.
0: Val, bueno.
1: Potser parlarem la setmana que ve.
0: Val.
1: D'aquestes dues, a priori, també han tingut... La primera ha tingut uns bons resultats de crítica, sobretot, d'audiència, mai se sap.
0: Mm-hmm.
1: A Prime Video, que és la primera sèrie, no sé si dona xifres d'audiències, però ha funcionat molt bé entre la crítica i entre els espectadors. Comencem per aquesta primera.
0: Vinga.
1: Minissèrie espanyola. Mm-hmm. La trobeu a Prime Video. 8 episodis que te'ls cruspeixes, si no en un cap de setmana, potser una mateixa nit, si t'hi poses, te les podries
0: cruspir. Ostres.
1: Que no t'ho recomano, eh?
0: Bueno, clar, això és un empatx, ja.
1: És un empatxo. Però és que, clar, és tan bona i tan addictiva que podria passar. Són aquestes coses que fa anys fèiem i ara ja no ho fem.
0: Mm.
1: Aquells binge-watching que fèiem abans, que ens podien

0: cruspir una temporada, jo què sé, les, segons quines sèries que arribaven a Netflix, que te les menjaves la mateixa nit, ara no, ara ja dius, bueno, ara vull prendre amb les coses en calma.
1: Sí, sí, sí, allò de saborejar, que es diu. Eh?
0: Exacte, ja ves, que si
1: Assaborir en català, assaborir en català. Sí, sí,
0: sí, assaborir i la vull dosificar. Si sí, la sèrie sí. és bona, la vull dosificar. Vull, vull, no la vull menjar perquè tota sencera perquè després em quedaré sense sèrie. Així que me la prenc amb una mica de calma. Una sèrie que va arribar no fa ni un mes, de fet la data d'estrena va 24 d'abril, va Prime Video, sèrie espanyola, comèdia, i que té un títol que al principi dius, ui, quin títol? Quan comença dius, ah, doncs ara entenc. Es titula, i ho dic directament, Cochinas.
2: Dedicar una última plegària a la salut de nuestro vecino Mariano.
3: Mariano. Yo necesito el dinero.
4: ¿Qué dinero?
5: ¡3 millones de pesetas!
6: Señora, es que el negocio no... no.
7: Desde que abrieron el Videomaster, la gente ha dejado de venir.
8: ¿Pero cómo he podido ser tan boba?
9: Necesitamos que este local se llene de mucha gente y darles lo que nadie más les da.
10: Es curioso que todas las que van son tías.
11: No es cualquier videoclub, es el primer videoclub porno de Valladolid.
12: ¿Business? Nos vemos dentro.
13: Menos pasarla de mano en mano y más alquilar, ¿eh?
14: Una amiga me dijo que un aprendiz de herrero con un miembro único.
15: Grandes esperanzas.
1: Em sembla molt, molt interessant i molt, molt ben jugat a l'humor, Òscar.
0: Doncs sí, ens trobem una sèrie que ha estat creada per Carlos del Hoyo i Irene Boollo, que la trobeu per en vídeo, i que juga molt encertadament amb un element que és que de vegades el considerem que no és important, però que si li dones bona canxa, pot jugar al teu favor, que és el costumisme. Per entendre'ns, la sèrie ens porta a Valladolid l'any 98, 1998, abans de que internet
1: clar.
0: arribés, diguéssim, fes la seva expansió per totes les llars i per tots els ordinadors primer i després mòbils d'aquest país. Clar, jo pregunto, estimats oients, que ja sé que no m'ho direu, però jo us ho pregunto. Vosaltres, quan veieu les pel·lícules porno de Canal Plus, estàveu allà mirant dins d'aquelles pel·lícules que estaven allà pixelades. Bueno, ara diem pixelades, llavors estaven que no es podia veure gairebé res, sí. Estaven allà censurades.
1: Allò que aixinaves una mica els ulls per veure entre línies.
0: Que t'aixaves allà amb mitja ullera intentant veure alguna cosa.
1: Sí, sí, sí, amb això...
0: Però estic parlant de l'època en què hi havia cinema porno a les televisions. De fet, ja avui en dia ja no hi ha ni cinema porno ni tan sols aquelles cadenes locals de mitjanit.
1: És cert.
0: Perquè el porno es va retirar. Ja només hi ha això, hi ha anuncis de tarotistes i companyia. Però llavors, fins fa no massa anys, encara podies veure porno a segons quins canals. A part de Canal Plus, els divendres per la nit, podies veure porno més o menys suau o més o menys fort, cadenes locals de matinada. Llavors, l'any 98, clar, si volies veure porno, havies d'anar a un videoclub. Però clar, diguéssim que va, és com quan compraves la interview que anaves allà dissimulant allà al quiosc, bueno, sí, me pones unos chicles, me pones no sé què, i la interview de l'estat sempre. I qui diu la interview, diu altres.
1: Sí, sí, sí, que deia, no, que jo la veo por los reportajes, que es deia.
0: Exactamente, yo la leo por los reportajes.
1: Sí,
0: pues
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: quan anaves
1: sí.
0: al videoclub a veure una pel·lícula porno, l'havies agafat una zona que estava dins, darrere una cortineta,
1: clar.
0: Gairebé. Allà que entrava la gent, entrava dissimuladament. Que, bueno,
1: era una mica com lo del vot secret, quan volies votar en secret.
0: Exacte. Que no em vegin entrar a la secció de cinema porno, o que no em vegin ben a prop del cinema porno. Així, dissimuladament vas, l'agafes, ui, i te'n portes i te'n vas. Llavors, la sèrie planteja això, és la història d'un senyor que té un videoclub, té un accident i es queda en coma, i la seva dona, que és molt tradicional, doncs, de sobte se n'adona, que el seu marit té unes deutes increïbles i diu, i ara què faig jo? Perquè a més, el videoclub no dona diners perquè té una competència que és com si fos un blockbuster que s'ha menjat tota la competència de la barriada de Valladolid, estava en un deute, no sé què fem, què fem? I sense voler se n'adonen que, bueno, doncs que l'altre videoclub té molt èxit però no juga a pel·lícules porno. I el seu sí. I comencen a veure que hi arriba clientela. I no és la clientela que s'esperaven. És a dir, pajilleros, com diuen, i companyia. No, no. Cada cop més són dones.
1: Uh-huh.
0: I comencen a jugar pel·lícules a dones. I allò comença, la bola comença a fer-se més gran i més gran i més gran. Tot això amb un to de comèdia. I llavors, és una sèrie que ens parla d'això. D'una manera molt costumista, perquè no deixa de parlar de famílies, de gent d'això, gent de humil, gent que treballa, que té una carnisseria, que té un local, que té un bar, però que mira que les seves dones, les seves filles, les seves germanes, doncs comencen a jugar pel·lícules porno. Per dir que, clar, aquí ho enfoca en el sentit que els homes que volen veure pel·lícules porno se van al cinema X.
1: Clar.
0: Però les dones, que són més discretes, juguen una pel·lícula. I ja comencen. I comença això, el boca a oreja, que no és que li facin alguna qüestió sexual, no. Comencen a passar, t'has vist aquesta pel·lícula? I comença a passar-se. I diguéssim que comença una clienta. I, clar, tot això provoca, doncs, situacions o molt còmiques, o també provoca, clar, que la resta de els marits, els pares, els fills, la competència, però què és esto que estáis montando aquí?
1: A part del context històric, del moment que s'ha d'entendre, en què ara en aquest aspecte podem estar molt més alliberats i sobretot alliberades, però en aquell moment hi havia una pressió social en què òbviament això es pressuposava que en un home doncs era bé, això és una mica bona senyal, i en canvi per una dona era, vamos, sinònim de perversió, no? I clar, s'ha d'entendre amb el context de l'època.
0: Exacte, i un context que fins i tot podríem portar avui en dia, perquè el cinema el porno el posen de tant moltes més. Ara, el cinema porno és fantasia, això ja ho sabem tots.
1: És ficció o ciència-ficció, podríem dir, no?
0: És ciència-ficció i que segons en quines mans pot ser fins i tot perillós. És
1: sí,
0: a dir,
1: sí, està clar.
0: Avui en dia, malauradament, molts joves i adolescents aprenen sexe a partir del cinema porno. I s'està repetint pautes de comportament que porten a maltractaments i a violacions, i que no vull dir jo que la causa sigui el cinema porno, sinó que el que veuen al cinema porno, aquesta fantasia, la volen realitzar. Clar, i no se n'adona moltes vegades, per no dir sempre, que una cosa és el que veus a la pel·lícula porno i una altra cosa és la realitat.
1: No està clar.
0: Que la realitat no és tan ideal com el cinema porno. I això ho sabem tots.
1: Bueno, aquí possiblement el que falti sigui educació en tots els aspectes, perquè coneixent-ho, jo sempre poso un paral·lelisme, ho comentem molts cops amb el Dani Martín, el nostre company del món dels videojocs, que és que clar, diem, a veure, hauria de ser una cosa similar al que suposa el videojoc, que sempre hi ha la teoria d'algú que diu es que los videojuegos hacen que los jóvenes sean más violentos. No me disculpi. Precisament està estudiat que el que fa és que es desfoguin més i entenguin molt bé la separació entre videojoc ficció i coses que no farien mai a la realitat. Cal que aquest aprenentatge el tinguin també sobre la pornografia.
0: Perquè, a veure, qui és violent ho serà, vegi jugui un videojoc,
1: correcte,
0: que faci, ho és. Si té aquesta pulsió, diguéssim,
1: sí.
0: La farà independentment del mitjà.
1: Sí.
0: I en el cinema porno fas el mateix. És a dir, el porno no és per educar-se sexualment.
1: No, clar.
0: A més, tots sabem que follar no és tan bonic com apareix a les pel·lícules.
1: No, està clar.
0: Però dir-ho, podem dir aquestes hores del matí?
1: Sí, es pot dir pel·lícules, Òscar, aquesta hora.
0: Exactament. Podem dir que les pel·lícules porno no són educatives i que follar, en aquest sentit, no és ni net ni divertit, segons quin moment, ni fins i tot saludable.
1: A mi m'interessava molt unes reflexions que es feien, igual que dic això, de que ben emprat doncs, no ha de tenir cap mena de complicació, precisament perquè molts cops ja doncs, pot haver aquest confetichisme, aquesta imaginació, igual que t'agrada llegir novel·les, jo que sé, de l'Oeste, i mai voldràs agafar un cavall i posar-te al Far West.
0: En una relació, veure una pel·lícula porno doncs, és un element lúdic.
1: Exactament.
0: Lúdic, pots jugar-hi.
1: Lúdic, engrescador i que, escolta, que pot anar molt bé per a la parella. Però que una cosa és això i l'altra és una problemàtica molt interessant que clar, escoltava, era d'un reportatge que estàvem fent d'un documental que estàvem preparant on, clar, on venien a dir que hi havia certes noies, anem a dir ja postadolescents, que el problema és que havien entès malament la seva funció, com en el sentit de que per complaure havien de recrear allò que veien en aquests vídeos, i això sí que és evidentment preocupant, perillós, i aquí el que queda clar, el mínim com un múltiple, és que és un problema de que cal que hi hagi educació per entendre la ficció.
0: Com tot en aquesta vida cal l'educació, quan veus una pel·lícula, quan jugues a un videojoc, quan agafes o quan llegeixes un llibre, també cal, no tots els llibres s'han de llegir. Són per tothom en aquest sentit.
1: Però
0: llavors, el que fa la sèrie no blanqueja el porno.
1: Aquest és el tema. Aquest és el
0: no
1: tema.
0: Blanqueja. El porno és el porno. El porno que fa és expandir un estereotip essencialment masculí.
1: Sí, sí.
0: Però clar,
1: sí.
0: S'ha fet cinema porno per dones. Mm-hmm. Però què és el que ha passat? I això la pel·lícula també ho planteja.

0: que en realitat, i ara jo no vull generalitzar, que ningú m'agafi, però que sí que és veritat que el porno té un component també de violència. O sigui, el porno hi ha fantasies, això, de violacions, de maltractament. Clar, això ja directament ho rebutgem d'entrada. I a més, no és un porno, diguéssim, gaudible, la veritat. Hi ha gent que ho adeix. A mi ni me'n passa pel cap, però bueno. I el porno, òbviament, no és perquè tu facis el que vegis a la pel·lícula. Correcte. Llavors, el que justament una de les coses divertides de la sèrie és que les dones comencen a veure el porno i se n'adonen que la seva vida sexual no és com la que veuen el porno. Llavors, però també se n'adonen de que jo mai faré això, clar, que estic veient. Ai, però un crit de la curiositat.
1: Sí.
0: Em pica la curiositat. Ai, doncs mira, li posaré el meu marit. I potser no és que fem allò, però, hòstia, per engrescar la vida. Aquesta nit fem una cosa diferent. La meva vida sexual està tan apagada que només veure això...
1: Sí.
0: Ja tinc una certa sensació. Òbviament, algú li dirà, però senyora, vostè tingui en compte que el que està veient és fantasia, és ficció. Sí, ja ho sé que és fantasia, però jo em creu la meva fantasia mirant-ho. Llavors, la pel·lícula juga amb això també.
1: Està molt bé. No, i crec que és molt interessant i que, a més, és això, que jo crec que molts cops quan es vol tapar tant una cosa, crees massa la... com la dèria de descobrir-ho, no? Jo crec que les coses han de ser més obertes, han d'estar més explicades
0: i el porno, ara ja no tant, perquè el porno des dels anys 80-90 fins avui ja canvia moltíssim, en aquest sentit. I ara hi ha, per exemple, segons quins gèneres, com el Gonzo, que directament és porno per el porno. Però quants no han començat a veure una pel·lícula per la trama?
1: Sí.
0: Que és absurda, però és tan absurda que te'n rius.
1: Sí.
0: Llavors,
1: sí.
0: Un dels elements també que juga amb això és que a l'inici de cada capítol són 8 episodis. Llavors, del segon al pràcticament el darrer, el 8è, però com a mínim del segon al 7è, cada capítol comença amb una paròdia en una pel·lícula porno.
1: Ah, molt bé. Ah, està molt bé, això.
0: I amb els títols de les pel·lícules porno. Perquè avui en dia ja ni ens importen els títols de les pel·lícules porno, sobretot si te les mires per internet.
1: Sí.
0: Perquè directament te'n vas a plataformes de online, sí, que hi ha el títol ja... Però clar, vostè se'n recorda aquells títols de pel·lícules porno que intentaven ser creatius?
1: Sí, home, i tant.
0: Doncs la sèrie...
1: Titanic, per exemple.
0: Titanic, ara no me'n recordo, però si veieu la sèrie, aquestes clips inicials de paròdia de les pel·lícules porno justament parodien això. Parodien aquesta idea de drames absurdes que directament porten cap al sexe, títols que són molt divertits, però juguen amb això, juguen amb aquest element fins i tot risible del porno, perquè el porno és molt risible.
1: Home, i tant que sí.
0: Perquè, més enllà de que sigui una fantasia, més enllà de que s'ha de veure amb una certa precaució i amb una certa educació, no deixa de ser una comèdia.
1: Efectivament.
0: La comèdia bufa, fins i tot.
1: Sí, molt bé. Meravellós. És una pena que aquest... perquè això ho haguéssim pogut treure per algun moment de promoció del programa, però clar, totes hores no pot ser. Però, vamos, deixa'm fer una autèntica ovació a Òscar González.
0: No és fàcil fer cinema ampolla, no és bufar i fer ampolles.
1: Bufar i fer ampolles. Bueno, és igual.
0: Sí, deixem-ho aquí. Llavors, després, Malena Alderio, que és una actriu de comèdia divertidíssima. Ja ho va ser a Aquila y quien viva. Ha fet altres papers de comèdia també, cinema. Ha fet, també va guanyar, si recordeu, fa 3-4 anys va guanyar el Goya, millor actriu, per una pel·lícula justament dramàtica, però que ella és una gran actriu i que la pel·lícula, la sèrie juga amb això, juga amb tots aquests elements, juga amb aquesta societat pacata, qui diu Valladolid podria dir ciutat de Barcelona. També fan paròdia, per exemple, d'aquests festivals eròtics que es feien, que no sé si es continuen fent allà a l'Hospitalet o Cucmallà. Vostè se'n recorda?
1: Em sona que sí, però... és a dir, no
0: canviat tot.
1: Sí, no tenien més ressò els primers perquè era com molt novetat i molt història, però jo diria que segueixen fent, sí.
0: Clar, és que estem parlant també d'una època en què no hi havia encara veure porno al mòbil.
1: Això, clar.
0: Estem parlant que el porno es veia en cinta de vídeo, VHS. Ni tan sols el que veiem a la sèrie són cintes VHS, no són ni DVDs. És a dir, ens porta un món que tots podem recordar fa 20, gairebé 30 anys, en què el porno no és que fumés part de la nostra vida, perquè no, però estava allà. I era visible, era divertit, era escandalós, era cutre, perquè el porno sempre ha sigut molt cutre. I més el porno fet aquí a Espanya en particular. Però bueno, en general el porno és molt cutre. El facis o no el facis.

0: en un món en què encara ens podíem escandalitzar, ens podíem sorprendre, que avui en dia ja no s'escandalitzem de gairebé res. I si ho fem amb tonteries. Però llavors t'escandalitzaves per coses que eren escandalitzables. Ja ho deia Rafael, escàndalo!
1: Sí, sí. No, i que a més hem d'entendre el context també de l'època en el sentit de que la dificultat per aconseguir aquest material, no? Si la gent ho veia el divendres al Plus que no es veia res, és perquè no era accessible. Ara no cal ser un geni de l'informàtica per en 5 minuts veure el que vulguis d'on vulguis. Vull dir que, clar, això ho ha canviat totalment, clar.
0: Hi ha una, si recordeu, una seqüència d'aquella pel·lícula del Caldera de Tres Bodes de Mas, en què estan la cuesta, com es diu, l'actriu aquesta valenciana, i el Martinho Rivas, que estan anant a una boda, i comencen a parlar del cinema porno, i diu el Martinho Rivas, es que a ti no te sorprende que haya gente que, teniendo todo el porno a su disposición y gratis, pues quiera pagarlo, quiera más y pagando. Que és la més graciosa, perquè avui en dia trobes plataformes on pots veure sexe gratuït, però et posen, diguéssim, com l'AM allà dient, no, però si quieres más, aquí la versió premium. Bueno, però què puede haver más que la versió gratuïta de porno?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Al final és el mateix.
1: Tanta pel·li vols veure?
0: Sí, sí. Una altra pel·li, amb què? Amb qualitat 4K, ho necessites realment?
1: Amb més pressupost, home. Que
0: però, en aquest sentit, aquesta sèrie ens porta a aquells anys en què el porno era una cosa que podia ser això socialment complicat.
1: Tabú, fins i tot.
0: Sí. Avui en dia ja està molt devaluat, llavors és molt divertida aquesta sèrie, la teniu a Prime Video, 8 episodis, que no us durarà ni un cap de setmana, us ho prometo. Mitja horeta llarga, alguns d'ells, i que, bueno, m'he deixat moltes coses al tinter perquè tampoc us ho vull destripar.
1: No, està bé,
0: ho divertireu. Potser és la millor sèrie espanyola que portem enguany.
1: Molt bé, doncs ojo que són paraules majores que ja duem. Hi ha unes quantes setmanes, perquè, Òscar, si et dic que ja anem camí quasi de començar el sisè mes de l'any, és a dir, la meitat de l'any, a mi se'm cau tot, o sigui que, en fi.
0: Bueno. Doncs sí, perquè mira, de moment tenim la sort de que no ens arriba aquesta calor que ens arribava abans i que això retarda una miqueta la sensació de que ja estem a l'estiu, sí, que han passat mesos, però és que han passat ja 4 mesos, que estem a mitjans de maig, com aquí qui
1: diu.
0: Sí. Que potser sí que tenim les darreres setmanes i al llarg d'aquesta setmana sembla que aquí per terres catalanes / barcelonines plourà, però bueno, però que ja comencem a veure ja l'operació en biquini està a la volta de l'esquí.
1: Sí, sí, això ja està trucant a la porta. En fi, una altra recomanació que ens puguis fer, crec que per un públic diferent, no?
0: Sí, és una cosa diferent. És una sèrie que podeu veure si teniu l'accés a la plataforma MGM Plus, que no sé si està en algun dels paquets digitals. De totes maneres, la podeu contractar des de Prime Video. A més, Prime Video us posa el primer capítol gratuït i si vols veure la resta, pagueu un suplement.
1: Uh-huh. Una mica com el d'abans que deies, però en sèrie.
0: Una cosa similar. Sí, el que Prime Video va fer fa no gaire temps, això dels channels, que no sé si continua funcionant, però bueno, les subscripcions, que pots, a part de tenir la teva subscripció anual de Prime Video, doncs si t'interessa una sèrie d'una altra plataforma, doncs la pots jugar.
1: Molt bé.
0: Doncs aquesta té un títol molt clàssic, ja ho diu directament. En anglès és American Classic, però te la trobes traduïda i amb una certa pèrdua de gràcia com Clàssico Americano.
2: No regrets.
3: Were you drunk?
2: No, I was outraged. I got a terrible review from a critic.
3: No!
4: The producers are putting you on hiatus.
5: Hello? Mom's dead.
6: Did she read the review?
7: Why did you have to tell him?
8: Why did I tell him his mother died?
7: He has not seen her in 3 years.
1: Una sèrie que té una pinta ben curiosa i ben interessant, Òscar.
0: Sí, protagonitzada per Kevin Kline.
1: Sí, meravellós. Està gran, ja. Està gran el Kevin Kline, eh?
0: I a més, Kevin Kline a la seva salsa, que sempre ha sigut la comèdia.
1: Absolutament. Mira, sempre et diria una cosa i fixa't en el que et dic. Com a... porto molts anys analitzant la comèdia i per mi el que és més treballat i que és més autèntic és quan fas els personatges no exagerar-los, sinó fer la comicitat sense fer cares de comicitat, és a dir, que la trama i el personatge et faci riure, però que no t'exageri, que no faci que perdi credibilitat o que perdi l'espontaneïtat del moment. I quan deies l'Alterio i el Kevin Kline són dos exemples clars de poder fer comèdia

0: comèdia sense exagerar el gest i el personatge.
1: Sí,
0: és a dir,
1: perquè a més, el personatge pot ser exagerat. Pot ser-ho.
0: Pot
1: però
0: ser-ho.
1: La interpretació no.
0: Exactament, exactament, exactament. Hi ha personatges que sí que són histriònics. Per exemple, el Cosmo Kramer de Seinfeld és un personatge exagerat, però ho és excèntric, per tant aquest sí que s'ha de sobreinterpretar. Però els altres no, els altres han de ser continguts, no?
1: I fins i tot els altres poden tenir moments d'exageració com el Joss Constanza, per exemple.
0: Sí, però no tota l'estona.
1: Però el que interessa no és que el personatge sigui exagerat,
0: exactament,
1: és que l'actor...
0: Exactament.
1: No és que sobreactui, però fa que el personatge sigui exagerat.
0: O que sigui interessant. I en aquest cas, el Kevin Kline aconsegueix fer riure, ell està en sèrio, que això és fantàstic i és meravellós.
1: Perquè no, ell no és un actor d'això de riallades enllaunades, no ho és. No les necessita.
0: No.
1: No fa gràcia.
0: Però
1: llavors, aquí va aquesta sèrie.
0: A un pet llamado Wanda o aquestes estava...
1: Un pet llamado Wanda és que la comicitat li sortia sola.
0: Sí.
1: A la seva manera de l'expressió del personatge.
0: Sí.
1: O fins i tot a pel·lícules en les quals ell tenia que fer un paper una mica així que semblava com graciós a la força, com French Kiss, per exemple, fent de francès. Doncs la gràcia era, també el doblatge ajudava, val a dir, també, en aquest cas li ajudava el doblatge, però era fer un personatge típicament francès, però a diferència de molts personatges francesos que són insuportables, ell ho feia atractiu. Perquè jugava la comicitat, feia paròdia del que significa ser un personatge francès i jugar amb els clichés de ser francès, però ho feia divertit.
0: Sí.
1: Com per dir que aquella pel·lícula que va fer de Dave Presidente per un dia, era molt divertida aquella
0: pel·lícula.
1: Sí, jugava més a dues bandes, tenia que interpretar dos papers molt diferents.
0: I aquí què tal està? Perquè dona la pinta de que la fa interessantíssima.
1: Doncs aquí és una sèrie petita, una sèrie que potser no és per segons quins públics que busquin una comèdia, això, esbojarrada. No, és una comèdia més clàssica. Perquè també els actors són clàssics. Kevin Kline, Laura Linney, apareix també en Tony Saluppa, un paper secundari. Lou Caru, o sigui, són actors més o menys grans que no són còmics d'aquests de stand-up comedy i similars, no. No és una comèdia així esbojarrada. Llavors, fa d'un actor, un actor molt intens en la vida, i molt intens en la seva vida personal i sobretot molt intens damunt de les taules, un actor de teatre molt pagat de si mateix, que en un moment determinat doncs fica la pota i és cancel·lat, diguéssim, entre cometes, i se'n torna al seu poble natal perquè la seva mare acaba de morir. Llavors, el que és anar a veure la família, l'enterrament, doncs com que la seva mare, el seu pare venen d'una llarga tradició d'actors, és a dir, doncs per què no podem fer que el millor homenatge per la nostra, per la meva mare, és fer una obra de teatre i allà al teatre on ella va treballar tants anys, on la volia gairebé enterrar, per què no ressuscitem el teatre de tota la vida? Llavors, a partir d'aquí, agafant una obra molt clàssica de qui era l'autor, molts oients, si dic Los Idus de Marzo, una novel·la històrica, ja sabran qui és. Però és un autor molt clàssic als Estats Units, amb una obra molt clàssica. O sigui, aquestes obres que ja als Estats Units porten un segle interpretant, no és Muerte de un viajante, però com si ho fos.
0: Sí.
1: Doncs això, a partir d'aquí, torna a casa, resulta que el seu germà s'ha casat amb la que havia sigut una antiga, parella seva, que ara també va ser actriu i ara és l'alcaldessa del poble, que la seva neboda, doncs, diguéssim, vol dedicar-se al teatre abans que anar a la universitat, que el poble hi ha com una mena d'interès popular de fer teatre, que fa molt temps que no es fa, que el teatre local s'ha convertit en una mena de cabaret, però que no es fa teatre de veritat, i a partir d'aquí comença, doncs, anem a fer una obra de teatre, això. Això és el títol d'American Classic, una obra clàssica. Llavors, la sèrie és molt clàssica en aquest sentit. Són 8 episodis, d'una mitja horeta més o menys, un estil molt clàssic de fer comèdia. No us espereu una gran revelació, no ho és, però de tant en tant et sents còmode amb aquest tipus de sèries.
0: Que bo.
1: Comèdia clàssica.
0: Sí. Doncs aquestes són les dues comèdies, les dues sèries interessants per passar una bona estona amb un somriure, i això és el que fem sempre que escoltem a l'Òscar González. Òscar, moltes gràcies i fins la propera.
1: Fins la propera.
2: El contrato que más tiempo lleva inactivo

0: En Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
1: ¿Qué te pasa?
2: Que no me cierra la maleta.
1: ¿Pero cómo te va a cerrar? Si llevas ahí un cupón extra de Navidad de la 11. Tienes 600.000 euros de ilusión. No te va a cerrar en la vida.
2: Bueno, si saco unos bañadores...
1: No te va a caber. Es muchísima ilusión eso.
3: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
1: Te va a tocar meter el cupón en otra maleta y facturarla.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Onda Cero Cataluña. La Teva Radio.
6: Eso es, tampoco.
5: Onda Cero Cataluña. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
7: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
8: Ojo, ojo.
9: Por mi hija, mato.
10: Oídos tots, eh?
5: Celebrities.
11: I és que els dies i les nits van passant, i passen les setmanes, passen els mesos, passen les temporades, i al final un va pensant, bueno, escolta, però després recordes, i recordes, escolta, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam fer no sé què, que bé ens ho vam passar aquell dia que vam parlar d'aquest altre, i quan coincideixen moltes d'aquestes anècdotes, moments i vivències, és perquè els hem viscut recordant gent que ha sigut important per nosaltres al món de la televisió, gent que ens ha acompanyat, que els coneixem quasi com si els coneguéssim, que molts cops tenim la tendència quan els veiem, el que ens passa a les ràdios que ens veiem més pels passadissos, llavors és més habitual que tinguem aquesta tensió, és a dir, ai, hola, com si et coneguéssim de tota la vida. I analitzar aquests personatges ho fem totes les setmanes amb el grandíssim Robert Calvo!
12: Bravo! David Cervelló!
11: Sí, senyor!
12: Quina il·lusió. De debò que, jo no és perquè me les faci a mi, sinó que mai ningú ha fet presentacions com les que fan David Cervelló Espanyol.
11: Escolta, és que ho hem de viure, les coses que fem, les hem de sentir. L'altre dia no sé amb què m'explicava, oh, no, un company d'atletisme em deia, diu, és que vives todo con una emoció. Jo dic, escolta, és que no ho sé fet d'una altra manera, això ho hem de viure així, Robert, si no convivim tu.
12: Sí, sí, fa uns dies teníem aquí a la ràdio una colla d'estudiants que fan un taller de ràdio a l'escola.
11: Encara hi ha gent que estudia.
12: Sí, sí. I va venir el seu professor de la secundària, tenien 15, 16 anys, i jo li vaig dir a aquell home, demostres tanta passió per la feina que fas,
11: que bé,
12: tant d'amor, que ells et miren amb delí,
11: sí,
12: et miren amb admiració, sí, i és meravellós.
11: Sí, senyor, si tu no tens passió, com vols transmetre-la als altres, no? Hi ha gent que són ameves, hi ha gent que són bolets directament i que no transmeten aquestes emocions. Bueno, està molt bé, però escolta, aquí hem de transmetre emocions, perquè si no, transmite aquí Onda Cero Catalunya i tenim que transmetre emocions. I escolta, ens emocionem molt quan ens porta gent al Robert Calvo, perquè ens connecta amb... Clar, els hem viscut de forma diferent, molts cops el Robert des de Gironella, jo des de Sants, però els hem viscut dins nostre al mateix temps, i això és fantàstic.
12: Estava escoltant-te fa un moment quan deies això de passa la vida, no?
11: Sí.
12: La vida va passant, no? I m'he recordat d'aquella sintonia de televisió que va cantar la pròpia Maria Teresa Campos, sí, quan va fer una versió que deia passa la vida,
11: sí, passa la vida,
12: sí, senyor, passa, sí, la vida.
11: I te-la.
13: Passa la vida.
11: Mira-la, mira-la.
12: Te'n recordes això, David?
11: I tant, i tant. Oh, a veure què deia.
13: Passa la vida.
12: Bé, doncs això és una mítica sintonia de televisió que m'ha vingut al cap. Quan deies passa la vida, passa la vida.
11: Sí.
12: Passa la vida i passen 50 anys del que explicarem avui.
11: Ai, ai, ai, 50 anys, mare meva.
12: Sí, fa uns dies celebràvem aquí el centenari de Paco Rabal, de Francisco,
11: sí,
12: Rabal Valera.
11: Sí.
12: Avui celebrem l'aniversari d'una orquestra, David.
11: Home,
12: què et sembla?
11: Escolta, doncs, les orquestres cada cop són de tants anys, que ara la gent els hi costa. Mira, l'altre dia escoltava un acudit, Robert, que t'agradarà, que deia, diu, un professor classe que deia, diu, li pregunten als nens, oye, ¿qué artistas del Renacimiento nos tenemos que estudiar? I el professor els hi deia, los que salían en las tortugas ninja. I el nen els hi deia, ¿qué son las tortugas tortugues ninja. Com ho ganis, que passa tant de temps que fins i tot les tortugues ninja ja no saben el